0: El Faro, con Mara Torres, Cadena Ser.
1: Dale, José. Venga, va.
2: Hola, nana. Camila, podría anar a dormir.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
5: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Ser Catalunya.
6: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
7: És un animal.
6: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
6: Cos el esférico a su bendecido piquerdo i con el 10 a l'espalda.
7: Veus l'escaire? Allà te la col·loco.
4: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
8: Bon dia, com esteu?
9: Doncs molt bé, molt contents, molt feliços.
8: Hem dormit poc, però estem...
9: Home, i tant.
8: Contents, eh?
9: Nits curtes, aquelles que venen de gust.
8: Ara, no sé si et passa a tu, Flaqui, em costa tant dormir.
9: Sí, perquè vens amb l'adrenalina amunt. Però vaja, són nits d'aquelles que no t'importa no dormir tant.
8: El Barça guanya en la Lliga, 91 punts. Oh. Camí de la Lliga dels rècords, queden 3 jornades. Si suma els 9 punts, igualarà la Lliga del gran i recordat Tito Vilanova.
9: Sí,
8: la Lliga dels 100 punts. 91 punts, 91 gols a favor.
9: Sí, senyor.
8: 91 gols a favor i 31 en contra. El Barça és l'equip que més gols ha marcat en aquesta Lliga i el que menys n'ha rebut, de fet, si Chesney és titular als 3 partits que queden, Joan Garcia serà Zamora. Té garantit el Zamora si ja no juga més. Joan Garcia, tot i que no sé si a Chesney li farà massa gràcia jugar dimecres a Vitòria contra l'Alavés.
9: No sé si estarà engrescat i amb ganes de jugar o no. Ara una de les claus també d'aquesta lliga, no? Que parlem molt de molts noms, un d'ells també és el de Joan Garcia, perquè a partir de la seva aparició s'explica també la millora defensiva que ha tingut el Barça aquest any.
8: Ara repassarem noms propis. El més important jo crec que és el de Hansi Flick. Des d'aquí una abraçada molt forta, va perdre el seu pare. Estarà avui a la rua de celebració del títol de Lliga, perquè la cerimònia a Alemanya es fa d'aquí a uns dies. Hansi Flick serà protagonista avui a la celebració del Barça, com ho va ser ahir, abans del partit pel minut de silenci, durant el partit per la seva gestió i després pel carinyo que va rebre dels jugadors, del president Joan Laporta i de l'afició. Hansi Flick, que ha dirigit el Barça en 7 clàssics i n'ha guanyat 6. 6 de 7, només hi ha 2 entrenadors en tota la història del Barça que han guanyat més vegades que Hansi Flick al Real Madrid. Són Johan Cruyff i Pep Guardiola. I, evidentment, ho van aconseguir amb molts més partits.
9: I el que ha perdut, que va ser el del Bernabéu, el 2-1 amb tot el pollastre aquell de Vinícius, el va perdre, però igual va sortir vencedor.
8: De fet, seria una derrota que podríem considerar victòria.
9: No entrarem a fer aquesta trampa, però, evidentment, allà al Madrid es van trencar moltes coses aquell dia.
8: El Barça ha guanyat la Lliga per segona temporada consecutiva. Des de 1990, quan va aconseguir la primera amb Johan Cruyff, Flaqui ha guanyat més de la meitat de les lligues que s'han disputat.
9: 19 de 36. Imagina't, des d'aquella del 90-91 van arribar les 4 seguides de Cruyff i ell va implantar doncs, el camí, l'estil, les coordenades per tenir ben clar on era el nord, i realment des d'aleshores el Barça, a partir de la filosofia Cruyff, s'ha convertit en el gran dominador del futbol espanyol.
8: 19 lligues, des de 1990, més de la meitat les que ha guanyat el Barça en aquests últims 35 anys. I amb la victòria d'ahir s'equilibra els clàssics amb el Madrid. 106 victòries del Barça, 106 victòries del Madrid, 52 empats. 441 gols del Barça, 444 del Madrid.
9: Caram.
8: Igualadíssima la història dels clàssics. 106 victòries per a cada equip, 52 empats, 441 gols del Barça, 444 del Madrid.
9: No està flipant, malament, no? La història?
8: Flipant l'estadística.
9: Sí, sí.
8: El Barça,
9: rivalitat,
8: que va guanyar el Clàssic, va guanyar la Lliga, amb un partit sense gaire història, perquè al minut 20 ja estava sentenciat, gràcies al golàs de falta de Rashford i al gran gol de Ferran Torres, que va fer un partidàs.
7: Arrenca la final de la Lliga a l'estadi.
10: Empate a cero en el Clásico. Rashford muy participativo ahora. Quiere volver a ser protagonista.
7: Sir Marcus para obrir el marcador. Una falta a la frontal perillosísima.
10: Pierna derecha, supera la barrera. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
11: Cans Independència en estadi, penja la pilota. Gol, vola Richard Perú.
10: De cara para Ferran, controla, está solo, remata. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, sólido sangre, tenía que aparecer el tiburón.
11: Hansu Mansang, com sempre el tauró, a la frontal de la petita. Que corrin les crispetes.
10: Empezar a saborear la liga, empezar a tenir la noche de clàssico de Alirón.
11: S'acaba ara mateix el partit.
10: Últimos 4 años.
11: Per primer cop a la nostra vida, el Barça hi ha guanyat una lliga al Madrid en un clàssic de manera matemàtica.
10: La piña de los jugadores del Barça, con la niña van entre ellos. El 10 a sus 18 años, menudo palmarés, ya tiene 3 ligas en su haber.
11: Canten, ho celebren, el crit de campions, campions dels jugadors del Barça.
10: No celebra el Camp Nou, aparecen los fuegos artificiales.
11: Van a sortir els focs artificials amb el xiulet final d'Hernández Hernández. Els jugadors del Barça estan com bojos, celebrant una nova lliga.
10: El Barça y el barcelonismo celebran que la dinastía en territorio nacional sigue siendo culé, sigue siendo del Barça.
8: Som els únics que fem doble retransmissió al Carrusel, al Keti Jugues Barça, amb el rei, el flaqui, el príncep, l'Ovalle. Com esteu?
12: Bé.
13: Sí, molt bé, molt bé.
12: Contents.
13: Un dia, per mi, és un dels dies més feliços de la història del Barça, perquè és guanyar-li una lliga als morros al Madrid i és una cosa única.
12: I alguns no ho volien, això.
13: No sé qui.
12: No sé, no sé on són, no sé on són.
9: No, la veritat és que va ser una nit rodona, no? Perquè el partit l'encares i el resol ràpid, perquè et pots passar ja 70 minuts disfrutant i esperant el moment del xiulet final, i després per veure la... És que al final és un equip que em comana molta complicitat i molt sentiment culer. I això, evidentment, pel seguidor barcelonista, veure's tan representat i amb tanta connexió amb el que hi ha a la gespa, em sembla que és un moment molt feliç, que parla d'un present molt i molt bo pel Barça i que, sobretot, si es fan mínimament bé les coses aquest estiu, màxima confiança en que Deco així ho farà, el futur pinta molt engrescador.
8: De moment, aquest cap de setmana ja hem escoltat el Pedro Fullana explicant que a l'Atlético de Madrid són conscients del que ja els havíem explicat fa setmanes, mesos, al que t'hi jugues, que Julián Álvarez vol marxar i que està pendent de si el Barça pot inscriure amb normalitat i si no té l'oferta del Paris Saint-Germain, que és la que més preocupa el Barça perquè en té altres d'Anglaterra, però com ja vam explicar i ara ja consta a l'Atlético de Madrid, el futbolista no vol tornar a la Premier. No vol tornar a la Premier. Per tant, poc a poc, es va destapant la veritat. Aviam si el fair play permet que el Barça pugui afrontar el fitxatge que vol i el jugador anar a l'equip que desitja.
9: Veurem. Tant de bo. Però vaja, ja farem aquest capítol.

0: 12 i 13, escolteu el que t'hi jugues a SER Catalunya. Avui es queda petit l'estudi de Ràdio Barcelona. Han vingut oients, ens han portat regals, ens han portat esmorzar. Sí, president.
1: Tot aquí unes pastetes, no?
0: Sí, ara les obrirà.
1: Ara
0: les
1: obrirà. Ara el paper. No,
0: algunes ja... Sí, algunes estan obertes, altres encara no.
1: No llegis el paper.
0: Ara, mira, de fet, president...
2: Obri.
0: Sí, esperis un moment, que primer expliquem la festa de celebració d'avui a la tarda i després
3: procedia
0: a l'apertura d'aquesta...
1: Després ho
0: obro. Esperi, aviam, Solde, pels oients que ens estan escoltant ara mateix, la nit ha estat llarga però s'ha fet curta, ara amb el Santi Ovalle la repassarem, també amb el Nil Solà, aviam la teva veu, Nil, com està?
4: Hola, què tal a tots?
0: Vale, has aguantat prou bé. Però aquesta tarda, a les 5, comença la rua.
5: Sí, senyor, a les 5 arrenca la rua des del Camp Nou, amb l'autobús dels jugadors del Barça i amb altres autobusos, ara ho explicarem, però hi haurà l'autobús dels jugadors del Barça. Recorregut de la Rua, passa per Travessera de les Corts, Numància, carrer Berlín, carrer París, fins a arribar a Balmes. De Balmes començarà a baixar fins a Gran Via i a Gran Via de les Corts Catalanes fins a Passeig de Gràcia. I allà s'aturarà una estoneta. A Gran Via, Passeig de Gràcia, s'aturarà una estoneta i seguirà pujant després pel Passeig de Gràcia, Provença, Aribau, París, Avinguda Sarrià i, de nou, Travessera de les Corts i fins al Camp Nou. I això durarà unes 4 horetes.
0: Unes 4 horetes, la rua que seguiran el Nil Solà i l'Adrià Soldevila. El Solde sí, i el Nil i el Solde ja preparats per explicar en primera persona la festa de celebració del Barça.
5: Posem-nos bambes, bambes bones.
4: Jo activaré alguna aplicació d'aquestes per veure el quilòmetres, perquè ara que Lluís Flaquer està posant tant en forma pel Mundial, així sabrem els quilòmetres que hem fet, el ritme
0: que hem fet. Sembla que tots dos que vagin a una excursió a l'Himàlaia, nosaltres hem fet bastantes rues de celebració i hem caminat bastant.
5: I no acabeu gens trinxats.
0: Normal.
4: Jo la veritat és que pateixo zero pel fet d'acabar trinxat o no, perquè sé que no tindré cap problema, fa patir més la cobertura i altres coses.
6: Digueu que no, que ells la feien amb unitat mòbil. Cosa que vosaltres no tindreu.
2: Es feia caminant.
6: Sí, caminant no hem fet una...
0: Es feia caminant. Per cert, agafeu el micròfon de la cadena SER, agafeu el micròfon de la cadena SER i el tireu cap als jugadors per a que l'agafin i pugui escoltar la gent el que es diu a l'autocar d'escapament.
5: Un alambri, llançarem el micro i que passi el que s'hi demana.
0: I com ha explicat el Solde, la rua comença al Camp Nou, arriba fins al centre de Barcelona, després torna a l'estadi a partir de les 5 de la tarda amb diferents punts d'animació. Per exemple... aquest. Pararà a tres llocs, hi haurà un autocar, com ha explicat el Solde, dels jugadors, i un altre on s'anirà escoltant música que punxarà... Uri Mora, què tal, com estàs?
7: Home. Què tal, home?
0: El nostre company dels 40. Tu seràs el DJ de la festa?
7: Sí, hi ha uns quants DJs, jo sóc un d'ells, i així que també estarem fent de speaker, una mica de tot.
0: Aviam, explica'ns la playlist.
7: Una mica jo aniré sobre la marxa, perquè també m'agrada això, com també comparteixo amb altres companys, a veure què punxen ells per no repartir-nos, però hi ha alguns clàssics, com per exemple aquest, que és la que sona quan el Barça marca un gol, bon amic del programa també, els Búhos, i que aquesta no pot faltar. Aquesta sonarà seguríssim.
0: Segur, aquesta que estàs escoltant sona segur.
7: I jo crec que més d'una vegada. En el meu torn, una segur, però suposo que els meus companys també.
8: Al final, a la que heu fet 200 metres...
7: Ja pots
8: tornar a repetir. La gent va tan
0: lenta, però és un orgull perquè ets molt del Barça.
7: Totalment. Em fa una il·lusió tremenda. De fet, jo tampoc no he dormit avui amb la il·lusió, amb les ganes. La veu, espero que m'aguanti, però passarà.
0: És veritat que has dormit una hora?
7: Una hora i mitja.
0: Una hora i mitja?
7: Sí.
0: I no faràs migdia d'abans de la rua?
7: No, perquè no em dóna temps. Però perquè justament, clar, tampoc no sabia què passaria. Jo ahir estava a Londres, he arribat aquest matí, ha sigut com tot un no parar. I així que tocarà aguantar.
0: Que guapo que t'ha quedat això d'ahir estava a Londres. Sí. O sigui, de Londres
7: De rockstar ha quedat això, però no. Total.
5: No explica per què, va ser un desastre el viatge a Londres.
7: Sí, no.
5: No,
7: vaig anar a veure un amic que jugava un partit ahir que va perdre i era un partit important. Per tant, no passa res. Jo crec que salvarà el West Ham.
0: Què més sonarà a la festa de celebració del Barça?
7: I hi ha altres que no poden faltar, com per exemple aquesta, que també ho està petant molt.
9: I què fue? Visitena. Con tanta chapa.
7: És una cançó que té anys, el que passa és que Lamine Yamal ara fa uns mesos va fer un vídeo amb aquesta cançó ballant i que es va fer molt viral una altra vegada, i aquesta és de les que els jugadors ballen, que els agrada, i aquesta també sonarà seguríssim.
0: Aquesta és la que ballava en Héctor Ford i també alguns jugadors del Barça quan van guanyar un clàssic al Bernabéu.
7: Sí, exacte, que també va sortir tots molts jugadors ballant aquesta
0: cançó. Lamine Yamal, no?
7: Lamine Yamal és la que més ho va petar.
4: Va aparèixer amb l'altaveu a l'aeroport amb aquesta cançó i tots ballaven a darrere seu.
0: Pújala.
2: sueño que me pite la pata, mate. Deje ese paquete, paquete, paquete, si a ti te ganaste la llata.
0: Uri, ¿has triat la vestimenta que portaràs?
7: Portaré una jaqueta del Barça que m'han regalat uns bons amics ara per l'aniversari, que em va de conya perquè és d'aquest any, i així sí que ens demanen que anem amb samarretes o amb producte que sigui d'aquest any. I així em va de conya perquè si fa fred la portaré, i si no, pues el que porti sota, que no sé què portaré.
5: I si dius que no en tens, t'ho regalen o no?
7: No, no ho sé, no ho he preguntat.
4: Prova-ho.
7: Provaré. Però sense samarreta, aniré, per si
0: no. El Barça s'està estirant, últimament. Sí, sí. Ahir, per exemple, gràcies, Uri.
7: Gràcies.
0: Escoltarem atentament.
7: Que vagi molt bé, home,
0: gaudeix un gran culer com l'Uri Mora, el qui podeu escoltar als 40, que serà un dels que punxarà avui a la festa de celebració del Barça, deia Flaqui, que s'estira el club, perquè ahir, per exemple, ens va regalar crispetes.
4: Sí, senyor. Un bal per anar a bescanviar per unes crispetes. Veritat que narrant es feia complicat, però...
0: No tant.
4: Jo vaig regalar-les, però veig que el Valle no les va perdonar,
6: Crec que em vaig menjar les teves, també.
4: Però sí, un gest, evidentment, quan a la prèvia, tenint en compte com arribava al Madrid, que el Barça podia guanyar la Lliga al davant, que et donin crispetes, amb el missatge que volia transmetre al club, és evident, no?
0: Us he de reconèixer
4: Sal
0: que...
4: Sal i disfruta.
0: Exacte, us he de reconèixer que quan em vau explicar que el Barça regalaria crispetes i que, a més, havia convidat a la llotja a Sandor Martín, que va estar divendres al Que t'hi jugues analitzant la baralla com a bon boxejador que és entre Tchouaméni i Valverde, i també el president de la Federació Internacional de Boxa, Santi, pensava que vacilàveu. I no, era veritat.
6: No. És una notícia que vam avançar en exclusiva al Carrusel, a la nit del dissabte, que va tenir molt rebombori. Fins i tot el Roncero va quedar...
4: Es va perdut
6: amb aquesta notícia. Va dir, però esto que es cachondeo. Un poco. I clar, és que va estar el senyor Sulaiman, president de la Federació Internacional de Boxa, juntament amb el campió d'Europa de boxa de pes superlleuger, com és Sandor Martín, que el divendres havia estat aquí al Que t'hi jugues, i ni rastre de Florentino.
0: Us diré més. El Xavi Seisó ha estat amb el president de la Federació Internacional de Boxe i aquesta setmana escoltarem una entrevista amb ell. És poètic, Flaqui, veure com la setmana es tanca amb un clàssic al Camp Nou que el Barça guanya i el president de la Federació Internacional de Boxe convidat a la llotja del Camp Nou després de la baralla entre Tchouaméni i Valverde.
4: Deies que el Barça s'estira, no? El Barça està en mode entremaliat. Però, bueno, quan tu ets anfitrió has de fer que la gent que ve a casa teva se senti el més agut possible.
6: I que Sulaiman necessita fer l'scouting.
4: Clar, per això, imagina't.
0: President, pot anar obrint el regalet que ens han portat?
4: Ha aguantat?
3: He aguantat, m'han lligat les mans.
0: D'una banda tenim Vine Jofre, que ha estat al bar, ja el teniu disponible als canals de YouTube del grup Prisa, Carrusel, Que t'hi jugues, Diarias, ens ha portat uns pastissets boníssims, Jofre.
3: Palmeres de xocolata blanca!
10: Tranquil, president, tranquil.
3: Déu meu,
0: treu-li el paper. Apropa't un moment. Ramon, que ha vingut amb el seu nebot a veure el programa, el Fabio, que és un nen que té 13 anys, però ja és millor periodista que molts. Oi que sí, Ramon?
11: És una passada, la veritat és que és al·lucinant. Ets el seu ídol i avui ha fet festa a l'escola, amb permís, que avui tenia exàmens i li han canviat per demà.
4: Ostres.
11: Perquè han dit, no pots fallar a anar a veure el teu ídol avui, no? I li fa els exàmens demà per venir i, bueno, ni ha dormit i això. És,
4: ostres.
10: Però a la rua haurem d'estar entre estudiar i una mica connectats,
11: sí,
10: no?
11: Sí, vale. La veritat és que...
0: Gràcies pels croissants, lo primer.
11: Res.
0: I lo segon, Fabio, si després vols apropar-te a la taula i comentar l'actualitat, tu que m'han dit que t'has patejat ja molts camps de Catalunya, és brutal, la història del Fabio amb 13 anys. Demana ell mateix desacreditacions a molts clubs de Catalunya per anar a cobrir els partits.
4: Que gran.
0: Després, si de cas, que ens ho expliqui, perquè em sembla...
4: Gran història.
11: Les o quatre partits cada cap de setmana i els amics li diuen per fer coses i tot. No pugui. Va tres o quatre partits per cap de setmana.
0: Després, si et ve de gust, Fabio, t'apropes a la taula i així parlem de l'actualitat del Barça. Compartiràs micròfon amb el Jofre Mateu. Jofre...
10: Què tal, com esteu?
0: Tu també has dormit poc, eh?
10: És que no sé si som gaire conscients del dia històric que es va viure ahir. És que estem aquí de celebració, el Ramon, moltes gràcies pels pastissets, amb aquestes... Però no sé si tornarà a passar que guanyem amb aquesta solvència una Lliga i li guanyem al Madrid, al nostre camp, amb tota la nostra gent, amb un equip que enganxa d'aquesta manera. És una meravella el que estem vivint.
0: I també avui amb l'Àlex Delmas, què tal?
12: Bon dia, molt bé avui.
0: Ahir em vas enviar un missatge, és que em fascina, del Mas enviant-me anàlisis del partit.
10: Quina hora?
0: a la 1:13 de la matinada.
13: Jo he rebut missatges del bar a 3:45 del matí de la nit.
10: A la 1 i estàvem arrencant.
0: Eren els meus.
10: Sí.
0: A la 1 i arrencàvem.
14: Era d'hora, exacte.
0: Què?
14: Res, molt content i molt d'acord, que, vaja, és un fet històric i el millor de tot és que, bé, es preveu un camí llarg, no?, amb aquest equip, amb aquesta joventut, amb aquesta gana, amb aquesta manera de jugar. Ara mateix el Barça és un equip que té molt bona salut, que té molt futur i que, a més, té una manera de jugar que és molt difícil de contrarrestar per als rivals. I això és el que em fa ser optimista de cara al futur. Serà un mercat d'estiu superimportant, per mi clau, per als propers anys del club, però si el Barça és capaç d'encertar el que jo crec que és la decisió clau, que és aquesta incorporació a dalt, crec que tenim un equip per als propers anys per lluitar per tot.
0: Ara ho analitzarem. Abans, tinc aquí dues cartolines, que són algunes de les que es van utilitzar ahir per fer el mosaic de campions al Camp Nou, una vermella, una blava. L'interessant és que darrere, això no es va veure a les imatges ahir, hi ha la foto de la plantilla campiona de Lliga, amb tots els jugadors posant, en aquest cas, amb el trofeu de Supercopa, que és el que ja havien guanyat, ara podran afegir el de la Lliga, que sapigueu que les regalarem entre els oients del Que t'hi jugues i els espectadors del Bar, firmades pels jugadors del Barça. Firmades pels jugadors del Barça, hi va haver molt atrezzo al Camp Nou, algun d'aquest atrezzo ens l'hem portat per regalar-lo entre la nostra audiència. Són les 12:25, escolteu el Que t'hi jugues, a ser Catalunya, hem de vendre alguna coseta, no?
3: Sí, home, que dies com avui diem que sort de dies com avui. Sort de dies com avui que podem celebrar coses, i dic això, com dic, sort del RAC.
13: Home, clar.
3: Bé, compte, perquè saps què és el més nou en assegurances de cotxes? Tu saps? No ho sabeu. És que no ho sabeu. L'assegurança connectada RAC! Per què connectada? Perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectada directament amb el RAC. Així no cal que... No cal que truquis.
10: B16.
3: Tu... Sí, home.
10: B16. No, 14, però ens en falten dos, però acabarem a 16. B16.
3: Sí, descuida. Un empatet. Clar. Un empatet amb l'Oviedo. Ja està. Ja ho tindria. En cas d'avaria, només prems el botó i ja et geolocalitza i t'envia la patrulla del RAC. Ja no cal ni que facis trucades, ni que facis res estrany. Sort del RAC, perquè el RAC hi són per...
0: Poca conya amb el que diu el Jofre Mateu. El Barça està a 14 punts del Madrid, 14 punts més que el Madrid, 28 més que l'Atlético de Madrid. El Barça en aquesta lliga porta 28 més que l'Atlético de Madrid, tercer és el Villarreal, quart és l'Atlético del Cholo Simeone, i va camí de rècords, la lliga aquesta dels 100 punts, si aconsegueix els 9 que encara queden per tancar la temporada. Són 14 els que té de diferència amb el Madrid. El rècord és el 2019 Lliga de Valverde amb el Madrid, que va començar amb Lopetegui, va tenir a Solari i va acabar amb Zidane. 19 punts li va treure el Barça en aquella Lliga. El Barça de Valverde, que va guanyar amb 19 punts d'avantatge sobre el Madrid, ara són 14, posats a buscar al·licients, no, per trobar-te'n algun, Flaqui. No sé si els jugadors es deixaran anar o intentaran aconseguir el rècord, en tot cas que facin el que vulguin.
13: I tant,
0: que
13: s'ho han guanyat.
0: Després d'una temporada que ha estat d'excel·lent, que es tanca amb aquest clàssic, que s'ha celebrat, Santi, i molt.
6: Doncs sí, com no podia ser d'una altra manera, així que Willy... Aquest va ser el so principal de la nit. Les crispetes repartides des del club. Aquí veieu, a la càmera, els cucurutxos de crispetes. Esto de las palomitas va con segundas, van preguntar els del Madrid. Celestial, la veritat. Crispetes també va menjar Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo va estar una bona estona parlant amb Lamine Yamal a la gespa del Camp Nou abans de començar el partit. Comença el partit i al minut 5 Vinícius s'apropa a Hansi Flick per donar-li el condol. Va ser un bon gest del brasiler. 4 minuts després, més crispetes. Tota la banqueta del Barça va celebrar el primer gol a la banqueta del Madrid. Tot estava calculat. El xiulet final va desfermar l'eufòria. Em vaig fixar en Hansi Flick. Van agrair un per un els membres del seu staff i acomiadar els jugadors del Real Madrid. Va ser Vinícius qui va dir als seus companys, alguns es volien quedar sobre la gespa, i va ser Vinícius qui els va dir «Vámonos, vámonos», i va treure l'equip de la gespa. Això mereix encara més crispetes. A la gespa,
15: Lamine Yamal va canviar la música d'Olivia Rodrigo, aquesta música, per balls d'Amador Rivas, de la que se avecina. Resulta que el vestidor del Barça en som molt fans. A Fermín, abans de passar pel carrusel canalla, la seva família, sobre la gespa, li va cantar el feliç aniversari. A les 12 va fer 23 anys. Pedri, fidel a les tradicions, li va llançar un penal a son pare. Ho fan a tots els títols que guanya el Barça. De Jong va jugar amb els seus fills i un balón de playa. Això és la mare de totes les crispetes. Els jugadors, al vestidor, van començar a menjar hamburgueses del Vicio. Aquest és el sopar típic dels campions del Barça. Casado i Valde van sortir del Camp Nou amb el cotxe i es van aturar a la porta del Camp Nou perquè la gent s'abraonés a sobre el cotxe. Era la primera parada, el preludi del que seria Plaça Catalunya.

0: Aquests són Casador i Valde. A la plaça Catalunya la van visitar i van estar amb tots els culers que celebraven el títol. De camí a la discoteca, uns altres culers es van trobar Wojtek Chesney i es van posar a cantar.
1: Van cantar? No m'ho crec. I què va fer Chesney?
0: Va cantar amb ells el Chesney fumador. La imatge és meravellosa, amb un barret d'aquests de cowboy cantant pels carrers de Barcelona. Chesney fumador, Chesney fumador. No va ser l'únic que pels carrers de Barcelona la va liar. Van anar cap al Boris Club. És la discoteca on es va celebrar, els jugadors, la plantilla, la Lliga del Barça. És una discoteca al costat del Via Benito, al costat del Dir Diagonal, perquè ens entenguem. Fidels a les tradicions, Eric, Pedri i Dani Olmo van anar a casa seva, van deixar el cotxe, es preveia que la nit fos llarga i hagués ingesta, van deixar el cotxe, van ser curosos i van agafar el bici.
2: Que grande.
3: Que Pedri.
2: Que grande, Pedri.
3: Gran, Eric, molt bé. Com estàs?
2: Vamos. Hola. Chiquito, tío.
4: Otra más, chavales.
1: Otra más, chavales.
0: Aquest és Dani Olmo.
1: La gent devia flipar quan es veia amb la bicicleta.
0: Dani Olmo. Em feia gestos l'Helena que amb bicicleta tampoc es pot veure. Era per anar a la discoteca.
1: Ai,
0: encara no havia
1: amb taxi o amb transport públic, clar, Helena. És que ets mal pensat.
0: I si no, vaig jo a portar-los cap a casa. No hi ha cap mena de problema.
1: Per cert, que no ho dius, ja ho diré jo. Algun jugador va tancar la discoteca Boris.
0: Ben fet, Pep. És el que pertoca. La directiva ho va celebrar al Luz de Gas. I mentre els jugadors i la directiva celebren, me'n vaig a buscar Hansi Flick. Jo estimo a Hansi Flick, em sembla que tots els culers estimem a Hansi Flick. El felicito, m'ho agraeix i pregunto. Anirà a la rua i em diuen, of course, els jugadors s'ho mereixen, la vida continua.
1: Doncs una abraçada molt forta per a Hansi Flick, que Jofre, Àlex, és el gran protagonista dels èxits d'aquest Barça. Ha guanyat dos lligues seguides, aquest any també la Supercopa, igual que l'any passat, la Copa del Rei, i un equip que diverteix i té ànima, transmet.
5: Totalment. Crec que tots parlem d'aquesta comunió que hi ha entre club, plantilla, staff i afició. Si fem responsable l'entrenador moltes vegades de les coses negatives, de les positives, també l'hem de fer. I a més en un club on això no és fàcil. Ara mateix sembla que tot va molt rodat, però no és fàcil el Barça pel seu entorn, per totes les coses que s'han d'ajuntar. Jo crec que ell té una habilitat natural i és una persona que s'ha guanyat, com diu el Santi, tota la nostra estima, l'estimem.
6: Sí, absolutament. Per mi, us parlava abans de que la decisió clau d'aquest estiu és la del nou. Jo crec que va ser la decisió clau de fa un parell de temporades, va ser l'arribada de Flick, que ho ha canviat tot, no?
1: És aposta de la porta.
6: Sí, sí. Doncs tot el mèrit i tot el reconeixement. Dues coses. La primera d'elles és que jo crec que el principal mèrit d'aquesta Lliga del Barça és reafirmar-se en les conviccions. Perquè aquesta manera de jugar a l'any 1 és més fàcil que l'any 2, perquè és d'alguna manera sorprenent, no? Però hem vist una temporada on els rivals han après a contrarrestar aquesta manera de jugar, on hi ha hagut partits on li han fet mal aquesta línia d'avantada. I el Barça mai ha dubtat. El Barça de Flick, d'aquesta idea, mai ha dubtat. En tots els partits, davant de tots els rivals, l'ha jugat. Per tant, em sembla que aquesta convicció que transmet a la plantilla és una gran victòria. I després, doncs, diguéssim, la capacitat de gestió, ara ho deia el Jofre, no? Per mi, amb un futbol actual que està sobreentrenat, tenim la tendència de sobreentrenar els equips, Flick li dona aquest punt de psicòleg a la seva plantilla que fa que tots els jugadors rendeixin per sobre les seves possibilitats. Ahir, Eric, a les primeres declaracions, després de ser campió de Lliga, va dir, és que Flick ens dona molta confiança. Doncs bé, en un futbol on tot està tan robotitzat, crec que aquest punt de gestor que té Flick és el que marca la diferència.
1: De fet, ell és de l'escola alemanya, però es va enamorar de la holandesa precisament perquè creia que a Alemanya encorsetaven massa el jugador i a Holanda deixaven que expressés més el seu talent. I aquesta combinació segurament és la que l'ha fet tan bon entrenador.
5: Sense dubte, sense dubte. Per mi és la idea futbolística, evidentment, ha calat. Crec que ell ha donat un extra al que coneixíem com el model, amb aquesta línia avançada i amb aquesta pressió tan alta i tan asfixiant, molt exigent, i si els jugadors li compren tots d'aquesta manera, vol dir que és molt bo.
7: Escola alemanya, amb aquest matís holandès, i crec que aquí al Barça li ha afegit el plus del sentiment. Perquè igual que diem que estimem a Hansi Flick, el que ell transmet és que ell estima el Barça i que ha caigut de peu en aquest club i que és un gran encert, que ell vol estar al Barça fins que l'estadi estigui acabat, s'ho ha guanyat, i crec que en l'estiu en què arribava Mbappé, el fitxatge el va fer el Barça. que va ser Hansi Flick.
1: És veritat, l'estiu que el Madrid fitxa Mbappé, el Barça incorpora Hansi Flick.
7: Sí, sí.
1: Ben vist.
7: No, no, recordo aquell estiu que, com que el Barça no tenia diners, no podia sortir al mercat, deies, l'única manera que tens d'intentar contrarrestar aquest Madrid campió de tot que incorpora Mbappé és encertar amb l'entrenador. És trobar un entrenador que agafi aquests jugadors joves i els hi pugui treure un rendiment esportiu. Doncs, escolti'm, enhorabona l'olfacte de la porta perquè la va tornar a clavar.
1: Fixa't el que deia Hansi Flick després del partit, recordant el seu pare i els dubtes que havia tingut sobre si explicar-ho o no dir res.
8: This morning, my mom called me and...
9: Aquest matí la meva mare em va trucar i em va dir que el meu pare havia mort. Llavors vaig pensar si ho havia d'amagar o parlar-ne amb el meu equip, perquè per a mi són com una família. I vaig dir, d'acord, vull donar aquesta informació també als jugadors. I el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment i estic molt feliç i molt orgullós de tots els jugadors de l'equip, del meu staff i del club. Per a mi és realment una família. Aprecio molt treballar per aquest club increïble, però també viure a Barcelona. La gent és realment molt amable amb mi, amb el meu staff i amb tothom. I això és una cosa que valoro moltíssim. És fantàstic, i per això sento que sóc al lloc correcte en el moment adequat. Alguna vegada has sentit tant d'amor per aquest club com avui a l'estadi? No.
1: No, diu Flick, mai. És a dir, que el carinyo de la gent el va notar un entrenador que està encantat de treballar al Barça i una persona que està encantada de viure a Barcelona.
5: I parla de família, eh? Quan estàs parlant dels seus companys de feina i en un context tan alt rendiment, tan exigent, amb tantes coses en joc i que hi hagi tantes persones i que parles de família, bueno, parla molt bé d'ell.
1: Flick va notar el carinyo de la gent al camp, Flick va notar el carinyo de la directiva, del president, a la gespa, molt emocionant l'abraçada de Laporta amb l'entrenador, el carinyo dels seus jugadors, i va ser protagonista ell, i també Arbeloa, a la festa de celebració del Barça. La Sier Chaves va estar a Canaletes amb gent.
10: Molt emocionant.
11: La veritat que molt bé.
12: Visca el Barça!
11: Sentiments a flor de pell.
10: Visca el Barça i visca Catalunya, sempre!
11: Visca!
13: Això és el Barça i és el que veiem nosaltres. Això és el Barça, mira.
14: És brutal, germanó.
13: Mira, mira Barcelona com està connectada amb el Barça.
15: Probablement serà una de les millors sensacions de la meva vida. Poder-li guanyar la Lliga en el nostre camp és una oportunitat històrica. Nosaltres, els culers, ho gaudirem també en la nostra vida i ho recordarem per sempre i esperem poder arribar als 100 punts guanyant tots els partits de Lliga.
16: Veig que he patit poca emoció perquè ja estic guanyat això. Ja es veia molt que no competíem a nosaltres. Però la celebració ho he viscut a tope. Canaletes de Catalunya, no sé que ben bé què som, però espectacular, vull dir, un ambient, una unió, un equip que és màgic.
17: Sí, la meva primera vegada venint, o sigui, increïble, increïble.
18: Pues l'he viscut, que ja sabia el que anava a passar. El Barça anava a ser campió de Lliga per segon any consecutiu i el Madrid anava a ple de segon any consecutiu.
19: Jo crec que és el millor que li ha passat al Barça. Hem viscut guanyar la Lliga al Camp Nou contra el nostre eterno rival, a més, amb tot el que significa ser del Barça, i crec que és el millor que li podria passar al Barça veient com està el vestuari del Madrid, que es rebenten entre ells i que ens ho mereixem, perquè hem passat un temps molt, molt fotut i ara estem aquí i ells estan patint i nosaltres estem aquí celebrant. Jo, Albert Bermúdez, l'estimo a segunda, ta!
1: Un aficionat del Barça que al micròfon de la Sier Chaves va dir que estima l'Albert Bermúdez, que va liderar la retransmissió a l'estudi Toreschi, a rebentar de gent. Quants oients vam posar, els que ens van deixar? Eren 50?
20: 55.
1: 55.
20: M'he fotut 55 persones.
1: 55 persones,
20: cap problema.
1: Que s'ho van passar superbé, no?
20: I n'haguessin fotut 75.
7: Segur.
20: Però
7: i 100.
20: Les restriccions i aquestes coses.
1: Us ho vau passar bé o no? El que tinguis Barça.
20: Ens ho vam passar la conya.
21: Hòstia, vam ser molt feliços, jo crec, durant dues hores. O sigui, jo notava que la gent era feliç mentre estava al Toreschi, mentre estàvem explicant aquesta nit històrica.
20: De fet, la segona part, perquè ja va ser una festa. Però vaya merda de segona part!
5: Sí. Però tampoc és que estava molt pel partit, no?
20: No, ja, no està, però per
5: com
20: per
5: que
20: això,
5: no hi havia molta tensió. I
20: arriba
5: ho
20: a ser un Barça-Celta jornada 27 i fot un tret al
5: una castanya, sí, sí.
1: És
5: sí,
1: que quan el Barça marca el segon gol abans del minut 20, no vau pensar que els hi caien 5?
20: Sí. I 5? Sí. Oh, només 5?
7: Ho vam pensar nosaltres i ho vam pensar ells.
5: Bermúdez, saps, no, saps que va tirar la porra, no? Abans de començar el partit? 8-2, va dir.
20: 8-2, és el resultat que jo necessito, perquè és l'únic resultat que em fa pensar en malament. I així, amb un 8-2...
1: Va, restitueixes la història.
20: Exacte.
1: Això deien els oients que van venir a viure la ràdio en directe a l'estudi Toreschi de Ser Catalunya.
22: És perfecte, perfecte. O sigui, el partit somiat, guanyar la Lliga, guanyant el Madrid, a més, amb tota l'emoció que hi ha darrere, perquè, mira, ara està parlant Flick amb la televisió i ha perdut el pare, o sigui, tot és molt heavy i ens ho mereixem.
2: Hem guanyat la Lliga gràcies al nostre Barça.
3: No, partit espectacular, el Barça amb molta solvència i clarament som superiors del Madrid.
12: Final idíl·lic, la veritat, o sigui, no podem demanar més amb aquest equip.
23: La primera part molt bé, ens han faltat més gols i ha sigut, bueno, guanyar la Lliga contra el rival, pues, de puta mare.
24: M'ha agradat molt i estic molt orgullosa de la primera Lliga que s'ha fet al Camp Nou i estic molt contenta per això.
25: Guanyar la Lliga amb el Real Madrid oponent, una locura.
1: Gràcies a tots els que ens escolteu, gràcies a tots els que veniu als directes que fem a SER Catalunya i estigueu atents perquè la temporada encara no ha acabat. La temporada encara no ha acabat. Hi ha diversos especials previstos de què t'hi jugues entre setmana. El proper és dimecres vinent, d'aquesta setmana no la següent. 20 de maig, celebració amb José Mari Vaquero per la primera Copa d'Europa i per la publicació del seu llibre amb molts integrants del Dream Team. Demà obrirem convocatòria. Ostres. Per venir a l'especial que farem del què t'hi jugues a Sitges, dimecres de la setmana vinent. 20 de maig, José Mari Vaquero presenta el seu llibre al Què t'hi jugues el dia que es compleixen anys de la primera Copa d'Europa.
5: Gran assistència de José Mari Vaquero, el gol de Koeman, responsable...
1: Jugada assajadíssima.
5: Exacte, sí, sí.
1: Ho ha dit ell diverses vegades, que allò va sortir com va sortir. Bueno, està, dir, no té més.
5: Però s'ha de parar, la pilota que ja s'ha de parar.
1: Va, 12:40, Flaqui, endrecem l'actualitat i continuem analitzant. Vinga, la victòria del Barça, assaborint l'èxit de Hansi Flick.
26: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
7: Martí Juncà, bon dia.
27: Bon dia, Flaqui.
7: El Girona se la juga aquesta nit a Vallecas.
28: Una victòria allunyaria els de Mitchell de la zona perillosa. Ara mateix són 17ens i Mitchell diu que la seva millor versió ha de ser suficient per salvar-se.
29: Preparats per el partit de demà, que és molt difícil, molt complicat, contra un Rayo que ha fet història en la Conference i que està en una final, però que necessita també els punts per permanecer en primera divisió. Partit molt dur. Difícil, complicat, però sempre hem de pensar que la nostra millor versió pot ser suficient per arribar a l'objectiu. Volem fer demà un partidàs i aconseguir els 3 punts.
28: Una jornada que, si el Girona puntua, pot certificar el descens de l'Oviedo i on l'Espanyol s'ha complicat la vida perdent contra el Sevilla. Segona, Gerard Piqué, president de l'Andorra, ha sigut multat amb 200.000 euros per invertir en informació privilegiada. Qui li va transmetre va ser José Elías, propietari de la Sirena, que va avalar la candidatura de Laporta.
7: Europa, Arsenal i PSG a un pas de certificar els seus títols de Lliga.
28: Victòria agònica dels Gunners contra el West Ham i segueix guanyant el pols al City. A França, un gol de 2 situa el PSG un punt del títol. I a Itàlia, amb l'Inter ja campió, el còmode Cesc Fàbregas s'ha assegurat ser Europa l'any que ve.
7: En bàsquet, Xavi Feixó, bon dia.
30: Bon dia.
7: Avui partit del Joventut, després que el Barça ja hagi assegurat ser el play-off pel títol.
30: Doncs 4 jornades per final de la fase regular. Victòria còmoda del Barça, que encara pot ser segon. Girona va perdre a Múrcia, però està salvat. Passa endavant del Lleida, que està a una victòria de la salvació. I important victòria del Morabanc Andorra davant el Baxi Manresa. Els andorrans continuen en zona de descens, però empaten amb 3 equips més. La penya jugarà el seu partit de Tenerife el 20 de maig.
7: En hoquei, el Barça perd la final de la Champions.
28: 4-3 contra el Porto, a l'inici de partit dels blaugranes, que van acabar lluitant fins al final. Sergi Fernández, el capità, va expressar el seu descontentament amb l'àrbitre.
31: Orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot. El Porto ens ha superat. Crec que han arribat més de porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
7: I tanquem amb Marc Márquez, operat amb èxit després de la caiguda alemany.
28: El cervell va caure a la cursa sprint i el carol que té l'espatlla esquerra després de la caiguda de l'any passat a Indonèsia li va causar molèsties. Aquesta lesió fa que Marc Márquez sigui baixa pel Gran Premi de Catalunya.
1: Per cert, estigueu atents aquesta setmana, que explicarem una notícia del Martí Juncà després d'un treball periodístic, sí, d'investigació que...

0: És un treball periodístic d'investigació que demostra que els bars del voltant del Camp Nou incrementen més d'un 25% els preus quan juga el Barça. Sí. Treball d'investigació del Martí Juncà, que explicarem aquesta setmana al Què t'hi jugues.
1: Més detall demà, sí.
2: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
3: Hola, Marcos.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bé, ¿y tú?
4: Muy bien, muy bien. Vamos a la prensa de Madrid. No sé por qué, pero me ha dado por ir a...
3: Espera.
5: Internacional.
0: Un pastisset.
4: Explico. Alirón sin rival, se lee en la portada del diario Marca.
3: Com si no hagués provat
4: encara, diu. Boníssim para la historia. Se lee también en la primera página del diario AS. Luego hay un artículo de su director, José Félix Díaz, donde profundiza en la caída del proyecto del Madrid. El proyecto, aunque mucha gente no lo sepa, de Florentino Pérez. Se avecinan cambios urgentes en el Madrid. El punto de partida va a ser la llegada de un técnico. Y la pelota está en el tejado de José Mourinho. Atención a lo que dice. Si el portugués acepta, el puesto será suyo. Conoce de primera mano la intención del presidente del Madrid de darle el bastón de mando de nuevo. Mourinho medita, en cambio, si es el momento de un último baile y lo hace sabiendo que la plantilla que hay será la base del Madrid de la próxima campaña. Lo que no se cuenta en Madrid, ni se quiere contar de momento, es que Flip apenas lleva 2 años en el Barça. 2 años, 2 ligas, y está a punto de conocer a su cuarto entrenador en el Madrid. Ancelotti, Xavi Alonso, Arbeloa y quién sabe si Mourinho.
5: Wow. Yo tengo muchas ganas de hacer un Last Dance.
0: ¿Sí, José?
5: Sí, Last Dance es lo que yo me gusta que mis jugadores le rompan a los jugadores del Barça. Last Dance.
0: Las dents. Gràcies, Marcos.
5: Hasta luego.
6: He arribat tard.
7: Us en recordeu del Maradona de les Rambles?
0: Oh, i tant.
7: Doncs era un espectacle donant tocs a la pilota. Doncs bé, l'exfutbolista cubà Eric Hernández ha establert una nova marca mundial de tocs de pilota amb, atenció, 11.942 en una hora amb peus, cames i cap. Hernández ha superat el mexicà Abraham Muñoz, que tenia el rècord amb 11.901 des de juliol del 2017. Conegut com el dominador, Hernández ha passat, el passat 28 de març va aconseguir una altra marca personal amb tocs només amb el cap, sentat i amb 1,5 quilos de pes a cada turmell. 1 hora, 24 minuts i 33 segons donant cops a tocs amb el cap. Aquest rècord encara no està, però, homologat pel Guinness. Eric Hernández ha aconseguit marques en moltes modalitats, com, per exemple, tocs corrent als 100 metres o tocs fent una marató.
0: El rècord és de més de 11.000.
7: 11.942 en una hora.
0: O sigui, pràcticament 12.000.
7: Són 3 tocs per segon.
0: 3 tocs per segon.
5: Ara un altre també amb dos caimans perseguint-lo. I...
6: Bueno, tocs per segon.
0: Quin és el teu rècord, Jofre?
6: De tocs?
0: No m'has contat mai.
6: Mai.
0: I tu, Àlex, tampoc?
8: Jo sí, perquè jo tenia un entrenador, que per cert ara està entrenant a primera, està a l'estaf, que ell deia que si feies més de 1.000 tocs eres jugador de primera divisió.
0: Jo ah,
8: em,
0: sí?
8: em vaig fer més de 1.000 i no vaig arribar a prendre.
0: Es pot dir el nom de l'entrenador?
8: Sí, és Santi Pou, està a l'estaf del Girona. Sí,
0: està a l'estaf del Girona.
8: Sí.
0: I deia que si fas més de 1.000 tocs ets jugador de primera.
8: De primera, sí.
0: Tu fas els que vulguis, Jofre.
6: Sí. Jo crec que 1.000 no hi arribaria.
7: Tant,
8: però, home, tu pots anar...
5: Ni hom deu haver-ne fet 1.002.
6: Per avorriment.
5: 1.003.
6: T'aborreixes. T'acabes cansant d'avorreixes. No, sí, sí. No.
0: 3:15 del migdia, estigueu atents que la segona hora del Què t'hi jugues connectarem amb Anton Meana, escoltarem a Tomàs Roncero, si agafa les crispetes, aquí, que ens ho passarem bé.
2: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
10: Arroba Què t'hi jugues.
0: Núria, molta gent, molts clubs felicitant al Barça.
11: Sí, molts clubs. Mira, de fet, he fet un repàs, sí que flaqui, dels clubs de la Lliga que han felicitat el Barça després de proclamar-se campió. Us destaco els que no ho han fet, perquè la majoria han fet un tuit felicitant el Barça. Els que no ho han fet a aquesta hora són 4. L'Oviedo, el Llevant, l'Atlético de Madrid i l'Espanyol.
0: Oviedo, Llevant, Atlético i Espanyol són els únics clubs que no han felicitat el Barça.
11: Que Twitter, correcte.
0: El Madrid sí l'ha felicitat.
11: El Madrid sí l'ha felicitat. Primers, enhorabuena al Futbol Club Barcelona per la Liga a les 10:57. Per tant, pràcticament just en el moment que el Barça es proclama campió i els únics que no ho han fet són aquests. I sí que a les xarxes socials la veritat és que els missatges són molts. Leo Messi va fer una història

0: i a Instagram, campeones, visca el Barça, amb la imatge del Barça campió de Lliga. Ronaldinho també va fer una història al seu Instagram, visca el Barça, i tot d'aplaudiments. Xavi Hernández també visca el Barça, Gerard Piqué al seu compte de Twitter, bestial, Andrés Iniesta, campeones, i em va fer gràcia l'història que va fer Carles Puyol, celebrando la vida i la Liga, menjant-se un tros d'entrecot tremendo. Caramba, Carles
1: el
0: Puyol.
1: El capità
0: és celebrar, el millor. És una bona manera de celebrar.
1: Li faltaven els caragols per, sí, això, al post aquest d'Instagram.
0: No estava a Catalunya, no sé on estava, perquè l'horari, és a dir, el partit es jugava de dia, al lloc del món on estava, no sé on.
1: Ah, però per això no tenia caragols, perquè és un gran amant, correcte, dels caragols, Carles,
0: no estava,
1: Puyol.
0: No estava per aquí. També Pedro Sánchez.
2: Estàs a Estats Units. Can you bring me snails, please, de llauna?
1: Puyol arriba va a menjar caragols de postre.
2: Sí, això... Xocolata?
3: Vaya un sonat, el Puy.
4: Què menjava, més caragols o feia més tocs a la pilota?
1: Puyol, la rebentava, la pilota.
2: Si menges més de 1.000 caragols...
4: Ets caragoler de primera.
2: Ets caragoler de primera.
0: També un tuit de Pedro Sánchez, del president del govern espanyol. Enhorabuena al Fútbol Club Barcelona por este nuevo título de Liga. Un reconocimiento al gran trabajo de toda la plantilla esta temporada. Felicidades a jugadores, cuerpo técnico y a toda la afición culé. Felicitats, campions. Aquest és el tuit de Pedro Sánchez. També Salvador Illa, moltes felicitats al Barça per aquesta nova Lliga. Un èxit construït amb talent, esforç i compromís col·lectiu. Enhorabuena als jugadors, al cos tècnic i a tota l'afició blaugrana. Per cert, Salvador Illa, que és perico, ell mateix ho ha reconegut en més d'una ocasió. I sabeu qui ha fet un tuit en català? No ho diríeu mai?
1: Javier Tebas.
0: Javier Tebas, eh? En català han construït un equip valent, intens i reconeixible, amb talent jove, ambició i una idea de joc molt clara. Estan construint entre tots un projecte molt sòlid. Han conquerit amb autoritat i mèrit la millor lliga del món. Enhorabona al cos tècnic, jugadors, directius i aficionat del Barça per aquest títol. I acabo amb un que m'ha fet especial gràcia a Instagram. Sara Jessica Vicius, exentrenador del Barça de bàsquet. There is only one team in Spain. Només hi ha un equip a Espanya i emoticonos plorant.
1: I parlant d'entrenadors, Luis Enrique, després del partit del Paris Saint-Germain, entra a la sala de premsa i pregunta com ha quedat el Barça. Li diuen que ha guanyat 2-0 i reacciona així.
5: 2-0.
1: Toma! Fa Luis Enrique quan li diuen que ha guanyat el Barça 2-0 al Madrid. Per cert, l'Atlético de Madrid no ha felicitat el Barça a través de les xarxes socials. Sí ho acaba de fer el seu entrenador, Diego Pablo Simeone, el Cholo, a la prèvia del partit que juga l'Atlético demà en Lliga. Hi ha Lliga en 3 setmanes, l'Atlético juga demà. Acaba de parlar Simeone. Ha dit això, aviam si ho interpreteu, com una felicitació o com una manera de reivindicar-se.
6: El Barça és el mejor equipo que juega, posiblemente, en el mundo. Y bueno, ganó una liga merecidísima desde el principio al final. El año pasado la ganó de la misma manera, con una contundencia increíble. Felicitarlos, la verdad que juegan un fútbol increíble. Y yo lo miraba el partido ayer y decía, dejamos dos veces eliminado al Barcelona. Chao.
1: Chao. Venga, aquí s'ho deixo, eh? Felicitació al Barça o reivindicació de la seva feina i de l'Atlético?
4: Una barreja de les dues coses.
1: Sí, barreja, no?
4: És el millor del món, que no sé si ho pensarà o no, però és el millor del món, ho fa tot.
3: Que juguen, eh?
4: Són els millors, en un festival. Nosaltres els vam falsar dos cops.
3: Dos vegades.
1: Ciao.
4: Gran del Cholo.
1: És d'ara mateix, la declaració de Simeone.
3: Sensacional, molt a favor.
7: Però aquesta necessitat de reivindicar-se sempre, a mi em sembla que és dels entrenadors que no es acaben de sentir segurs o satisfets amb la seva feina.
4: Aquesta temporada...
1: 28 punts, la Lliga, de diferència entre el Barça i l'Atlético. Ja. 28.
3: Avui era dia de felicitar, ja està, no? Del Mas, era dia de felicitar, ja està, no?
7: Ja està, home.
1: Un dels protagonistes del clàssic va ser Fermín, sí. Fermín López, que va passar pels micròfons de la SER després del partit al Carrusel Canalla. Aquest és un extracte de l'entrevista que li van fer a Fermín després del Barça-Madrid, del clàssic.
8: Fermín, què tal, com estàs?
9: Hola, molt bé, molt bé.
8: También nos hemos enfadado nosotros cuando no te ha pasado el balón Lewandowski, porque era para ti que metieras el gol que te anularon en el otro partido, ¿verdad? En ese clásico.
9: No, tenía ganas, la verdad, pero bueno, si hubiera metido Robert también hubiera estado contento. Era importante meter el tercero y bueno, lo he pedido así un poco porque me he visto muy solo y bueno, no pasa nada, son cosas del fútbol.
8: Decíamos en la retransmisión que en el último clásico que se jugó en el Camp Nou, tú estabas en el Linares. Fíjate cómo ha cambiado la película en 2-3 años, ¿eh?
9: No, la película ha cambiado totalmente. Al final Hace dos años estaba en el Linares, era inimaginable ganar mi segunda liga aquí y estoy muy contento por los culés, por el club, por nuestro equipo, que nos lo merecíamos y tenemos que seguir así.
8: ¿Cuántos kilómetros has hecho? ¿Los controlas o no? Porque te has hecho un hartón a correr hoy.
9: Sí, sí, hoy, bueno, como siempre, yo me dejo la vida siempre en el campo por el Barça, por mi equipo y nada, hoy había que dejarlo todo, sabíamos que era una oportunidad histórica y creo que hemos hecho un partidazo y nos hemos llevado la victoria y la liga.
8: ¿Dónde te sientes más cómodo tú jugando? ¿En banda como en estos últimos partidos? ¿De interior, más cerca del delantero, de media punta? ¿Dónde te sientes más cómodo tú, Fermín?
9: Pues siempre lo he dicho que de media punta, pero yo mientras esté en el campo estoy disfrutando, me da igual la posición, donde el míster lo requiera o el equipo, yo doy el 100% y nada, mientras esté en el campo no me importa la posición.
8: ¿Y qué prometes si vuelves con el Mundial de España?
9: No sé, no me lo quiero imaginar, la verdad. No me lo quiero imaginar porque sería increíble. Después de la temporada que hemos hecho con el Barça, si voy convocado al Mundial, pues volver a España con el Mundial, para todos
8: claro
9: sería...
8: Para el Mundial, bueno, ¿cómo no vas a ir convocado para el Mundial? Claro que vas a ir, hombre.
9: No, hasta que no salga la lista del
10: Fermín
9: vídeo,
10: y 25
9: no.
10: Más.
9: No, hombre. Aún no se sabe.
8: Fermín, protagonista de la cadena SER, feia el Flac abans una reflexió molt interessant, que l'estiu que el Madrid fitxa Mbappé, el Barça incorpora Hansi Flick, i val la pena requadrar-ho, no?, per analitzar, no?, temps després del que hagin passat les coses, com ha evolucionat la història, i n'hi ha una altra que es pot afegir aquesta i complementa. L'estiu que el Barça semblava que no reforçava l'equip, al final resulta que el fitxatge va ser Fermín, que es va quedar, no va anar al Chelsea, que el volia, i fixa't lo important que ha estat aquesta temporada.
3: Jugador absolutament clau, crec que s'ha convertit no només en una peça que la pots ubicar en diverses posicions, sinó en un contagi d'energia que és una bendició per qualsevol entrenador, per qualsevol jugador d'equip, i a més amb un afegit que parlàveu d'aquesta última, que jo també em vaig emprenyar perquè estava molt sol de Lewandowski. Home. Lewandowski el veu i no li dona, però tampoc es pot queixar gaire perquè no, ell que acaba moltes que també hauria de donar.
11: Jo queria ser mi colo.
8: Passa-li a Fermín, Robert.
11: Golo en clàssico,
4: jo entenc el Robert.
11: Tu tens que entender que on de mi.
3: I Fermín ha fet el mateix, perquè Fermín té molta trepitjada en àrea, però n'acaba 53, que igual també s'ha de passar.
4: Ahir va haver-hi molta gestualitat de Lewandowski, que s'interpretava com a comiat a la celebració posterior. Va estar moltíssima estona amb el trofeu de la Copa de la Lliga, passejant, saludant la gent, fotos, buscant familiars, sí. Foto rere l'altra, la gestualitat, el buscar el gol amb aquesta insistència, era de
3: comiat. Ha sigut maco, ara.
4: Sí, jo entenc a Lewandowski, sincerament.
11: És que sí, un medio
8: però la vida
11: difícil.
8: Li devia un gol a Fermín al Clàssic, no, perquè li van anul·lar aquell de manera injusta.
4: Que ve marcarà 3.
7: Aquell era aquell, però ja li arribarà. Ja.
8: 6-6-32-72-11, missatges al WhatsApp del que t'hi jugues, àudios dels nostres oients, al 6-6-32-72-11.
2: Aviam què podem fer, va, el Josep.
12: Bon dia, campions. Ep. Una abraçada forta al nostre entrenador, ep, amb uns mals moments donant la cara i donant exemple.
2: S'ha enviat a les 5 del matí, eh?
12: Una patada allà baix a la Lliga per ficar el partit el diumenge a les 9 de la nit. Ens heu fet jugar tota la Lliga a les 4 i a les 6 de la tarda i avui que era dia per poder anar-hi amb la canalla i a disfrutar-ho a les 9 de la nit. Molt bé, senyors de la Lliga, però que us bombin. Som que us bombin.
8: En quina hora és el missatge d'aquest oient?
2: El missatge és ben bé, és abans de les 5 del matí, és 4 i pico.
8: O sigui, deu ser oient de matinada.
2: Sí, igual sí. Seguim amb el Ramon.
13: Que noche ayer. Que noche ayer. Ahora, hoy toca celebrarlo hasta que no se pueda más y ya descansar toda la semanita, que si no llegamos a los 100 puntos, igual, pero que gane el Alavés, tranquilete, ayudamos al pobre Alavés a salir del descenso.
8: Ay, qué dolenqueta que te oyen.
13: Bajen otros, ya está.
8: Que bajen otros.
2: Y encara tenim temps d'escoltar a l'Arturo, que és merengue.
14: Felicidades al Barça y a todos los culés por la liga conseguida ayer, que el tío Faja seguramente estaba ahí con sus orgasmos. Y también darle las gracias al Atlético por haber tirado la liga hace 6 meses, porque si no, este año creo yo que no hubiéramos acabado ni quintos. Esperemos que el año que viene por lo menos seamos capaces de, aunque sea, intentar competirles al Barça.
8: Missatges al 6-6-32-72-11, notes d'àudio, a la tornada, 1x1.
2: Especial baralles i violència.
8: Ai, amb bonus track del Madrid.
15: Què t'hi jugues?
10: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: A tothom li agrada un 2x1.
1: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment?
2: No podràs rebutjar l'oferta.
0: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
3: La guerra de Oriente Próximo.
0: I aquí Catalunya amb Marina Fernández.
4: Una cosa són les altres.
0: Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
6: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
7: Una i quatre, Flaqui.
8: El Què t'hi jugues ens divertim.
7: Sí, ah. Però és que no em vull oblidar. Abans del partit, sí, el Jofre de la bodega Cal Terrida del Prat em, sí, va regalar una ampolla de cava.
8: Oh, ja està.
7: Em va regalar una ampolla de cava i em va dir... per a que la comparteixis amb la redacció quan guanyem la Lliga aquesta nit.
8: Res.
7: Me l'he deixat a la nevera de casa, demà la porto. I ho he volgut dir en antena perquè quedi constància.
9: Mai és tard.
7: Demà porto l'ampolla de Cal Terrida per celebrar la Lliga i així allarguem la festa.
9: Mai és tard.
10: El Jofre s'hi acaba. Molt bé.
11: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Me voy a llevar un parantes.
7: Us ho he dit abans, el Seixó ha estat entrenant aquesta setmana per pegar bons clatellots, bons mastegots, i ha entrevistat al president de la Federació Internacional de Boxa. Aquesta setmana escoltarem l'entrevista, eh? Però què tal?
12: Mauricio Suleiman, mexicà, molt bé. Té moltes ganes de treballar aquí a casa, de fer un mundial en un escenari de Barcelona, que diu que n'hi ha molt bons i que, en fi, i a més em va felicitar perquè em va dir, tinc constància de que la vostra ràdio dona suport a la boxa.
7: El divendres Sandor Martín va estar a la taverna, sí, dels Bojos analitzant el cop de puny de Tchouaméni a Valverde.
12: Em consta que una broma li han fet a la llotja, en el Sandor, sí, i a Suleiman.
7: Hi ha hagut també broma, eh? A la llotja, sí, el clàssic, sí, sí, perquè, sí, estaven tots dos convidats pel Barça.
12: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El Sandor, que va passar la prova de divendres dels Bojos, que ja va ser una prova important, doncs em va passar un altre a la llotja, també, eh? Però bueno, se n'en va sortir. Escolta, avui no sé si estareu d'acord amb mi o no, avui m'emporto aquestes arribades dels equips amb el tocar als estadis. En ple segle XXI només té una justificació, que les patrocini Carglass, no, sinó, perquè si no, no té una explicació lògica.
7: És tremendo.
12: És evident que els equips han d'arribar d'alguna manera a l'estadi, però la meva pregunta seria, no es pot fer d'una altra manera? Reconec que la resposta no és fàcil, però aquest show del tir al blanc a l'autocar del rival i fins i tot ahir al propi és digne d'analitzar. Que el futbol és passió és evident, però la imatge per mi és lamentable i crec que s'ha de buscar una solució a aquest tema.
7: Totalment, eh? I és lamentable que hi hagi gent que llanci objectes als autocars dels equips. Vull dir, que...
10: Si encara passi això, no? És una mica estrany, no?
7: És tremendo. Una i set, Monchi ja ha estat anunciat oficialment per l'Espanyol. Comunicat d'ara mateix, Elena de Diego, què diu l'Espanyol sobre Monchi?
13: Doncs el nomenen com a nou director general esportiu de l'entitat. Diuen que des d'aquí liderarà tota l'àrea esportiva de l'Espanyol, que les diferents àrees esportives mantindran les seves actuals direccions executives, que dependran d'aquesta direcció general que liderarà Monchi, és a dir, que de moment Fran Garagarza està de baixa per malaltia, doncs que ell seguirà sent el director esportiu malgrat ara estigui de baixa. Serà Monchi aquest director general que coordinarà totes aquestes direccions i que reportarà Monchi directament al CEO de l'Espanyol, a Mao Ye, i també a Alan Pace, el president i propietari de l'Espanyol i també de Velocity Sports Partners, aquest grup inversor que té tant l'Espanyol com el Barley. Monchi reportarà directament a Mao Ye i a Alan Pace i serà qui lideri l'àrea esportiva de l'Espanyol.
7: En una estona ho ampliem, però Jofre, Àlex, us sorprèn el fitxatge de Monchi com a director general esportiu de l'Espanyol?
10: Sorpresa, ara ja no, perquè ja sonava el nom, de quan va sortir sí, bàsicament perquè no veia Monchi agafant aquest projecte aquí, però em sembla una bona notícia. Crec que és un director esportiu, en aquest cas, que serà més que director esportiu, no? Serà molt responsable, i ha demostrat la vàlua, per tant, confiança de que pot fer una bona feina, sí.
14: Sí, a mi sí que em va sorprendre, sobretot per això, no? Perquè no el feies en un equip com l'Espanyol.
10: Parlava de Sevilla amb el Ramos, no?
14: Sí. Sí, sí, sí, per mi absolutament, no? Ja ha demostrat la seva vàlua a molts llocs i com a mínim, bé, doncs jo crec que pot fer créixer l'Espanyol en el sentit d'incorporacions i a la confecció de plantilles, que és una de les coses que li està passant més cara aquest final de temporada.
7: En una estona ho ampliem el que t'hi jugues. Notícia ja oficial, comunicat de l'Espanyol. Monchi serà el nou director general esportiu. És la 1:10, l'1:1 del Barça-Madrid.
3: L'1:1 del que t'hi jugues.
4: Especial baralles i violència.
7: Per cert, pot ser que aquesta setmana haguem batut rècord de viralitat als vídeos de les teves imitacions?
4: També el Madrid ha batut rècord de viralitat en les seves baralles, per tant, sí, sí, sí.
7: I és cert que ens han arribat rumors de que Vinícius ha vist i escoltat la teva imitació?
4: Sí, sí, sí, això sembla, això sembla.
7: I és correcte que ho hauríem de confirmar, contrastar...
4: Molt.
7: Li fa gràcia, riu, quan s'escolta a si mateix imitat per Albert Bermúdez?
4: Aquí ja... jo no m'ho crec tant. Jo aquí ja em costa més de creure en les meves fonts.
10: Segons quin vídeo hagi arribat, no?
4: Exacte, segons exacte. Quin vídeo. Depèn del vídeo.
10: Algú fa més gràcia que algun altre, no? Amb ell.
7: Demostraria una gran intel·ligència que Vinícius rigui de la seva pròpia imitació.
10: Per exemple, la carta en paper li deu fer gràcia, no?
14: Sí,
10: la que
14: aquesta, li fa
7: aquesta li fa gràcia. Aquesta li fa gràcia.
8: I el tonto gilipollas segunda li fa gràcia.
7: Segur que li fa gràcia. Sí, sí. No sé si us passa, però és escoltar-lo a ell i pensar en el Bermúdez.
10: Bueno, és que ahir va passar... Ahir va passar...
8: Ahir va haver-hi un moment màgic al que t'hi jugues, Barça, que és que... Vam dir, i Vinícius, que protesta l'àrbitre. I aleshores el nostre Vinícius va començar a dir... tonto, gilipollas! I van enfocar Vinícius i se'l veia... tonto, gilipollas!
9: Sí. Bueno, i va fer el gest de les 15 Champions.
4: Va fer les 15 i va fer la vida.
7: Va, l'1:1 del clàssic.
3: L'1:1 del que t'hi jugues.
4: Especial baralles i violència.
7: Ai... Joan Garcia.
4: Pallissa en un carreró. Ell va fer el que tocava, que era vigilar, però els seus companys no van fer prou sang.
9: Eric Garcia.
4: Lluita lliure. Val en totes les posicions, fins i tot traient els colzes a passejar.
7: Covarsí.
4: Baralla Barrió Bajera entre quillos. A vegades és maldestre, però el que segur que no permetrà és brillar un noi que es digui Gonzalo.
9: Gerard Martín.
4: Anar pel carrer amb pistola. La gent no era conscient del que teníem amagat i quan l'he tret ha imposat com ningú.
7: Cancelo.
4: El Correcaminos. La seva principal arma és que és molt ràpid, però ell jugava contra un equip de marca Acme.
9: Pedri.
4: MMA. Té nom de droga i és qui més qualitat té a l'hora de dur a guerra.
7: Gavi.
4: Quan venien d'un altre col·le a pagar-te. Demostra que és molt important tenir nens fets a casa que sentin aquest respecte cap als seus amics i vulguin defensar-los com calgui.
9: Fermín.
4: Navallasso. Va amb una seguretat bestial que fotrà un forat a la defensa rival i el més normal és que faci sang.
7: Per cert, voleu una curiositat? Divendres vaig coincidir amb el Jordi Martí en una visita guiada a la Sagrada Família.
4: Sí?
7: Li van requisar la navalla a l'entrada.
10: És que clar...
9: Algun dia
10: havia de
9: passar.
7: I el tio, el segurata, em va reconèixer i em va dir que sí, que se la tengo que requisar.
4: Que no, clar,
7: home, clar,
10: com ho faig, això, ara?
7: Guarda-la, claro que sí.
4: No, sí, cap problema.
7: Dani Olmo, va.
4: Judo. Va fotre una cosa raríssima amb el cos d'una qualitat que bàsicament va ser la clau de tot.
9: Rashford.
4: La bufetada de Will Smith a Chris Rock. Va pujar a l'escenari, va fotre una hòstia antològica i ara aviam si en tornem a sentir parlar.
7: Ferran Torres.
4: Jackie Chan. Mai ens l'hem pres del tot seriosament, però és una llegenda i estaria bé començar a reconèixer-li que la seva feina és brutal.
9: També van jugar Frenkie de Jong.
4: Joc de Trons. És l'entot, però ens ha tingut enganxats una pila de temporades. Ara, si pot ser, no estirem més el xiclet. Si pot ser, no.
7: Rafinha.
4: Pelea de gallos. Se'n parla molt, però aquest any l'hem vist tan poc que el podríem considerar clandestí.
9: Lewandowski.
4: Un avi disposat a pagar-se a la cua del súper. Senyor, gràcies per la fidelitat, però si vol ja li enviem la compra a casa i l'any que ve no cal que vingui.
10: Quiere bolsa.
7: Hansi Flick.
4: La casa de los gemelos. Agafa una colla de nens i se'ls fot a perdre el respecte, els fa barallar-se amb qui calgui i fan coses indecents per Madrid.
9: I avui, bonus track, incorporem alguns jugadors del Real Madrid, com ara Rüdiger.
4: Bufetada. Si això és l'únic que s'ha filtrat, poc em sembla.
7: Tchouaméni.
4: El vídeo del Caranchoa. Ha estat protagonista d'una de les hòsties més recordades i laurejades dels últims temps.
12: Vinícius.
4: La patada de Nigel de Jong passarà a la història per ser el responsable de rebentar Xavi Alonso.
7: Ai. Ardeloa.
4: Aquest senyor.
15: Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan... La tontería, yo qué sé.
4: Bàsicament ell intentant defensar els seus jugadors.
7: En un moment, amb l'Anton Meana, expliquem l'actualitat del Madrid, que passa per una reunió que avui la Junta Directiva ha de celebrar per parlar del present i del futur. Hola, Anton, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Bona tarda. ¿Cómo estáis? Muy buenas.
7: ¿Cómo respira Madrid después del Clásico?
16: Bueno, es una cosa que se esperaba, que el Madrid perdiera la Liga en Barcelona, que la imagen no fuera buena, y por tanto lo que hace el Madrid es intentar trabajar de cara a futuro para poder anunciar cambios en la estructura deportiva, en el banquillo, en la plantilla, en las próximas semanas. Durante el fin de semana habló José Mourinho en Portugal, hoy juega al Benfica, el lunes le quedan dos partidos de Liga, el de hoy y el del fin de semana. Sigue siendo, como decíamos la semana pasada, el principal candidato. De hecho, hemos ascendido un paso periodístico. Lo que sería noticia es que Mourinho no dirigiera Madrid. Ahora ya se han dado los primeros pasos para que el portugués vuelva y, según explicó ayer Romero, es lo que le va a decir hoy Florentino a su junta directiva. ¿Cómo es la hoja de ruta del club en las próximas semanas? Los cambios estructurales, sobre todo en el banquillo, con ese nombre, el de Mourinho como principal candidato. Contábamos el viernes por la noche en El Larguero que la primera información bastante clara que recibimos en la cadena SER de la posible vuelta de José Mourinho al Real Madrid se produjo a finales del mes de abril. El jueves 23 ya había en la mesa del Real Madrid informes, datos claros de cómo sería la vuelta de Mourinho. Días más tarde es cuando The Athletic destapa que es ya el elegido por Florentino y, como digo, lo normal sería que la próxima semana sí que se anuncie que José Mourinho regresa al Real Madrid como entrenador. Nos confirman que no está firmado todavía, que faltan flecos, pero así como el entorno de Pochettino no descarta que si le llaman escuche, nos han dicho que no hay nada, absolutamente nada, los entornos de Deschamps, Scaloni y de Allegri. Y por tanto, se estrecha el círculo y todo lo que no sea ver a Mourinho la temporada que viene en el Madrid sería noticioso.
7: Doncs important el que ens està explicant ara mateix l'Anton Meana al Que t'hi jugues. Es va tancant el cercle, avui reunió, Florentino Pérez ha d'explicar a la seva junta la situació i el nom que ja va agafant forma és el de José Mourinho, que tornaria al Madrid, flac, i agafa una altra vegada les crispetes.
10: Sí.
7: Entiendo que con una revolución más o menos importante en la plantilla.
16: Menos importante, hay muchísima gente que tiene contrato y no va a salir, eso el Madrid lo asume. Encima, Florentino Pérez siempre ha defendido que a él la plantilla le parece muy buena, que teniendo a Courtois, a Bellingham, a Vinicius y a Mbappé, no se puede hablar de un cambio general. Yo creo que de cara al aficionado, los cambios que pueda haber en la plantilla serán de caza menor, es decir, veremos quién viene en el medio y si puede salir Camavinga, que dice que no, veremos quién puede completar el equipo arriba y si se marchan Gonzalo y Brahim, caza menor. Yo creo que no va a seguir en la plantilla Fede Valverde, porque creo que es imposible que convivan en este equipo Tchouaméni y Valverde. Por mucho que venga Mourinho o por mucho que firmen una teórica tregua en el club, yo veo imposible que compartan vestuario Tchouaméni y Valverde. Y ahora falta por dar con los nombres. El Madrid nos insiste en fuentes internas que está mirando principalmente dos posiciones, un centrocampista, un Vitinha, un Rodri, y un central o dos, tal y como está Militao, no es un futbolista que te dé garantías de poder rendir a máximo nivel la temporada que viene, y son los dos focos de interés de reforzar la plantilla, como digo, centro de la zaga y centro del campo.
7: Doncs aquesta és l'actualitat del Madrid, que passa pel nom del nou entrenador, José Mourinho, i per dos fitxatges, un en defensa, l'altre al mig del camp. Arbeloa, què va a fer?
16: És una pregunta muy buena. La idea que tenía el Madrid era que Arbeloa siguiera en el club, aunque no dirigiera al primer equipo. Se había planteado la posibilidad de que formara parte del cuerpo técnico de José Mourinho, a la espera de hablarlo con el portugués, pero la mala relación que tiene Arbeloa con un sector amplio del vestuario ahora mismo dificulta que siga cerca del primer equipo. Es un tema que a lo mejor tienen ya resuelto, que no nos comunican, pero lo que tenemos confirmado es que el club no quería desprenderse de Arbeloa, consideran que es un buen activo del club al que no podían quemar por 5 meses dirigiendo el primer equipo. Una de las opciones que se había planteado dentro era que se pudiera incorporar en el cuerpo técnico del siguiente entrenador, que encima sería su maestro Mourinho, pero ahora mismo Arbeloa tiene una relación mala con un sector grande del vestuario y eso dificulta que sea recomendable que se quede en la estructura del primer equipo.
7: L'altre dia llegia no sé quin diari, i em perdonarà el company que ho va publicar, que hi ha jugadors de la plantilla del Madrid que li diuen cono a Arbeloa.
16: Sí, lo contó Miguel Serrano el otro día, Látigo Serrano, creo que lo dijo en su canal de YouTube y luego también lo habrá repetido en alguna de las tertulias. Miguel colabora con Radio Marca, Onda Cero, Es Radio, pues en cualquiera de ellas podría haberlo dicho. Lo que él explicó es que durante los partidos, sobre todo jugadores españoles, se tapan la boca y dicen el cono no tiene ni idea. Y que eso no lo escucha Arbeloa, pero sí lo escucha su cuerpo técnico. Y que evidentemente le llega a Arbeloa. Y lo que venía a decir Miguel es que de ahí se explica la desaparición de diferentes jugadores, sobre todo nacionales, de las alineaciones del Real Madrid en las últimas semanas. Yo creo que el melón que no se ha abierto, porque tenemos el titular pero no la información, es que la distancia más grande que se ha abierto es entre Arbeloa y Mbappé. Porque Mbappé no ve que se haya trabajado para él, lo ve más casi el Madrid de Vinicius que el Madrid de Mbappé, y ese, no sé si llamarlo, ¿no?, desenamoramiento, por mucho que luego, como es un activo del club Mbappé, el entrenador le salve la cara en conferencia de prensa, pero ese es un tema realmente importante, cómo ha sido la relación inicial y cómo ha terminado entre la estrella del equipo y el actual entrenador en los últimos 5 meses.
7: Ahir al Camp Nou vam veure algun aficionat que anava amb un cono al cap. N'hem vist també a la celebració del Barça, de la gent a Plaça Catalunya, l'espontània dels aficionats. I el Camp Nou, o sigui, el partit d'ahir acaba just quan el Camp Nou estava cantant això. I aquí acaba el partit. O sigui, l'àrbitre no va afegir temps de descompte, és que, com que vaig escoltar que es cantava, vaig dir, vaig a gravar-ho. I vaig gravar just el moment en què acaba el clàssic, el Camp Nou està cantant Cono, quédate.
10: Creus que l'àrbit va sentir i va dir, tallem això?
4: Home, va fer un dia mallengo, va plegar el 89-59,
7: No es va afegir res.
17: No ho entenc.
7: I aquest era el moment just en què l'àrbitre xiula al final.
17: Sí, és igual, però no ho entenc.
7: Això és el que cantava el Camp Nou quan va acabar el partit. Anton, de Mbappé, em diu el Gonzalo Álvarez, per cert, m'ho explica i el podem citar, que estava mirant el partit a Madrid, Mbappé, a Madrid. Ho dic perquè s'havia generat aquesta confusió de com que la imatge de la tele era Bein Sports i fan el partit a França però no a Espanya. El partit Mbappé l'estava mirant a Madrid i avui ha anat entrenant el seu dia lliure.
17: Sí, de fet ha penjat una story a Instagram on se'l veu treballant al gimnàs.
10: Molt compromès.
17: I posa la localització. Ciudad Valdebebas.
16: No, la imagen es de hoy porque nuestro compañero del Chiringuito, Marcos de la Rocha, que es un fenómeno, le ha visto entrar y la ha grabado. Sí, sí, así que es cierto que Mbappé hoy ha entrado en Madrid.
8: Tots els jugadors, si vas als jugadors del Barça, tots ho tenen, que són estrangers, tots tenen la tele del seu país.
10: Del seu país, sí.
8: A casa. Aleshores, això de...
7: Perquè la imatge aquesta, del a la Madrid, sí, amb la tele i el 2-0...
17: L'Ugreu no és...
8: Que es va posar en dubte que estava a casa perquè era Bein, que eres al canal de França, però tots els jugadors, Rafinha, veu els partits per ESPN, per exemple, perquè té la tele brasilera.
17: Això és un detall més.
8: Bueno, però ahir es va fer un debat sobre si estava o no estava a Madrid.
17: Però és que l'Ugreu és que el pasotisme és tal que penja l'història quan el seu equip ja va palmant 2-0. Ai, penja el minuto,
7: escolteu què és el que ha dit Tomás Roncero aquí a Catalunya amb la Marina Fernández sobre Mbappé.
18: No, pues al final Mbappé nos ha demostrado que es del Mbappé Fútbol Club, es así, porque las últimas 2 semanas los 4 comportamientos que ha tenido tiene a todo el madridismo y a mí el primero totalmente entre desconcertados, reirritados con él, porque todo lo que no puedes hacer es cuando teóricamente te vas a querer recuperar para llegar al clásico del Madrid y que quemas su última bala en tus días libres y de vacaciones con tu pareja, que si estás en otras circunstancias solo faltaba, con su vida libre puede hacer lo que quiera, pero que tú, teniendo que recuperarte, escenifiques que estás de vacaciones mientras tus compañeros están en Valdebebas, luego ese llegar solo 12 minutos antes del partido de Cornellá y aparecer en tu avión privado como dice, yo estoy a otra historia, ni me preocupa si es pasillo o no. Ya no te digo nada, el otro día, después de la terrible pelea, vergonzosa pelea de compañeros en Valdebebas, que tú como líder salgas y baje la ventanilla y no sé qué chiste te estaban contando, que era tan divertido, que no es que te rías, sino que te carcajeas sabiendo que te están grabando. Y ya el colmo fue, para mí, vamos, lo de ayer. Primero, se borra, yo lo digo así, se borra la convocatoria. ¿Molestias? ¿Qué molestias? Y si tienes molestias, te subes al avión, te quedas en el banquillo y animar a los compañeros, aunque no juegues. Y luego ya el, por la noche con 2-0, yo creo que se le ha ido la cabeza.
7: Esto que explica Tomás Roncero en Aquí Cataluña, aquest matí a Ser Catalunya amb la Marina Fernández, ¿Antón es más o menos compartido por el grueso de la gente en Madrid, que Mbappé se ha borrado?
16: Yo creo que el aficionado ya no espera nada de Mbappé, y lo más preocupante es lo que decíamos anoche en el Canalla, que yo percibo, hablando con gente próxima al vestuario del Madrid, no directamente con los jugadores en la última semana, pero sí con sus entornos, que ya no esperan mucho más de Mbappé como líder, como capitán, como referente, que le piden que si puede meta goles, pero que no esperan de él absolutamente nada, porque cuando el equipo más le ha necesitado, en el mejor de los casos se ha puesto de perfil, y en el peor no ha estado directamente. El vestuario le ha pasado muy mal, hay auténticos bandos, ya no digo de gente enfrentada, sino de gente que hace la guerra por su cuenta, y Mbappé no ha estado en ninguno. Entonces, percibo que lo que dice Roncero es un poco el sentir del madridismo, que está priorizando su imagen y su mundial por encima de los intereses del Madrid, y luego yo sí veo que el vestuario no espera más de Mbappé, simplemente que marca goles, que es importante, pero no es lo único cuando eres Kylian Mbappé.
19: Dijous hi ha partit al Bernabéu. Jo no sé si l'Anton Meana, ja en parlarem, però té clar en qui centrarà la seva ira al madridisme.
16: Es un día un poco raro en Madrid, el viernes es San Isidro y por tanto es un puente bastante importante en la capital de España.
7: Es poético, eso... ¿eh? Con las cornadas que se ha llevado, que sea San Isidro el jueves.
16: Sí, sí. El viernes es San Isidro, por tanto el jueves va a haber mucha gente que aproveche la tarde para irse de puente. Yo creo que los jugadores se van a llevar mucho, pero aquí la gran duda es cuánto se va a llevar el presidente. Hemos escuchado gritos de Florentino dimisión durante la temporada, sobre todo el día del Levante. Se escuchó, la cámara de televisión enfocó al presidente en el palco. Es verdad que es un Bernabéu distinto al de hace años, con un montón de gente que no es socia, de turistas, de gente que viene una vez al Bernabéu y que va a ver el campo cerrado y no a emitir un juicio de valor en contra de los jugadores o del presidente, pero sí que se mueve en redes sociales esa pequeña oposición que tiene Florentino en el madridismo, y que el club señala que muchos de ellos son antiguos ultrasur a los que echaron y que le tienen esa inquina al presidente. Así el Madrid analiza muchas veces las pitadas y los gritos en contra de Florentino en el estadio, pero yo sí creo que es un punto en el que se puede juzgar la gestión entera del club, no solamente lo que hace mal el entrenador, que tiene al Madrid a 14 puntos del Barça cuando lo cogió a 5, o de la plantilla, ¿no?, con jugadores que no han dado el nivel, pero también creo que el funcionamiento del club, como ha dejado el Madrid a sus futbolistas gobernar el vestuario sin que nadie les controle, pues a mí no me sorprendería que un sector del estadio, y no solamente ex-ultras, quieran fiscalizar la gestión del club y de su presidente en el partido del jueves contra el Oviedo.
7: Antón Meana, gracias por el canalla de esta madrugada, por entrar hoy en el Que Ti Jugues, y te escuchamos después en el Larguero.
16: Esperemos que tengamos noticias para la noche. Un abrazo para todos. Chao.
7: Seguro que sí. Un abrazo, Antón, sobre el que acaba de comentar del focus amb Florentino Pérez. Avui Tomás Roncero aquí a Catalunya ha dit que el Madrid ha pagat la mala planificació, i això assenyala el president.
18: Evidentemente el Madrid ha pagado una mala planificación que vino ya con los fichajes del verano pasado. Si fijáis, los cuatro fichajes lo que ha jugado regularmente ha sido Herrera, Alexander Arnold, en inglés, que es verdad que en ataque no está mal, pero que definitivamente deja muchas lagunas. Encima de eso ha costado la desaparición, para mí, misteriosa y justificable, del capitán, de Carvajal, porque desde hace dos meses está curado de la lesión y Arnold lo ha fumigado. Y luego, Heisen fuera, Carrera fuera, más tanto no es un misterio de fichaje que impidió además que viniera Zubimendi en su lugar. Pues al final se fichó mal. El club, desde que se ganó la 15, no ha ido planificando buscar una heredad digna de gente como Kroos y Modric, que son jugadores totalmente determinantes en los éxitos de Madrid, sobre todo en Europa. Y yo creo que el Madrid ha muerto de autocomplacencia pensando que por el simple hecho de traer a Mbappé, más un equipo que había ganado la Liga, la Champions, todo lo que se le ponía por delante, pues que esto ya estaba hecho.
20: ¿Ha dicho que ha fumigado a Carvajal? ¿Han fumigado a Carvajal?
10: Los tiros están una mica, ¿no?
20: Es que he mirado hoy por la mañana los tiros y también es posible que hayan fumigado a otra gente.
10: Me llena,
20: a más sí. gente que no a solo Carvajal.
7: ¿A quién?
20: Voy a todos. ¿Has visto cómo estaba el cielo marcado con las estelas?
7: Lo más bestia de eso es que Miguel Bosé digui que té aquesta veu per un desengany amorós.
20: Sí.
10: Es un fenómeno.
20: Los 7 kilos de otras cosas no tienen nada, nada que ver.
10: Es, la deriva del Madrid es gruixuda porque ahora mateix, bueno, que la llum aporta sigui Mourinho me sembla poètic y creo que, vamos, auguro amb la d'entrenadors que hi ha de nivell, auguro que no el genera gaire bé, però ara mateix estan cremant Mbappé, que no sé si és la figura cremà, perquè em sembla que no només era l'aposta, sinó que probablement sigui el seu millor jugador, sinó que no, se filtren coses de molts jugadors, la baralla, em sembla que Fede Valverde, si marxa, que entenc que sigui difícil la convivència, seria una baixa molt important pel Madrid.
19: I tant.
10: I la referència que sigui Vinícius, que al final és el jugador probablement més odiat i el més mal educat i el més... el que menys es comporta amb rivals i amb públic, que em sembla que sigui la teva referència, continua, diguem-ne, caiguda lliure cap a baix. O sigui, bueno, caiguda ha de ser cap a baix, perquè caiguda cap a dalt no n'hi ha, però...
19: És que Jofre...
10: No acabo de veure quina és la direcció cap on volen tirar.
19: És que és un equip que és una mica bad boys, però sense ser tan bons com per guanyar. Aleshores, els bad boys, si no guanyen, són ridículs.
10: Però et dic una cosa, però sí. Són molt bons, eh? O sigui, el Madrid té un equipàs
19: ja,
10: a nivell... Ja,
19: però no tan bons com talent. per bueno. Ser un campió, un equip campió.
10: Ostres.
14: Per mi el Madrid està en un carreró sense sortida, és a dir, per la tornada de Mourinho no s'aguanta pel lloc, és una fugida endavant, perquè Florentino és veritat que ha entregat el club als jugadors, no? Jo crec que ha arribat un punt on s'ha cregut que amb plantilles fetes per ell, perquè li venia de gust incorporar algú aquí, algú allà, eren pràcticament... Bueno, li sortia sempre cara, fins que el futbol ha posat al seu lloc, no? És a dir, torna Mourinho i s'està parlant, ara parlava l'Anton, no?, de buscar aquest migcampista, buscar un central, quan s'ha de pensar en qui ha de sortir. És a dir, no hi haurà cap entrenador de primer nivell que vulgui anar al Madrid fins que no li facin una neteja, perquè ara mateix aquest equip és inentrenable.
10: Ara l'has de fer,
14: és inentrenable.
19: Bueno,
14: i com que està entregat als jugadors i no la pot fer, per això arriba Mourinho.
19: Ara, Florentino el 2006 va plegar, va dimitir perquè havia malcriado a los jugadores.
14: Sí, sí.
19: En aquesta etapa, en aquests anys, s'ha passat la pantalla. S'ha passat el joc.
10: Però jo no crec tant que s'hagi de fer una neteja de futbolistes... El Willy que tira el
19: Willy. No ha sigut Willy, ha sigut
10: Trumpets, Trumpets.
7: Sí, ha sonat com un clàxon de camió, no? Sí, una cosa així. Sí.
10: Deia que no em sembla tant una neteja de nivell, o sigui, jo crec que el Madrid té futbolistes de moltíssim nivell que pot competir ben portat i amb diguem-ne, amb una disciplina, sinó de convivència.
14: O
10: sigui, el primer problema és fer que convisquin bé i que vagin a jugar a una cosa que vulguin jugar, que serà quina vulguin, però la que sigui.
7: En la vostra trajectòria com a esportistes, com a futbolistes, us heu trobat alguna vegada una baralla en un vestidor que acabi amb algun dels jugadors a l'hospital?
14: Mai, jo a l'hospital no.
10: Jo a l'hospital no, però amb alguna amb més
7: baralla. Vull dir, baralles, que baralles sí, passen, baralles, però home, sí. Tan bèsties com la que ha passat ara al Madrid, no sé si n'hi és tan...
21: Bueno, ja he vist lo
7: normal,
21: palo,
7: no?
21: Del palo de golf...
14: No és gens normal. És a dir, jo m'he trobat baralles, i el Jofre segur que també, però que acabin a l'hospital, i tenint en compte que el Madrid ha de tenir uns serveis mèdics de nivell. És a dir, que si algú surt per anar a l'hospital és perquè allà, déu-n'hi-do, eh?
10: Sí, sí, la cosa s'ha passat de frenada. Baralles sí, més d'una, coses que s'acaben solventant. Algunes ni tan sols es solventen, perquè s'ha de conviure de la mateixa manera que es acaba la temporada, però em sembla que és només una anècdota més de lo malament que tenen les coses allà.
7: Va, que encara ens quedarà saludar a la recta final del Que t'hi jugues al Tio Faja, que ahir va estar el Que t'hi jugues Barça, a la retransmissió especial des del Toreschi, i a la tornada, un hermano mayor... amb José Mourinho.
12: Ostres.
7: Un hermano mayor amb José Mourinho.
4: Escolta, però que aquí parlen molt de què construir l'equip ha sigut molt difícil o molt fàcil. Escolta, construir és molt fàcil. Ara ho has de fer amb els materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, que donen a Material Building by MCAT. Ja ho sabeu, els preus més competitius. MCAT.cat, per ser Jofre. M'has dit número de l'1, el 78.
10: El 22.
4: 22, perfecte.
7: Ara sabreu per què.
22: Què t'hi jugues?
23: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
2: I amb el pla de foment del ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
1: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
2: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
22: La teva mare sempre té raó.
23: Em compro un cotxe nou?
24: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
22: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es.
25: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
26: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
27: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a AXA.es.
28: Lentes progressives perfectes? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento, con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el servicio profesional y cercano de siempre. Vista óptica.
29: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
30: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
31: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
32: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
6: ¿Qué te jugas? Amb el Sique i el Flaqui.
33: No egos, because the egos kills every success.
7: Els egos maten l'èxit. La guardarem com a frase de capçalera.
6: Què t'hi jugues?
7: Una frase, Flaqui, que Hansi Flick va dir a principi de temporada com a avís.
12: Sí, senyor.
7: I li van fer cas. Sort d'això. Perquè el Barça s'ha proclamat campió gràcies a alguns matisos que ha detectat l'Àlex del Mas.
34: Del Masterclass.
7: Hem vist un Barça més controlador?
14: Un punt més controlador, sí, jo crec que és l'evolució que ha buscat Flick aquesta temporada. De fet, aquest Barça de mitjana fa 22 passades més per partit que feia la temporada passada.
7: No és tan vertical.
14: No és tan vertical, jo crec que vol conservar aquest punt de sorpresa, però ordenant-se una mica millor, sobretot quan està a camp rival.
7: Això sorprèn. És un Barça més eficient en els atacs ràpids?
14: Sí, sí, perquè hem parlat moltes vegades aquí durant l'any que potser havia baixat una miqueta en l'efectivitat a la pressió alta, no? O sigui, per les baixes de Rafinha, perquè hi ha hagut moments de bé que no han estat físicament tan bé, i la veritat és que sí, és que passa menys temps a camp rival, però en canvi és un Barça que ha aconseguit més gols després dels atacs ràpids, després de recuperació a camp contrari, n'ha aconseguit més. Per tant, el 12,5% dels gols del Barça han vingut en atac ràpid, en recuperació a camp contrari i gol en aquesta lliga, mentre la temporada passada estava només en el 9%.
7: Per tant, ha pujat
14: el percentatge. Ha pujat, per tant, com si estigués més estudiat, més treballat.
7: I aquesta és molt interessant. Detectes un canvi de guàrdia.
14: Sí, per mi és la lliga dels canvis de guàrdia, no? La primera, la de Ferran amb Lewandowski. Ferran ha passat de 1.100 minuts en aquesta lliga a pràcticament 1.900. Després el d'Eric, el de la consolidació d'Eric, que ha passat de 1.500 minuts de la temporada passada als 2.605 minuts d'aquesta temporada, s'ha convertit en estructural. El cas de Gerard Martín, per suposat, que passa de 1.000 minuts de la temporada passada gairebé als 2.000, doblant. I el de Fermín, que també ha pujat tant en importància com en minuts. Estava en els 1.250 la lliga passada i està pràcticament, encara falten 3 partits, en els 1.800 ja.
7: Lo de Gerard Martín, abans del bar ho comentàvem, ha fet més mèrits Gerard Martín per anar al Mundial que Dean Huijsen al Madrid.
14: Sí. cert.
10: Rendiment claríssim. Minuts jugats, bon rendiment, no té massa discussió si només fixem rendiment.
7: Igual que Eric García, ahir és lateral dret titular, un missatge, sí, sí. Koundé a la banqueta.
14: Sí, sí. Sí, jo era dels que creia que apostaria per Koundé per defensar Vinícius, ho va fer Eric i ho va fer molt bé, tant ell com Cubarsí, que va estar molt atent a aquell costat.
7: Bruno Alemany, què tal, com estàs?
0: Hola, sí que hola a tots.
7: Tu creus que Eric hauria d'anar al Mundial?
0: Sí. És veritat que a De La Fuente li agraden els especialistes, però el fet que et pugui jugar en tres posicions em sembla important. I ja traient això, no ha fet pitjor temporada que Pedro Porro, per exemple, del Tottenham. És a dir, podria ser lateral dret per mèrits propis a la selecció espanyola perfectament.
7: I entre Gerard Martín i Hausen?
0: Entre Gerard Martín i Hausen, zero dubtes. És a dir, la temporada de Gerard...

0: Espanyola, perfectament.
1: I entre Gerard Martín i Hausen?
0: Entre Gerard Martín i Hausen, zero dubtes. És a dir, la temporada de Gerard Martín ha estat molt millor, molt millor. Però, per exemple, també m'ha agradat més Pubill que Gerard Martín. És a dir, m'enduria
1: abans... Però Pubill ja anirà.
0: Jo entenc que sí, però... Hi ha 8 places, en teoria, per laterals i centrals.
2: Jo torno a la meva teoria. Si no hi va Hausen, quants jugadors del Madrid anirien al Mundial?
3: Zero.
2: Doncs ja no, s'ha acabat el debat.
4: Anirà Hausen abans que Pubill, segur.
2: S'ha acabat
3: perquè
2: el debat.
3: Perquè ha d'anar algú del Madrid.
2: Sí, bueno, una qüestió d'equilibris i de tranquil·litat d'entorns.
4: Forma part del grup ja dins,
2: no? I perquè és un d'ell, ja, sí. Mm.
3: Per cert, Gerard Martín va estar amb el Santi Ovalla, el que t'hi jugués Barça després del partit. Va participar fins i tot en el concurs de... entrades per als nostres oients, el de la porra, perquè va haver molts encertants.
5: Va enviar un oient a gente de zona.
6: Com et sents ara mateix?
7: Molt content, molt content.
6: T'hem vist celebrar recuperacions com un boig, és un tret característic teu.
7: Sí, bueno, al final defensar també és molt difícil i crec que també s'han de celebrar les accions defensives que tenen molt valor també.
6: Té més bon regust de boca guanyar-la d'aquesta manera contra la teva rival, no?
7: Sí, evidentment. Guanyar una lliga, doncs, d'aquesta manera no es pot demanar més.
3: Poca conya, Gerard Martín, que s'ha fet central titular al Barça, sí. Campió de lliga.
8: Començava com a lateral suplent i ha acabat com a central titular. Fixa't que té tota la defensa disponible ahir, Flick, i no toca aquesta parella de centrals, i desplaça Eric abans que toca Gerard Martín. Per tant, molt de mèrit a Gerard Martín, que ha evolucionat, i també mèrit a la confiança de Flick, que hi va creure des del primer dia, li ha donat la raó.
3: Li ha premiat Hansi Flick l'actitud, la feina, els entrenaments, i la seva manera de ser.
4: I és una mica la línia d'Eric, no? Jo crec que Gerard... Eric és un futbolista que per aquesta generació de jugadors de la casa segurament és una mica de referència, no? Del seu comportament, el compromís, segurament també l'actitud, i per mi el més important que ha tingut Eric no és només superar moments on no estava tan valorat, sinó no posa cap mala cara, estigui com estigui ell, participant o no. I això, pels altres, és molt referent, molt modern.
3: Hola.
9: Estàs ja de vostres coses, de hacerme la del trabajo.
3: Avui dona la prellista, no?, amb 55 jugadors.
0: Sí, l'únic que no fa un acte i la explica, és una cosa interna, però
4: per
0: evidentment...
4: Per fax, la dona.
0: No ho sé, la veritat.
3: Ja no te fica, però avui, diguem-ne, que presenta la prellista pel Mundial Luis de la Fuente amb 55 jugadors.
0: I tindrem els nostres detectius pendents d'aquesta llista.
2: Però ja ha entrenat avui, seleccionador, no?
9: Evidentment.
2: Sí. La vida s'entrena cada dia.
9: Ja ha hecho... Sí, claro.
4: A on?
9: Levantarse ja és un
4: entrenador. A on ha entrenat? Se pot dir on?
9: En mi casa.
3: Per cert, he llegit fullejat l'autobiografia de Luis de la Fuente l'altre dia.
9: ¿Te gusta?
3: La llegeixes molt ràpid. Diu que
9: pues
3: tenen
9: leer,
3: una tradició a l'estaf,
2: sí.
3: Això explicat per Luis de la Fuente la seva autobiografia, que és fotre's una cervesa abans de dinar sempre.
2: Ah, mira.
4: Aquesta la compro molt jo, Vull dir, moltes coses no, però...
2: Això ens agrada,
4: Això...
2: Mesura,
4: Senyal de que tens la vida bastant com la vols, si pots fer-ho cada dia.
3: Va, que l'esteu esperant. Avui estem rebentant audiència digital, Flaqui, tant a la pàgina web de la SER, a l'aplicació per a telèfons mòbils, com al YouTube, Facebook, Twitter...
2: Everywhere.
3: A tots els llocs on emetem el que t'hi jugues...
2: Da.
3: I arriba el moment.
10: Primer records del tío Faja.
11: Como la de contra todos, al trabuco, al trabuco, partuya.
10: El tío Faja, gràcies.
3: Basta ja la retransmissió del que t'hi jugues Barça a l'estudi Toreschi. De fet, que sapigueu que va renunciar a anar al Camp Nou.
9: Oh.
3: Amb una entrada regalada, perquè volia estar amb els oients al Toreschi a la retransmissió del que t'hi jugues Barça.
9: I ens va deixar segurament el millor titular de la roda de premsa d'Arbeloa.
3: I em va escriure...
9: Que és que sembla que sembla la persona que et diu quan val el nínxol. Sembla que sigui el que et diu, mira, aquest nínxol és de...
3: Em va escriure a les 22:19... A les 22:19 em va escriure estoy gozando. A les 12:55 em va preguntar ¿por qué Romero tiene tan poca voz si el Madrid no ha tenido la pelota? Y avui al matí m'ha escrit el Papa en luz de gas con el pueblo, Valde y Casado en canaletas con el pueblo, Pedri y Olmo con la bici con el pueblo, el Madrid es de Florentino, el Barça del pueblo, soy muy feliz. Tío Faja, ¿cómo estás?
12: Bueno, pues ya lo has dicho tú, soy muy feliz. No he pegado ojo esta noche. Sabéis que ando
13: merodeando foros madridistas hasta altas horas de la madrugada. Bueno, básicamente hasta que me echan al grito.

0: esto de escoria humana, entonces cambio de foro. No es que me voy, es que cambio de foro. Sí, sí, esto no va a acabar bien. Hablo de mi vida, de mi casa, de mi matrimonio. Estoy gravemente enfermo. Y bueno, ya lo veis. Lo que yo os dije en su momento, se rumoreaba que se quería vender a Fermín. Había voces muy afirmativas con el tema y yo salí al paso a decir que el Barça crea y consume pornografía, no la vende.
1: Que el Papa no iba a vender a Fermín.
0: Después, no, no, si es un tema de, es un tema de filosofía, es un tema de juego. Ayer se volvió a demostrar un grupo de amigos contra unos mercenarios que pasaban por ahí. Están pidiéndole responsabilidad a unos futbolistas cuando el padrino ni está ni se le espera. Es que es acojonante. Es que tienen una guerra civil y el que manda no se sabe absolutamente nada de él. Que se van a matar. Que mi cuñado Miguelín va a acabar ingresado en la Valle Brón. Es que esto ya no, es que esto no es serio. Pero eso lo ha proporcionado el club. Llevan años haciendo el vago, jugando una competición de 7 partidos. Ese es el club. Y ahora se encuentra con unos jugadores que son vagos, dice el club. O sea, es un esperpento de arriba abajo. Y tenemos que aprovechar estas mieles de la vida para reírnos, y reírnos mucho, porque hasta el último momento han estado hablando de Negreira. El enterrador, este, el que te cobra el seguro del nicho, el Arbeloa.
1: Es el que sí, ha explicado el Bermúdez.
0: El trabajador del ocaso. Este señor hasta el último momento ha estado hablando de árbitros, ya no solo en la Liga, sino en Copa de Europa, que lo echaban por los árbitros. Esto es no tener vergüenza ni deportiva ni de la social.
1: Tío Faja, ¿vas a llevar a los mariachis a la Rúa esta tarde o no?
0: Pues mira, yo ayer estaba invitado a la Luz de Gas, pero...
1: Lo sé.
0: No era mi fiesta. Yo es que... yo soy de poquito, pero bueno, no me gusta
1: abusar. Abusar, ya. Te tocaba descansar, pero que ya había que trabajar. Sí.
0: No sé. Pero que me estaba invitado a Luz de Gas.
1: Sí, ya lo sé, que estabas invitado, si ya me lo dijeron.
0: No era mi fiesta, ¿sabes?
1: Tío Faja, hablamos esta semana, que tendremos tiempo. Un abrazo.
0: Os quiero.
2: Un abrazo.
1: Me envíen un missatge, que no sé si circularà, perquè és una persona que ha estat molt vinculada al Barça. Des de 1990, 36 lligues, és el que hem comentat abans, Flaqui. El Barça n'ha guanyat 19. No, de les 36, el Barça n'ha guanyat 19 i el Madrid 11.
2: Sí.
1: Això contrasta amb l'històric de les 95 lligues anteriors en què el Barça en tenia 29 i el Madrid, el Barça en total en té 29 i el Madrid 36, val? És a dir, el Madrid té el 38% de les lligues, el Barça el 30% de les lligues, però en els últims anys el Barça ha guanyat el 53% de les lligues i el Madrid el 30% de les lligues, d'acord? I llavors afegeix el missatge, i això és lo interessant. La diferència té una explicació força evident. Des de la lliga del 54, diu el missatge, quan en roben a Di Stéfano, fins a la 76, quan mor Franco, el Madrid en guanya 15 de 23, mentre que el Barça només 3. El Madrid en guanya 15 de 23 i el Barça només en guanya 3. Això és el que m'envia una persona que ha estat molt vinculada al Barça.
3: I que té memòria d'un context on segurament s'haurien de fer repassar vídeos que no, s'han eliminat els discos duros.
4: No hi ha imatges de la sala por.
3: Que,
1: va, anem a Manu Mayor.
4: Bueno, pues vamos. Vamos ya. Me fui de Madrid hace mucho tiempo y parece que sin mí no hay orden. Los jugadores se han vuelto violentos porque estás hablando de Tchouaméni y Valverde, parece que estás hablando de Mike Tyson y Sandro Martín. No entiendo. Yo les enseñé a pegar a los rivales, no a pegarse entre ellos. Es por este motivo que he recibido la llamada de Florentino Pérez para volver como un hermano mayor. Parece mentira, estamos diciendo esto de él, pero el único que lo hace bastante bien es Vinicius, que por lo menos provoca al equipo rival y no a sus propios compañeros. Enhorabuena, Vini, te voy a nombrar mi capitán.
5: Gracias, tonto gilipolla, para segunda tuta.
4: ¿Veis? Como todavía no soy entrenador del Real Madrid, me trata como un enemigo. Esto es lo que tiene que hacer Los jugadores más conflictivos del Madrid son los siguientes. Este es Federico. Tiene tanta autoestima que se encara con Tchouaméni, que le saca 8 cabezas. No es muy bueno escribiendo comunicados. No. Le gusta pegarse con todos. Mi intención es que vuelva a ser el jugador que era. El que se pegaba en parkings contra jugadores del Villarreal. Tiene que ser. Os presento también a Aurelien. Para mí va a ser muy importante en el tribote, porque evidentemente voy a jugar con un tribote que te cagas. Y él me ayudará a encontrar al topo. Ah. O mejor dicho, a los topos que ahora hay en el Real Madrid. Si ya me cargué a Casillas, ahora toca ver a quién tengo que cargarme cuando las cosas vayan mal. Y ahora os presento al bueno. Este es Antonio, mi nuevo Pepe. Si Aurelien va a encontrar a los topos, Antonio directamente los va a matar. Mira qué cara de loco, es increíble. Una especie única en el mundo. Les voy a enseñar a comportarse como es necesario. Porque voy a ser su hermano mayor, pero no el hermano mayor que te convierte en buena persona, sino que te enseña a saltar supermercados.
1: Estava pensant ara que poca conya, Rüdiger, Tchouaméni, Valverde, Mourinho.
3: Jo vaig incendis a punta pala, però bueno, en fi, ja s'ho faran.
4: Va ser molt divertit. Sí.
2: Molt, sí.
1: Hem obert la segona hora del Que t'hi jugues explicant que l'Espanyol ja ha fet oficial la incorporació de Monchi com a director general esportiu. Bruno, et sorprèn aquesta incorporació?
6: Em sorprèn perquè se l'estava vinculant molt amb el Sevilla, amb els nous compradors, amb el tema de Sergio Ramos, i em sorprèn perquè, en definitiva, ell va deixar, suposo que hi ha temes personals aquí, però va deixar la vida a Anglaterra, un club amb un projecte brutal com l'Aston Villa, ha estat a Espanya amb el seu club, i ara aposta per anar a l'Espanyol quan està el club en problemes importants. La veritat, m'ha sobtat molt.
1: Per entre jornades, l'Espanyol porta 18 partit sense guanyar, però creieu que se salvarà?
2: Jo sí.
1: Tu sí, Àlex. I tu, Jofre?
3: Sí. Jo, després d'aquesta jornada, jo pensava que sí, ja no ho tinc tan clar. Espero que sí, però tinc dubtes.
1: Manolo, continua fins a final de temporada, eh?
7: Continua fins a final de temporada. Aquest és el missatge que ens transmeten des del club. Sí que, i de fet, Monchi ha estat consultat també per a l'Ampeix aquest cap de setmana sobre aquesta continuïtat del tècnic de l'Espanyol, i Monchi ha apostat per mantenir Manolo al càrrec. Creuen que és la persona que millor coneix la plantilla i qui està més compromès amb el club per treure-ho endavant. Queden 3 partits, contra l'Atlètic a casa, contra Osasuna al Sadar i contra la Reial Societat a casa, i necessita puntuar com sigui l'Espanyol per confirmar aquesta permanència. Per cert, que apuntant el que deia el Bruno, els nostres companys de la Cera Sevilla també els hi ha sorprès, però diuen que és veritat que aquesta compra de Ramos del Sevilla per part de Ramos està bastant parada, i que això pot haver sigut el detonant perquè Monchi s'hagi cansat d'esperar i hagi optat per decidir-se per l'Espanyol.
1: Patirà l'Espanyol, patirà també el Girona. Juga avui al camp del Rayo Vallecano. Àlex Luna, què tal, com estàs?
8: Bon dia, doncs amb les mateixes sensacions que l'Espanyol, segurament, perquè tot dependrà una mica del que passi avui, el que passi avui al partit de Vallecas.
1: Quin és l'ambient? L'altre dia explicaves a la ràdio, també tu et llegia a Mundo Deportivo, que el projecte està, diguem-ne, en reflexió, que ja veurem si continua Mitchell o se'n va, s'estan sondejant entrenadors pel que pugui passar. Quin és l'ambient que perceps al club?
8: Doncs des del club jo diria que és força diferent al de l'aficionat, no? Des de l'aficionat, i sobretot tenint en compte les experiències del Girona primera, com va acabar aquella temporada d'Eusebio, que semblava que estava tot salvat, i en els 10 últims partits després de guanyar el Madrid, doncs tot se'n va en orri amb el descens a segona. En el club estan tranquils, sempre han mantingut que la figura de Mitchell doncs és la millor per treure endavant la situació. Ara bé, a partir de la temporada que ve, és veritat que hi ha una part del club, o això m'arriba a mi, que et dona la sensació, no?, de que ja s'han cremat l'un i l'altre, no? El club potser considera que potser Mitchell és normal que estigui cremat després d'aquesta situació, i no saben si el millor és un canvi d'aires, i després, per altra part, Mitchell tampoc, jo no ho sé de primera mà, però tinc aquesta sensació, no?, de que potser doncs necessita un canvi també, i l'Ajax està apretant fort. Bueno, des de en Jordi Cruyff, des d'allà Amsterdam al vol, és el seu favorit, i veiem com acaba aquesta temporada. El que sí que sembla clar és que ell està molt feliç aquí, però jo dubto que tingui clar la seva resposta, i ja se sabrà en principi o a l'última jornada o un cop acabi la Lliga.
1: Doncs estarem atents avui a les 9, Rayo Girona. Gràcies, Àlex.
2: Gràcies, plaer.
1: Jofre, Àlex Luna, tu encara no, del Mas.
2: Quines ganes té de marxar. Yeah! Yeah! No, però com ha mirat mirat, com que m'ha mirat...
1: Respeteu, que perquè volia preguntar pel Girona, o no voleu opinar del Girona.
5: Marxa, Déu.
3: Està complicat el Girona. Està complicat el Girona i veiem a l'Espanyol pitjor per la dinàmica, però la cosa està aquí. Avui és un dia important, difícil guanyar Vallecas, però té el calendari més complicat que el de l'Espanyol, per mi.
1: Mira, estava pensant... No, ara, Marc, no que et substituirem per Fabio, que és el futur. Tu ja ets passat.
3: Fabio.
9: És que ja s'havia tret els auriculars.
1: Jofre, gràcies. Bruno, de Futbol Internacional van caient campions, el Barça a Espanya, altres països d'Europa. Encara falta certificar per això la Premier.
6: Sí.
1: I també la Lliga Francesa, eh?
6: Sí, és veritat que amb la victòria d'ahir ho té pràcticament fet el Paris Saint-Germain, amb un empat aquesta setmana, entre setmana, davant el Lens. Aquest dimecres serà campió l'equip de Luis Enrique. Campions aquest cap de setmana al Galatasaray i l'AEK d'Atenes, tant a Turquia com a Grècia, l'AEK amb director esportiu català, amb el Javier Ribalta, i amb els resultats de la Premier, l'Arsenal li treu 5 punts al Manchester City, ara mateix a l'Arsenal li queden Burnley i Crystal Palace, al City li queden 3 partits, Crystal Palace, Bournemouth i Aston Villa, favoritíssim, òbviament, l'Arsenal per emportar-se el títol.
1: El Play Football d'aquesta setmana, que hi ha?
6: Una llista de 50 jugadors que encara no han renovat o no han signat amb cap altre equip.
1: Uau, superinteressant.
6: Que en mes i mig acaben contracte.
1: I demà podem fer una petita secció que jugues?
6: Fer el que vulguis. No.
1: Home, 50?
6: 50 no. És, us dic una cosa, porters hi ha molt pocs. N'hem trobat només dos de porters. Bueno, interessants, eh?
1: Val.
6: Però defensa...
1: 50 jugadors que acaben contracte.
6: Que acaben contracte i que fins ara no s'ha fet oficial. Ni que hagin renovat, ni que hagin signat.
1: Ara si Deco ens està escoltant, se li han fet els ulls com l'emoji aquell de WhatsApp, eh? Se li han obert així.
6: Hi ha centrals esquerres, hi ha laterals, hi ha migcampistes, davanters...
1: Doncs demà en parlem el que t'hi jugues.
6: Com vulguis.
1: I teniu disponible el Play Football a la pàgina web de la cadena SER. Fabio, t'ho has passat bé o no el programa?
10: Sí, molt, molt, molt.
1: Que tens 13 anys?
10: Sí.
1: 13 anys. Per què et dius Fabio?
10: Per l'entrenador del Milan, Fabio Capello.
1: Ostres, flipes, oh, o no? Flipes o no? És que el seu pare és molt fan del Milan. Ho sé pel teu tiet.
10: Sí,
11: sí, sí.
1: Fabio ha vingut avui saltant-se escola amb permís, amb permís del seu tutor, perquè sap la passió que tens pel periodisme.
10: Sí. Sí, sí.
1: Què fas els caps de setmana?
10: Pues mira, jo entre setmana, a principis de setmana, miro els partits de futbol modest de Catalunya que hi ha i els que em pilla a prop de casa perquè a molts no puc anar perquè estan lluny, no em poden portar això. I aleshores sol·licito acreditació, escric correus dient el que faig perquè sol·licito l'acreditació i aleshores pues, vaig als partits, gravo una prèvia. O sigui, sempre vaig una hora abans dels partits, gravo una prèvia, després gravo els millors moments del partit i al final del partit faig entrevistes a 2-3 jugadors que em preparo les preguntes i els entrevisto.
1: I on les penges, aquestes imatges?
10: A TikTok i a Instagram.
1: Quin és el canal de TikTok que tens?
10: El TikTok és Football Generations i a l'Instagram fabio.pintauro/foot.
1: I això és perquè t'agrada?
10: Sí, perquè m'agrada el periodisme i perquè també prefereixo una 4-3 camps al cap de setmana que no està avorrit a casa.
9: Que bo.
12: Carai, tu.
6: Impressionant.
11: Tens una vocació meravellosa, cuida-la, ja ho estàs fent. I realment, i què et diuen els jugadors quan et veuen tan jove?
10: No, molts em diuen, molts em pregunten quants anys tinc. Aleshores els dic i es queden com al·lucinats.
1: 13 anys.
10: Sí, sí, sí.
1: Què fas, segon de secundària?
10: Sí, segon d'ESO, sí.
1: Depèn, segon d'ESO. Flipes o no?
12: Sí, sí.
1: Bueno, aquí tens una llegenda de la ràdio, el Saissó. Quants anys portes?
11: 45.
1: 45 anys a la ràdio. Xavi, amb la teva experiència, ara que estàs a les portes de la jubilació, quan veus a un nen com el Fabio, que fa això els caps de setmana i que té aquesta vocació...
11: Fantàstic, és el que ha de tenir. Vocació, ganes, voler fer les coses i tirar endavant. Jo l'animo a que segueixi fent-ho. Jo crec que el camí és el correcte.
10: Gràcies.
1: T'ho has passat bé al programa?
10: Sí, molt.
1: Ha vingut a veure el bar i després a escoltar el que t'hi jugues amb el seu tiet, amb el Ramon. I quin partit tens previst veure aquest cap de setmana o encara
10: aquest
1: no ho saps?
10: Aquest cap de setmana encara no ho sé perquè ara miraré quins són els play-offs de Tercera Federació.
11: Clar.
10: I miraré si puc anar al Badalona.
1: El Bruno està flipant.
12: Hi ha un hospital en Badalona, eh? Tercera Federació. El play-off.
1: Eh? Mira el Bruno, la cara
6: que
1: fot.
6: Estic al·lucinant perquè... Hi ha l'amor pel futbol, l'amor per aquesta professió nostra i, a més, la personalitat que has de tenir per totalment. Dir-li a un tio de 30 anys vaig a fer-te una entrevista, em sembla acollonant.
12: No, sí, sí. Un tio que s'acaba d'estomacar.
1: Hem de cuidar
11: de
1: perquè ens substituiran a nosaltres.
11: Gallina,
1: sí, perquè... sí, a mi també.
12: Que
1: vol riure una mica? Amb el Saissó ho faràs.
13: Tres tocs i el feixó.
14: Tiqui-tiqui, miau-miau.
11: El futbol d'Argentina, categoria regional. Entrevisten el crack del partit, l'MVP del partit. Jo no he estat capaç de saber què és el que diu. Atenció.
15: Estamos con Coche Coche, la figura del partido. Contanos, Coche, ¿qué tal el partido?
16: Bueno,
5: No pot ser.
17: És una nota de WhatsApp a velocitat 2.
5: I jo estic entenent tot.
1: Gràcies per escoltar-nos. Busqueu l'aigua potable.
18: El Lluís Herrera s'emporta la samarreta d'en Sofati.
1: Lluís?

0: faltó que dijera Physical, que como bien sabes, es el título de esta canción de Dua Lipa. Bueno, resulta que Samsung utilizó la imagen de ella, de la cantante, en algunas de las imágenes de las cajas donde se paquetan sus televisiones, que no son cajas pequeñas. Todo el mundo ha tenido en casa siempre la caja de una tele y hay que doblarla y doblarla para que quepa en el contenedor.
1: Una caja de una tele mide lo que mide la tele.
0: Muy bien, pero...
1: O sea, dices que no son pequeñas, claro.
2: Es de 14 pulgadas.
1: O, claro, me dirá para pequeña. Que quepa una caja de 14
0: bueno,
1: pulgadas.
0: Pero España está entendiendo lo que le estoy queriendo decir, que si es una tele muy grande, claro, o sea, pues
1: la caja
0: que
1: es
0: lo que suele
1: muy
0: comprar
1: grande.
0: La gente, la cara de Dua Lipa es muy grande. Bueno, total, que la demanda apunta a que el uso de esta imagen da a entender el respaldo de la marca por la cantante. Efectivamente, si pones la imagen, pues quieres decir algo con ello. Y ella ha dicho, Tate, esto no.
1: No, y, porque no me ha sido permiso y a pasar por caja. Venga, Sampe, vamos.
3: Bueno, pues ayer, aparte de la celebración de la Liga para el Barça, fue un día en el que se empezó a mirar al futuro. Se confirmó el acuerdo de renovación de Flick, amplía su contrato hasta 2028 con otra temporada opcional por objetivos. Y una de las primeras decisiones que tendrá que tomar es la continuidad o no de Lewandowski. Pero, como digo, el de ayer era día para celebrar. Escuchamos al propio Lewandowski, Dani Olmo y De Jong.
4: Estamos en la ciudad de Barcelona, no lo sé dónde exactamente. Estamos muy contentos, campeones de la Liga.
5: Pena que esta gira, la verdad que es un espectáculo. Veure tots els culers, tota Barcelona implicada, celebrant el títol, és un espectáculo. Es un...
6: Muy especial compartir eso con la gente. Tenemos mucha gente de la Masía que han crecido aquí, jugadores jóvenes que dan todo por el equipo y yo creo que transmitimos eso a la gente.
3: A ver, con la alegría que llevaban el cuerpo sí. Normal, que no supieran ni dónde estaban.
0: No, en Barcelona, pero no sé exactamente
1: sí,
0: dónde.
1: No, sí. Estaba delante de la pedrera, pero no,
3: no me lo preguntéis. Bueno, en lo deportivo se completaba la jornada 35 en primera. Rayo 1, Girona 1. Es un resultado que mantiene con vida al Girona, con solo dos puntos sobre el descenso. Estuani, autor del gol en el 89, y Joel Roca piden apoyo a los suyos.
7: Para nosotros, tres finales. Tenemos la siguiente el jueves. Nos vamos a casa con la sensación de haber conseguido algo importante hoy y que la gente confíe que el equipo va a dar todo hasta el final y con las ganas de ilusión de mantener el equipo en primera.
8: Ya no nos podemos guardar nada. Tenemos que salir con todo para poder sacar el máximo de puntos posibles y salir de ahí abajo. Que esté con nosotros, que apriete, que nosotros nos vamos a dejar todo en todos los partidos que quedan y que vamos a por todas.
3: Pero resultado que además manda al Oviedo a segunda y arranca hoy la jornada 36, última del campeonato en tres semanas. Tres partidos, 7 de la tarde Celta-Levante, 8 Real Betis-Elche y a las 9 y media de la noche Osasuna Atlético de Madrid, ya sin objetivos que se puede esperar del Atlético. Simeone en la previa.
9: Vos querés ganar, no es que vas a jugar con los amigos por más que el partido no cuente y querés perder. Todos queremos ganar siempre, es el estímulo que te da este deporte, que es competir. No creo que ninguno que juega amateur vaya diciendo la verdad que hoy no tengo ganas de ganar. Van a jugar, obviamente, para
3: pues
9: ganar.
3: Pues que van a salir a ganar, pase lo que pase. Los tres partidos en Carrusel Deportivo desde las 7 de la tarde por ser más.
1: Teresa Truchado nos va a explicar ahora lo que hemos preparado para la segunda parte del programa a partir de las 10 de la mañana. Tere, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángels. Empezaremos en el Comando Norte de Aitana Castaño y Nacho Carretero, que si hace unas semanas nos hablaron de las galletas Fontaneda, hoy van a la raíz de la dieta mediterránea, lo que llamaban el petróleo de la antigüedad, el aceite de oliva. Y les va a echar una mano el profesor Emilio Lara, quien ha publicado Un mar de oro verde, la historia cultural del aceite de oliva. Justo después vamos a conocer a la nueva incorporación al Club de Mis Experiencias y será Chema Rodríguez quien nos presente a Luz, una mujer que lleva desde los 16 años con un compromiso absoluto a Comisiones Obreras. Entre los momentos de su vida que repasaremos juntos está su luna de miel en el calabozo y el proceso 1001. A las 11 hemos quedado con Eduardo Barba para meternos en el jardín de las mini plantas, las macetas de 5 centímetros de diámetro y las plantas que se convierten en miniatura para ser más asequibles. Y Martín Bianchi viene con la carpeta de temas de corazón a reventar y en sus 15 minutos de fama vamos a tratar de tocar todos los palos. Desde que Alba Carrillo se va de Televisión Española, pasando por el éxito imparable de Shakira en Madrid, hasta llegar a Julia Janeiro, que ha pasado de luchar por su anonimato a postular como nueva influencer. Todo esto que os he contado pasará a partir de las 10 aquí en el magazine de Hoy por Hoy. Os esperamos. Adiós.
1: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
11: Hoy por Hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
12: Bon dia, és dimarts, és 12 de maig.
13: Marc García, és de la Masia.
14: Visca Barça, visca Catalunya. Vamos!
12: Festa grossa als carrers de Barcelona, Rua del Barça, per celebrar el títol de Lliga. 750.000 persones s'hi van aplegar. Ara ho expliquem, però abans... Abans el temps, dia amb sol, a l'espera d'un canvi, núvols que aniran creixent a partir del migdia i que deixaran ruixats i tempestes al Pirineu. Temperatures com les d'ahir o una mica més fresques. Pel que fa al trànsit i al transport públic, de moment, normalitat. 750.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, desborden durant 5 hores al centre de Barcelona per la rua de celebració del títol de Lliga del Barça. Públic embogit. I jugadors eufòrics.
5: És un espectacle, veure tots els culers, tota Barcelona implicada, celebrant el títol, els títols. Sí, és un espectacle, és un orgull.
2: Dos anys seguits guanyant la Lliga, i bueno, ja es veu la gent emocionada que està, i estem molt agraïts que tothom vingui a celebrar-ho aquí amb nosaltres.
5: Tenem mucha...
12: Una rua que va seguir el nostre company, el Joan Tejedor. Bon dia.
15: Lamin.
16: Chesney. El Chesney, Chesney, Chesney.
17: Sempre Chesney, sempre Chesney.
18: Casado, Casado.
19: El Pedri.
20: Rafinha.
21: Cadascun dels assistents al recorregut circular entre el Camp Nou i la Gran Via en Passeig de Gràcia tenia clar quin futbolista havia estat l'estrella de la celebració al damunt d'un autocar descapotable en què els polonesos Lewandowski i Chesney van ser els reis de la festa, compartint gelats, pizzas, hamburgueses i càntics irònics al mascaró de proa, en què Lamine, de menys a més, va recollir i fer onejar una bandera palestina al punt àlgid del recorregut abans d'unir-se a ballar amb els més moguts com Rafinha, Araujo o Fermín a la part del darrere de l'autocar, mentre alguns dels catalans es partien un fuet a queixalades i Pedri brenava un plat en canari, en què el tècnic Hansi Flick, en un discret segon pla rere unes ulleres fosques, va cedir el protagonisme als jugadors en uns dies de sentiments contraposats per l'entrenador. Entre el públic, en què s'hi van poder distingir familiars dels futbolistes o l'expresident Joan Gaspar, no hi van faltar nombroses pilotes de platja com a mofa al davanter del Madrid Vinícius, ni un bon nombre de cons com a burla el seu entrenador Álvaro Arbeló.
12: D'una banda hi ha el Barça, de l'altra hi ha el Girona, i és que Cristian Estuani salva l'equip al minut 90 contra el Rayo a Vallecas. Un gol de l'uruguaià serveix als de Michel per sumar un punt que el situa a 2 per sobre del descens a falta de 3 jornades. Des de Ràdio Girona, Àlex Luna.
22: Bon dia, així és. El capità del Girona, Cristian Estuani, va salvar per enèsima vegada l'equip en un remat de cap que va acabar donant un punt als de Michel. Precisament el tècnic de Vallecas va elogiar el millor jugador de la història del Girona, que només va necessitar 5 minuts sobre el terreny de joc per donar l'alegria als catalans. Per sorpresa de molts, Estuani no va entrenar tota la setmana per un cop al genoll i va jugar infiltrat per poder ajudar com fos a l'equip. El dijous, el Girona tindrà la primera de les 3 finals a Montilivi contra la Reial Societat, i tal com està la classificació, els gironins només els pot valdre una victòria si volen encarrilar la permanència a la primera divisió.
12: Sergi López, bon dia.
23: Què tal? Bon dia.
12: Avui és dia de vaga. El sector educatiu prem l'accelerador de les protestes a 6 setmanes perquè acabi el curs. Avui nova jornada de vaga de professors de l'Escola Pública Tot Catalunya, aturada també, però, del professorat de la concertada i dels estudiants.
23: Estan creats a la vaga tots els professors d'escoles i instituts, també el personal d'administració i serveis i els estudiants, perquè el sindicat d'estudiants de secundària ha decidit sumar-s'hi. Al centre de la protesta serà Barcelona. Els professors han previst que es formin 3 columnes, 2 sortiran de plaça Espanya fins a la plaça Sant Jaume, tot i que faran recorreguts diferents. La tercera vindrà de l'estació del Clot per Meridiana, plaça Urquina Ona, per acabar també a les portes del Palau de la Generalitat. El professorat de la concertada també s'atura, però faran una marxa diferent i més matinera des de plaça Urquina Ona fins a la plaça de Sant Jaume.
12: Com dèiem, és una vaga a la que s'hi ha sumat l'escola pública, però també hi ha la concertada i la inclusiva. Soledad Domínguez, però quines són les reivindicacions dels uns i dels altres?
24: Els sindicats de l'escola pública demanen una millora immediata del sou que vagi més enllà dels 800 euros extra que cobraran enguany i que els salaris quedin lligats a l'IPC. Volen també que se'ls compensi adequadament per totes les feines extra que fan, des de les sortides i colònies fins a l'acompanyament en els treballs de recerca. Estan també tots d'acord que cal reduir el nombre d'alumnes per aula de manera immediata. Pel que fa a l'escola inclusiva, aquí el sindicat de professors de secundària renega del sistema. Demana que els alumnes amb dificultats severes vagin a centres d'educació especial. La resta, en canvi, volen incrementar un 50% el personal que tenen aquests estudiants tant als centres educatius com als serveis específics com als EAPs. Pel que fa a l'escola concertada, la reivindicació més urgent és tenir el mateix horari lectiu que els professors de la pública.
12: Anirem seguint el desenllaç d'aquesta vaga i l'afectació de les protestes al llarg de tot el matí. Crida la calma a l'Hospital Clínic després que la PCR, la dona sospitosa de tenir antivirus, hagi estat negativa. La catalana, però, continuarà en observació 42 dies i està a l'espera d'una segona prova, tot i que no té cap símptoma.
23: La segona PCR la rebrà 7 dies després de la primera, és a dir, aquest dissabte. José Muñoz és el cap de Salut Internacional del Clínic.
25: Molt bones notícies en el sentit que asimptomàtica, malalta amb PCR negativa.
23: A més, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha explicat a l'Aquí Catalunya que va estar exposada al virus menys de mitja hora, un període curt que redueix el risc de contagi.
26: Tot i que de baix risc, perquè va passar molt poc temps en contacte amb la persona que després va morir, que era la viatgera dels Països Baixos, que pel seu estat de salut va ser treta del vol i va morir poc després, no? Va ser menys de 30 minuts.
23: La dona continuarà al clínic en quarantena, igual que els 5 catalans ingressats al Gómez Ullà de Madrid. El calendari es pot modificar si algun dels passatgers confirma un contacte posterior amb un nou positiu.
12: I el govern assegura que ha fet un pla endreça a la Conselleria de Drets Socials i que els pagaments indeguts a la DGAIA ja són història. Les dues fundacions que han estat en el punt de mira, Resilis i Mercè Fontanilles, deixaran de fer el seguiment de les ajudes als extutelats, Oriol Soler.
4: Aquestes prestacions ara reajusten de manera automàtica i els joves cobren més o menys depenent de la seva situació laboral, creuant dades amb la Seguretat Social. I amb aquest argument el govern ha anunciat que prescindirà de les fundacions Resilis i Mercè Fontanilles, assenyalades per pagaments indeguts per valor de 4,7 milions d'euros.
6: I en aquest nou model, la necessitat de mantenir un servei externalitzat de seguiment de la situació econòmica dels joves deixa de tenir sentit. Des de Drets Socials i Inclusió assumirem la tasca de proporcionar l'acompanyament socioeducatiu als joves extutelats amb personal propi de la Generalitat i, per tant, de gestió directa.
4: Martínez Bravo, que ha recordat que la DGAIA ha passat de 30.000 a 50.000 expedients en una dècada, lamentant que els recursos no s'han incrementat de manera proporcional.
12: I avui comença el Festival de Cannes i Catalunya hi tindrà un paper protagonista amb 7 produccions fetes a casa nostra.
23: En aquesta edició, que és la número 79, es podrà veure el primer llargmetratge de l'actriu Aina Clotet, Viva o El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que competirà per la Palma d'Or.
12: En té tots els detalls el nostre company Pau Puig.
15: També hi participaran dos joves cineastes sortits de l'escac. Aina Callejón presenta el curtmetratge Tu, jo i la vaca, que explica la història d'una jove addicta al mòbil que ingressa a un centre de rehabilitació on treballen fent teràpia amb vaques.
17: Sí, és una passada. O sigui, estic molt contenta i bueno, és una oportunitat increïble, sobretot per donar visibilitat al curt i que arribi als espectadors, que al final és el que volem, no?
15: Per altra banda, Gerard Puig no competirà directament al festival, però sí presentarà Desfí, la història d'un jove que ha de cuidar el seu pare després que aquest pateixi un ictus.
18: Jo volia representar una mica també com a vegades les cures són una cosa molt sacrificada, molt patida.
15: Són declaracions al Tot és Comèdia de Ser Catalunya.
12: Doncs arribats a aquest punt, dediquem l'últim minut a l'Aquí Catalunya. Marina Fernández, què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia, com esteu?
12: Què tenim avui pel programa? Suposo que amb molt de seguiment d'aquesta vaga a l'ensenyament.
19: Exacte. Parlarem amb totes les parts implicades, amb sindicats, amb directors de centres, amb les famílies també, amb les associacions de famílies, de pares i mares, per veure com veuen si efectivament secunden o no aquesta protesta i si hi ha manera de reconduir-ho d'alguna manera. I abordarem el que es coneix com a estratègia One Health. Clar, els humans hem anat alterant el cicle de vida, destruint hàbitats naturals, envaint espais fins on no fa tant estaven exclusivament reservats al món animal, i això associa cada vegada més la nostra salut a la d'aquests animalons. I tenim exemples ara amb l'antivirus, però amb l'èbola, la Covid, la pesta porcina, i aquesta interdependència és el que volem abordar. Ho farem amb experts en matèria, amb biòlegs i també amb sociòlegs, i escoltarem a les 10 del matí la compareixença de Pedro Sánchez al costat del director de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, en relació a aquest brot. Abans haurem debatut, com dèiem, del model d'escola catalana, i ja les 10 al racó de pensar amb l'Oye Sherman, i a la part final del programa el Merlos.
12: Doncs escolta, ben atents que estarem al programa, que vagi molt bé, Marina.
19: Gràcies.
12: I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya a Ser Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
20: Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
1: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: el diario Le Monde. Sobre cómo van a ser estas cuarentenas, al menos en el Reino Unido, en The Guardian dan algunos detalles de este dispositivo que pasa por la permanencia en unos pisos públicos. Quizás se aburran pasadas dos semanas, cuenta un hombre al que entrevistan, que ya estuvo aislado por COVID, pero al menos van a tener pasatiempos, servicio de consejería y, sobre todo, comidas gourmet. En The Guardian abren también con las novedades que deja la repatriación de los pasajeros de Londres, pero el otro gran asunto con el que también comparten portada es la guerra en Oriente Próximo, por ver cómo lo cuentan en Estados Unidos. El Wall Street Journal habla de unas negociaciones en punto muerto, no hay paz, tampoco hay guerra. En el New York Times dicen que el mundo se prepara para serios problemas económicos después de que Trump tache la propuesta de paz de Irán como una basura, y el Washington Post señala cómo Trump está buscando ya medidas para rebajar los precios de la gasolina. Quiere hacerlo suspendiendo los impuestos al combustible.
1: ¿Qué hay en la prensa deportiva, Sam?
2: Pues vuelve a sonar el nombre del pívot español Adaimara, después de convertirse en el primer jugador español campeón de la Liga Universitaria Masculina con Michigan. Está cobrando su nombre mucha presencia en los pasillos previos al draft de la NBA de este año, que se va a celebrar el próximo 23 de junio. Leemos en Marca que el actual campeón y fuerte candidato a repetir título, Oklahoma City Thunder, podría gastar su primera elección de este draft en el pívot español. Va a escoger Oklahoma en el puesto 12 y puede estar sopesando esa posibilidad de hacerse con él, aunque otras páginas especializadas le rebajan las expectativas hasta el puesto 25, elección que tienen los Lakers.
1: ¿Y hay explicación en la prensa internacional al por qué los jóvenes beben menos?
0: Lo leemos en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, es una investigación que ha hecho este diario. Hay muchas variables. Dicen que, por un lado, los jóvenes entre 15 y 35 años no han tenido unos padres tan autoritarios, también hay convicciones ideológicas o religiosas, pero el motivo fundamental dicen que es las redes sociales. Dicen que los jóvenes ahora prefieren pasar los sábados viendo Netflix en el sofá y no en bares y restaurantes.
1: Lo más leído en cadenaser.com.
3: ¿Cuánto ha costado y quién ha pagado la contradicción del gobierno de Ayuso sobre la financiación del viaje a México? El viernes eran los empresarios de los premios Latino, ayer decían ya que fue dinero público.
1: ¿Y una frase?
4: Eva Baltasar, en La Contra del País, la escritora dice que el éxito es estar en paz con lo que se hace.
5: Ah, ¿cómo hemos cambiado?
6: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos?
7: Citroën.
6: Consulta citroen.es.
8: Tía, vinieron todos a casa porque mis padres no llegaban hasta el domingo, pero resulta que justo les cancelaron el vuelo. Volvieron antes y nos pillaron.
9: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Los pillaron preparando la sorpresa. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
10: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Sed y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
11: El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria tiene que cubrir 9 plazas de personal administrativo. 2 de esos puestos se van a reservar para personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Para participar en este proceso de selección hay que tener la ESO, una FP de grado medio o una titulación equivalente. Si quiere registrarse y participar en las pruebas, entre en ips.redsara.es.
10: Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE. Y buenos días.
12: ¡Qué maravilla de arrecife! Pero una cosa, ¿cuánto tiempo más podemos bucear?
13: Pues todo lo que quiera bucear.
12: Genial. ¿Y cuánto oxígeno me queda?
13: El que quiera también.
12: Ah, qué bien. ¿Y cuántos peces me quedan?
13: Los que quiera ver, será por peces.
12: ¿Y cuántos cetáceos?
13: Usted es el ganador de Eurojackpot de la ONCE, pues tiene todo el tiempo y cetáceos que quiera.
14: Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la ONCE. Este martes, por solo 2 euros, bote de 87 millones. Millonario forever.
15: ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Es martes y los martes la mirada es la de Luis García Montero. Luis, buenos días.
16: Buenos días, Ángels. Buen martes a todos los oyentes, pero en especial a los andaluces que están de elecciones. Conviene siempre escuchar la política y meditar sobre la forma que tenemos de oírla desde nuestra cama, la butaca del comedor o la silla de trabajo. La política suena a veces, yo lo recuerdo, como una lavadora. En los primeros años de democracia, con muchas cosas por limpiar y soñar, la política sonaba como una lavadora al fondo del pasillo, daba vueltas a la ropa sucia y nos recordaba que debíamos tender las ilusiones, los derechos y las responsabilidades. Luego, la política empezó a sonar como una costumbre, una lluvia en la ventana, algo propio de los cielos nublados, los pasos aburridos del tiempo que nos invitan a quedarnos encerrados en casa para no mojarnos. Ahora la política no me suena ni a lavadora ni a lluvia, sino a incendio, porque su ruido está quemando muchas cosas. Lo que parecía conseguido está en peligro y puede quemarse no por el fuego de los insultos, sino por las brasas simpáticas y sigilosas del consumo, las privatizaciones y la desigualdad. Veo cómo arden la sanidad pública, la educación pública, los derechos laborales, los colegios, los hospitales y las universidades. Las privatizaciones nos saludan con una sonrisa y nos invitan a aplaudir el negocio de las élites o a quedarnos en casa como si estuviera lloviendo. Pero ahora no llueve y como nos quedemos en casa, vamos a arder uno a uno, enfermas, estudiantes, jóvenes, ancianos, igual que una cerilla. Conviene salir a la calle, sumarnos, unirnos y defender con nuestro voto lo que podemos conseguir, pero sobre todo lo que debe mantenerse.
1: 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias.
17: Radio Ser, Principat d'Andorra.
18: Torna Classic And, el festival de música i dansa més esperat d'Andorra. Del 29 de maig al 7 de juny gaudiràs d'artistes de renom com Elina Garancha, Companyia Nacho Duato, l'òpera barroca Combatimento i Carmina Burana, entre molts altres. Informa't a classicand.com i gaudeix d'una experiència cultural única.
19: En Banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en Banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb un 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En Banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
17: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai.
20: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
21: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
22: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
17: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
23: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dimarts. És la rua del Barça, que ahir passava pels carrers de la ciutat, però sens dubte el so del dia d'avui és els talls a les rondes dels sindicats de professors que estan ara mateix tallant aquestes rondes. És un dia de vaga a l'escola, la pública, la concertada i els estudiants de secundària que s'han trobat, que també s'han afegit a aquestes protestes. Unes protestes que culminaran a la una del migdia amb diversos talls arreu de la ciutat de Barcelona i que culminaran a la plaça Sant Jaume. Abans, però, tres imprescindibles. I el primer d'ells, el trànsit.
24: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
23: Ferran Aràndiga, a banda dels talls per la vaga de mestres, on hem de tenir paciència?
25: Bon dia, doncs ara mateix hem de tenir molta paciència als voltants de Barcelona per aquests talls que es donen a la ronda de dalt, a l'altura de Mundet i al nus de la Trinitat, en els dos sentits de la marxa. Tot plegat ens deixa aturades de més de 10 quilòmetres, sumat del tall que es fa també per Gran Via. També tot just afegim dos talls a la C32 a l'altura de Mataró, en sentit Barcelona, i també a la C31 amb 2 quilòmetres d'aturades en els dos sentits a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat. També a la C17 a Malla es fa un tall en sentit nord que obliga també a obrir desviaments senyalitzats. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
24: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
23: El segon és el transport públic. De moment, a aquesta hora no consten incidències. I el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
26: Bon dia. Matí assolellat, tarda en tempestes, moltes de caràcter violent.
0: De moment, ara, temperatura semblant als darrers matins, 16 graus a Barcelona, 15 a Tarragona, 12 a Lleida, 10 a Girona. Les màximes més baixes que ahir, ens aproparem als 20 graus a gran part de Catalunya, als 25 al Pla de Lleida. I entre la tarda i primeres hores de la nit, les tempestes afectaran qualsevol punt de Catalunya, especial atenció al prelitoral, ja que en alguns casos podran deixar quantitats de més de 50 litres per metre quadrat en poc temps. Tempestes que a més aniran acompanyades de fortes ratxes de vent, calamarsa i pedra.
17: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
23: Dia de vaga a l'escola pública, a la concertada, primària i a secundària també s'hi han afegit els estudiants demanant millores salarials i més recursos. Doncs marxem cap a l'Institut de Sants perquè allà hi ha la Soledad Domínguez. Soledad, quin és l'ambient que hi ha a aquesta hora?
2: Hola, Gisela, bon dia. Del balcó que hi ha damunt la porta principal d'aquest centre, que té entre 4 i 5 grups per cada grup de secundària, penja una pancarta que ja ha perdut el color, però encara podem llegir lluitant vaga 11F. Febrer va ser la primera aturada d'aquest any, després els docents han sumat 5 jornades de vaga més i ara tenen previstes altres 15. Des que ha obert el centre hem vist entrar una mitja dotzena de docents i amb molts pocs alumnes a la porta esperant. Ens deien ahir que el fet de que el sindicat d'estudiants també s'assumi a la convocatòria d'aturada facilitarà avui l'organització perquè tots els alumnes a partir de tercer de l'ESO tenen dret a sumar-se a aquesta protesta.
23: Gràcies, Sole. De fet, fa una estona pels micròfons de aquí a Catalunya, passava la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
3: Mira, el que no és acceptable és que nosaltres ens ofereixin 60 euros bruts no, aquest any i que, per exemple, als Mossos d'Esquadra se li ofereixi 300 ja aquest any. Home, aquí hi ha una, diguéssim, un desnivell molt gran, no? Una desigualtat molt gran.
23: De fet, la mala maror que hi ha entre els professors s'hi ha sumat aquests darrers dies la infiltració de policies a les seves assemblees. La consellera d'Interior, en aquest sentit, ha dit que estan revisant internament aquesta decisió. Sergi López, bon dia.
4: Hola, bon dia. Diu Parlon que no descarta prendre accions al respecte. Ara bé, ha ratificat la seva confiança en el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Insisteix que no va ser decisió d'ell, la infiltració, perquè no és una decisió política, sinó operativa.
23: I la Generalitat fa servir en el seu dia a dia 31 sistemes d'intel·ligència artificial. Són algoritmes que serveixen, per exemple, per diagnosticar malalties, predir si un pres tornarà a cometre un delicte o simplement ajudar els ciutadans a fer tràmits burocràtics.
4: La majoria funcionen amb supervisió d'un treballador perquè encara no tenen un rendiment 100% fiable.
23: Pol Valero.
5: La Generalitat recull tots aquests sistemes en un registre públic en què detalla com han estat entrenats i quina eficàcia tenen. També els seus perills, en funció dels possibles errors de processament, la possibilitat de filtració d'informació i, sobretot, de si fan servir dades personals dels ciutadans. Per exemple, tenen risc alt els algoritmes de detecció de malalties o el sistema que genera informes de pobresa energètica. Quan la IA té un impacte en drets fonamentals de la ciutadania, sempre hi ha verificació humana després.
7: No és el mateix que siguin decisions informatives que decisions que acaben, per exemple, amb una prestació o amb una resolució administrativa per part de la Generalitat.
5: És el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Hort, en declaracions a SER Catalunya.
23: La IA té aplicació en gairebé tots els àmbits. Un dels que crida més l'atenció és el sistema RiscCanvi, que ajuda a predir la conducta dels presos, Pol.
5: Sí, concretament prediu el risc que un pres torni a cometre un delicte, s'autolesioni o trenqui la condemna. El sistema s'alimenta amb dades personals i informació extreta d'entrevistes amb l'intern que recullen actituds, passat o plans de futur. L'algoritme ha anat millorant el seu rendiment i ara se situa entre un 70 i un 90% d'encert. També es fa servir intel·ligència artificial, per exemple, per predir el volum de trucades d'emergències que rebrà el 112. També per detectar si els conductors fan servir el cinturó de seguretat, per agilitzar les ajudes per plaques solars i mobilitat elèctrica o en els bots de conversa. I el registre també hi ha classificat el Copilot de Microsoft i, de fet, la Generalitat adverteix que un dels seus riscos és l'excés de confiança dels treballadors en aquesta eina que pot generar contingut incorrecte.
23: I avui el president Salvador Illa, que comença un viatge cap a Califòrnia als Estats Units amb el que recupera ara la seva agenda internacional.
4: Ja visitarà empreses catalanes presents als Estats Units, com unes vinyes de Codorniu o la planta de Grífols, també es reunirà amb Disney. Tindrà més contactes polítics amb el govern de Califòrnia, que encarna l'oposició a Donald Trump.
23: Són les 7:58. Arnau Montserrat, bon dia.
26: Bon dia, Gisela.
23: El Barça, que va celebrar la 29a Lliga amb una rua multitudinària pels carrers de Barcelona.
26: Pujaria entre els jugadors, entre el públic...
6: Més de 750.000 aficionats culers es van acostar per poder celebrar la Lliga i veure de ben a prop els seus ídols. Molts MVPs de la tarda, els primers, Lewandowski i Chesney.
8: En García, és de la Masia!
6: Van menjar gelat, pizza, hamburgueses, el porter fumant vaper, llançant fins i tot cigarretes, vaja.
23: I una imatge que donarà la volta al món és la de Lamine Yamal i la bandera de Palestina.
6: El 10 del Barça va fer onejar la bandera de Palestina, mentre que Lewandowski, Joan García o Eric García van agafar el relleu d'Íñigo Martínez i han fet onejar una estelada, una rua amb els càntics tradicionals. I amb algun record pel Real Madrid. I tota la premsa amb la rua, passió culer a l'esport, marea blaugrana a Mundo Deportivo o, aquest m'agrada, els carrers seran sempre del Barça de Flick a la Vanguardia.
23: Però no tant és tot. Ha estat festa, el Girona empata i juga amb foc. Arribem així a pràcticament les 8. Gràcies, Arnau.
6: Fins ara.

0: Molt bon dia, 8 i 20 minuts del matí, és dimarts, és 12 de maig. Aquestes són les notícies destacades d'avui a Andorra. Els casos per agressió sexual i maltractament a infants s'han triplicat en 2 anys. Així ho mostren les dades que ha publicat el Ministeri d'Afers Socials corresponents al balanç d'activitat de les àrees del Departament d'Infància i Adolescència de l'any 2025. Segons ha explicat la directora Laura Mas, els protocols d'actuació immediata que deriven del servei del psicòleg forense van realitzar 36 expedients, dels quals 19 van ser per presumptes casos d'abusos sexuals i 5 per maltractament físic agut. La tendència va a l'alça tenint en compte que el 2023 es van obrir 14 expedients, 8 per agressió sexual, i el 2024 van ser 19 de 24. Entre les agressions sexuals de l'any passat, 19 van ser entre menors d'edat. En aquest punt, Mas ha celebrat que es coneguin més casos i considera que es deu al fet que cada cop la ciutadania i els professionals estan més formats per actuar abans.
1: Es forme als professionals perquè ho puguin detectar, perquè quan reben una primera declaració, o ja no declaració, sinó una primera confessió d'un menor, sàpiguin com tractar el tema, i això fa que cada cop les dades vagin pujant perquè ho estem visibilitzant més.
0: El Departament d'Infància i Adolescència va intervenir en 314 casos l'any passat, corresponents a 233 famílies. És un 8% menys que el 2024 i trenca amb la dinàmica a l'alça dels últims anys. Així, dels menors atesos, 51 van ser casos nous i 79 es van tancar després de confirmar que no estaven en una situació de risc greu o de desemparament. Segons ha detallat Mas, el 41% es trobaven en situacions de negligència en la cura i l'atenció per part dels seus progenitors o tutors, i el 16% era adolescents amb conductes de risc. El Centre Residencial d'Acció Educativa a la Gavarnera va acollir 41 infants i adolescents, 20 dels quals eren menors de 12 anys i la resta arribaven fins als 18 anys, mentre que el Centre Residencial d'Educació Intensiva va atendre 9 joves al servei de dia i 13 al servei residencial. D'altra banda, 4 de cada 5 nois i 1 de cada 3 noies consideren acceptable manipular emocionalment una altra persona per mantenir-hi relacions sexuals. És una de les principals dades que apareix a l'Observatori de la Joventut Juventia 2025, un document elaborat a partir del congrés que es va celebrar l'any passat i que va organitzar Cooperant amb Llatinoamèrica. Segons indiquen, aquestes dades posen de manifest una tendència alarmant, com és la normalització de conductes perjudicials en les relacions entre joves en un context d'alta exposició digital i mancats de referents actius sòlids. Doncs amb aquesta informació hem arribat a les 8 i 23 minuts de matí.
2: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbo, bon dia.
3: Bon dia. Matí assolellat, tarda amb xàfecs i alguna tempesta, fins i tot amb caràcter violent. De moment ara, com els darrers matins, una mica de fred, 5 graus a Andorra la Vella, 0 a les Fonts de Dinsal, ha pujat una mica a alta muntanya. Al migdia, màximes al voltant dels 15 graus, sensació d'ambient fresc, i més a mesura que avanci la tarda, quan el vent s'intensificarà, hi haurà més núvols, amb alguns xàfecs, localment alguna tempesta podrà descarregar amb intensitat. Com que si aneu cap al sud, a Catalunya, les tempestes podran comportar alguns aiguats.
4: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
5: Assegur, sempre, sempre al teu costat.
0: I el trànsit, Agència de Mobilitat, bon dia.
6: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa l'estat del trànsit, destaquem trànsit dens a la Catalunya 1, avinguda Salou, en dos sentits de la marxa, i a la Catalunya 3, entrada a la Massana, en sentit nord. Pel que fa a la resta de la xarxa viària del Principat, la circulació és fluida, i això és tot de moment, des del Centre Nacional del Trànsit.
7: El món s'està redefinint. Quin paper jugarà el món empresarial? Creant Crèdit Andorrà t'apropa la 37a trobada empresarial al Pirineu. El nou mapa econòmic mundial. Quin camí prenem? L'11 i 12 de juny, a la Seu d'Urgell, parlem de canvis geopolítics, transformacions tecnològiques i casos d'èxit empresarial. Inscriu-t'hi abans del 29 de maig a trobadaalpirineu.com amb el patrocini de Creant Crèdit Andorrà.
0: Sí. 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Abordem ara d'altres qüestions de l'actualitat. El diàleg amb Occitània se centrarà a garantir la mobilitat a l'RN20 i la cooperació policial. El cap de govern Xavier Espot ha liderat la delegació andorrana que s'ha desplaçat a Tolosa per participar a la sessió preparatòria del desè diàleg transfronterer que se celebrarà al Principat a la tardor. Una trobada que ha permès fer un balanç dels principals assumptes d'actualitat, com ara la lluita contra el contraband de tabac i especialment per la millora de la mobilitat. En aquest sentit, Espot i el prefecte de la regió d'Occitània, Pierre André Duran, han compartit els primers resultats del diagnòstic de riscos que s'ha fet al tram de l'RN20 que va patir l'esllavissada al gener i han exposat els diferents escenaris que hauran de definir el calendari d'obres per garantir-ne la seguretat. D'altra banda, Duran ha assegurat que la línia ferroviària entre Foix i Ax les Termes reobrirà el 30 de juny, un cop hagin arreglat els desperfectes originats per les inclemències meteorològiques del febrer. Pere Baró vol conèixer a fons les condicions laborals i salarials del cos de policia. El conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata ha entrat una bateria de preguntes escrites al govern amb l'objectiu d'avaluar l'estat del departament i la seva planificació futura. Canillo és la parròquia que més residents nous ha rebut aquest any. Són 349 i en total registra 6.510 veïns. Aquesta dada representa un increment del 5,7% i numèricament és la que més creix a tot el país, seguida d'Escaldes o Encamp, que representen resultats similars. Per contra, la que menys ho fa és Andorra la Vella, que s'ha quedat amb una norantena de nous residents. Així es desprèn de l'informe d'estimacions de població que ha elaborat Estadística amb dades de l'abril, que indica que el país ja frega les 90.000 persones. Detingut el turista que va provocar un accident contra un motorista a Sant Julià de Lòria el passat cap de setmana. És un home de 58 anys que dissabte al migdia, quan conduïa la seva furgoneta en direcció a la frontera del riu Roner, va efectuar un canvi de sentit prohibit i va impactar contra un motorista que es dirigia en sentit descendent. La policia l'acusa de cometre un delicte contra la seguretat col·lectiva per conducció temerària i contra la integritat física i moral per lesions. Des de l'Hospital de Meritxell informen que la víctima està ingressada a planta pendent, això sí, d'una intervenció quirúrgica. I d'altra banda, el SAS nomena el doctor Marc Pasqual nou director mèdic de l'hospital. El fins ara coordinador de la unitat de cures paliatives ha estat designat per al càrrec que feia mesos que estava vacant. La Comissió Nacional del Mercat de Valors a Espanya multa amb 200.000 euros Gerard Piqué per operar en borsa amb informació privilegiada. I el videodressing de la Massana dona sortida a 5.000 peces de segona mà. La xifra està en la línia de les darreres edicions i confirma la consolidació del mercat segons el balanç fet pel Comú.
7: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: El govern contempla l'augment de les subvencions esportives per ajudar el BPC. El Ministeri d'Esports canvia d'idea i no congelarà els ajuts tal i com havia anunciat inicialment. D'aquesta manera, les subvencions destinades a les federacions i entitats esportives s'incrementaran en un 8% respecte a l'any passat, fins a arribar als 4,78 milions d'euros. El més destacat és la dotació de 325.000 euros que rebrà el BPC Andorra, una quantitat que l'executiu ha considerat després de la demanda que va fer el club derivada dels seus problemes financers. Segons ha confirmat la ministra d'Esports, Mònica Bonell, s'ha previst una partida addicional de 80.000 euros perquè el BPC pugui fer front als deutes econòmics, tot i que el pagament es farà efectiu un cop hagin analitzat tots els comptes. En aquest cas, la ministra ha assenyalat que no hauria de convertir-se en un precedent.
8: Quan vam calcular la subvenció que necessitàvem per pujar de categoria, havíem calculat que tindrien aquell patrocini i després el vam perdre. Aquí doncs els hi vam demanar des del Ministeri que fessin doncs els esforços necessaris i els ajustos necessaris per controlar la despesa i que doncs, ja analitzaríem la situació més endavant.
0: La novetat més important és la creació d'una subvenció específica d'alt rendiment. Enguany es beneficiaran 8 esportistes d'elit vinculats al programa ARA i la intenció és ampliar el model a altres categories de la piràmide com pre-elit, promeses i joves promeses. En esports col·lectius prevaldrà el criteri de participació dels esportistes andorrans i residents com succeeix al Bàsquet Club Andorra. El repartiment es farà en dues parts amb una primera quantitat fixa al gener per facilitar la liquiditat de les entitats durant els primers mesos de l'any. I els Jocs dels Petits Estats de Mònaco del 2027 es disputaran del 17 al 22 de maig. El COA ha confirmat les dates de celebració dels propers Jocs. tindran lloc, com dèiem, del 17 al 22 de maig i no del 3 al 8, com s'havia previst inicialment. Aquesta modificació obligarà a adaptar els horaris i la planificació de les diferents disciplines. Un altre canvi important és la incorporació del golf com a esport i l'eliminació del bàsquet, que queda fora del programa. I 11 atletes han estat preseleccionats per participar al Campionat Europeu dels Petits Estats, que tindrà lloc a Mònaco el 30 de maig. Entre els preseleccionats, Pol Moya en 1.500 i 800 metres, Nahuel Carabanyà en 5.000 i Ariadna Fenés i Jean Cross també en 5.000. I l'enfaf femení es refà davant el Martinenc B. L'equip que dirige Jordi Roca va superar per un contundent 0-6 a les catalanes i es va refer de la voltada derrota de la jornada anterior davant el Vic. Amb la derrota de dissabte i la victòria de diumenge, l'enfaf femení continua en quarta posició a la primera divisió i s'allunya de les opcions d'ascens.
9: Amb què circules és cosa teva. Cotxe, moto, furgoneta, l'assegurança és cosa nostra. Som financera d'assegurances i sabem que el vehicle és una de les despeses més importants per a les famílies. Les nostres assegurances van des de les cobertures bàsiques per llei fins a les més completes i específiques, amb la màxima garantia i servei, i amb lliure elecció de taller si el necessites. Vine i parlarem de la teva pòlissa. Financera d'assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.
10: Muy importante que empezar a poner el foco ahí, porque tiene mucho que ver con el deterioro de los servicios públicos. Hablamos mucho de la sanidad, se está hablando mucho de la sanidad en esta campaña electoral en Andalucía, pero no podemos olvidarnos de la educación, por ejemplo, ni de la dependencia. Hablaremos de educación estos primeros minutos del abierto, porque hoy ha empezado en Cataluña la segunda huelga de profesores este año. La primera quedó en suspenso después de un acuerdo que alcanzaron con la Generalitat y varios sindicatos, pero no todos, y además los docentes de la pública y la concertada y otras organizaciones sindicales, las que se quedaron fuera de este acuerdo porque no lo querían, no están satisfechos con este pacto y han vuelto a convocar paros. Radio Barcelona, Sergi López, buen día.
11: ¿Qué tal? Buen día.
10: De hecho, los sindicatos docentes dicen que van a colapsar las calles de Barcelona. Han convocado 3 marchas a lo largo de la ciudad y ahora mismo ya están provocando serios problemas de circulación a esta hora de la mañana, hora de mucho tráfico, en varios puntos de Barcelona.
11: Sí, desde luego están haciendo un gran despliegue de cortes los docentes hoy en Cataluña. Ahora mismo son 7 los puntos en los que están cortando el tráfico. Por ejemplo, la P7 está cortada en Montornès del Vallès en dirección a Barcelona, la misma vía en San Cugat en los dos sentidos de la circulación. Otras carreteras, la B30, la C17, la C31, también están cortadas. Esto ahora mismo, pero hace poco rato estaban cortando la Ronda de Dalt de Barcelona. Es una de las vías principales de la ciudad. Se mantiene la congestión en toda esta zona. En definitiva, Ángels, la recomendación hoy a quien le sea posible es que no use el coche, sobre todo en el área de Barcelona.
10: Sergi, gracias.
11: A ti.
10: Vamos a irnos a esta hora al barrio de Sants, en Barcelona. A las puertas de un colegio está Soledad Domínguez. Sole, buen día.
12: Hola, buen día, Ángels.
10: Es verdad que es pronto todavía, las clases acostumbran a empezar un poquitín más tarde, pero a esta hora, Sole, ¿se nota ya algo de movimiento?
12: Bueno, digamos que discreto. Es verdad que las clases, como apuntabas, no empiezan aquí hasta las 9 de la mañana. Hemos visto entrar algunos alumnos de la mano de sus padres que vienen a hacer lo que se llama el ratito de acogida, pero todavía es un poco pronto para aventurarnos a decir qué van a hacer la mayoría de los padres, de las familias, si se van a quedar los niños acá en casa, contando con qué buena parte del profesorado está haciendo hoy huelga o si igualmente los van a traer. ¿Por qué digo esto? Porque la de hoy es la tercera jornada de huelga convocada en toda Cataluña por los profesores desde principio de este año, la séptima, si contamos también los paros territoriales que se hicieron durante toda una semana en el mes de marzo. Los profesores están reclamando un incremento de sueldo de entre 300 y 400 euros mensuales, muy por encima de los alrededor de 80 euros brutos que ya ha firmado el gobierno con 2 de los sindicatos, y piden también más personas para atender a los alumnos con más necesidades. El volumen de alumnos que tienen necesidades educativas especiales ha ido creciendo en los últimos años. Ahora mismo ya suponen una tercera parte, de los alumnos. Por eso se justifica un cartel que tengo justo delante que dice: nos indigna que falten docentes para poder atender mejor y en condiciones a los alumnos.
10: Sole, pues quedamos pendientes de la evolución de esta jornada de huelga en Cataluña. Gracias.
12: Hasta luego.
10: Esto en Cataluña, pero en la Comunidad Valenciana hoy empieza la segunda jornada de huelga de profesores. Ayer tuvo un amplísimo seguimiento. Según la Consellería, la mitad de los docentes secundaron los paros, aunque los sindicatos apuntan a más, que fueron el 80%. Dicen los sindicatos, 80% de docentes lo que secundaron la huelga. Radio Valencia, Juanma Graner, buen día.
13: Buen día.
10: Y además de esta huelga, hubo manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades de la comunidad, sobre todo en la capital, en Valencia, donde alrededor de 20.000 personas salieron a la calle para protestar por la situación de los docentes. Así que los sindicatos encaran esta segunda jornada de huelga con cierto optimismo, esperando que el músculo exhibido ayer sirva para que la consellería tenga al menos un gesto hacia los profesores.
13: Pero la realidad es que ese gesto no llega. Ayer por la mañana la consellera recordaba que hay prevista otra reunión el 9 de junio. Estamos hablando de casi un mes, aunque también habría la mano a poder reunirse antes si los sindicatos lo pidieran. Y por la tarde el secretario autonómico abundaba en esa misma idea y la condicionaba incluso a que primero los sindicatos desconvoquen la huelga. Los sindicatos, por su parte, esperan a que sea la consellera la que mueva ficha, porque la consellería viene presumiendo de haberse reunido casi 30 veces con los sindicatos desde el mes de septiembre. Hay que recordar que todo esto viene desde finales del curso pasado, que llevamos así todo el curso. Los sindicatos insisten en que todas esas reuniones han sido huecas, sin contenido. Solo se ha informado de lo que pretende la consellería, el gobierno valenciano. No ha habido ningún tipo de diálogo. Y mientras tanto, a pagarlo, el alumnado. Faltan docentes. La inclusión es una quimera. Faltan especialistas. El valenciano, maltratado. Las infraestructuras se caen y faltaba la dana. Y así hasta 13 reivindicaciones, entre las que también está el salario congelado en la parte que compete a la Generalitat aquí desde hace casi 20 años. Y consellería, todo lo que ha ofrecido hasta ahora es una subida de 75 euros brutos al mes a partir de 2029. No llega ni a la tercera parte de lo que piden. En fin, hoy segunda jornada, servicios mínimos y sin novedad.
10: Magraner, gracias.
13: Un abrazo.
10: Cuando hablamos de la necesidad de inversión en los servicios públicos, estamos hablando de esto, de la situación en la que se encuentra la sanidad en prácticamente toda España, la situación en la que se encuentra el profesorado en prácticamente toda España, que no solo piden ese incremento salarial, sino que piden también mejores condiciones, y las mejores condiciones se traducen en la necesidad de más profesores, de más profesorado especializado. Esto es lo que se está demandando desde la educación pública. Así que jornada de huelga hoy en Cataluña y segunda jornada de huelga en la Comunidad Valenciana.
14: Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
15: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
16: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
17: ¡Qué maravilla de arrecife! Pero una cosa, ¿cuánto tiempo más podemos bucear?
18: Pues todo lo que quiera bucear.
17: Genial. ¿Y cuánto oxígeno me queda?
18: El que quiera también.
17: Ah, qué bien. ¿Y cuántos peces me quedan?
18: Los que quiera ver. Será por peces.
17: ¿Y cuántos cetáceos?
18: Usted es el ganador de Eurojackpot de la 11. Pues tiene todo el tiempo y cetáceos que quiera.
19: Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este martes, por solo 2 euros, bote de 87 millones. Millonario forever.
20: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
21: En Repsol, te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora, hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro.

0: Hoy por hoy. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
1: Què tenen en comú un conductor italià, un andorrà i un belga? Donarem resposta a aquesta i altres preguntes a Andorra i la Unió Europea, estirant el fil. L'espai sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea a l'Aquí Andorra, amb informació breu, concisa i directa. Descobreix de forma planera què representa l'acord en el teu dia a dia com a estudiant, jove, adult o jubilat i com a empresa, autònom o professional liberal. Resoldrem dubtes amb els especialistes que l'han negociat. I si tens preguntes, les pots enviar al web andorra.ue.ad o al WhatsApp 637 400, i les respondrem. Cada segon i últim dijous de mes, a partir de 2:15 de la tarda, a l'Aquí Andorra, Andorra i la Unió Europea. Estirant el fil, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
2: Ràdio Ser Principat d'Andorra, al costat dels negocis de casa nostra, amb Ser Empresaris. Tots els divendres, des de les 7:20 de la tarda, tens una cita amb l'economia, les finances i el mercat laboral. El programa referent de la ràdio andorrana dedicat, sobretot, al món de les petites i mitjanes empreses. El comerç, els negocis turístics i a tot el que sigui repercutir positivament en la riquesa del país. L'economia en termes clars i propers, amb entrevistes i col·laboradors de primer nivell. Tots els divendres, a les 7:20 de la tarda, Ser Empresaris. Amb el patrocini de Creant.
3: Què te pasa, chiquillo, què te pasa?
4: I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
3: No puedo leer ni escribir.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
5: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
6: La Organización de Consumidores y Usuarios recuerda que a partir del 1 de julio habrá un cambio importante por lo que respecta a las compras en Internet. Si se trata de tiendas online que estén fuera de la Unión Europea, habrá un recargo en aduanas para todos los paquetes de menos de 150 euros. Es una decisión europea que implicará un recargo de 3 euros fijos por cada producto. Por eso, a partir de julio, lo ideal es que se fije en el precio final de la compra para ver si le sigue saliendo a cuenta.
5: Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
7: ¡Qué maravilla de arrecife! Pero una cosa, ¿cuánto tiempo más podemos bucear?
8: Pues todo lo que quiera bucear.
7: Genial. ¿Y cuánto oxígeno me queda?
8: El que quiera también.
7: Ah, qué bien. ¿Y cuántos peces me quedan?
8: Los que quiera ver. Será por peces.
7: ¿Y cuántos cetáceos?
8: Usted es el ganador de Eurojackpot de la ONCE. Pues tiene todo el tiempo y cetáceos que quiera.
9: Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la ONCE. Este martes, por solo 2 euros, bote de 87 millones. Millonario forever.
10: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.

0: 12 i 10, que t'hi jugues a SER Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a 50 minuts escoltarem Hansi Flick en directe al programa. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: L'entrenament del Barça ha començat a les 12 del migdia. Entenc que serà curtet perquè es manté la roda de premsa de Hansi Flick per la 1 del migdia.
1: Espero que sigui curtet perquè encara no ha començat. O sigui que... imagina't si és llarguet, cap a quina hora es pot marxar a la roda de premsa. Veig uns conos i unes piques i no hi ha ni porteries. Per tant, jo calculo que entre 10 i 12 minuts.
0: Ah, perquè l'entrenament, els primers minuts els podeu veure.
1: Sí, sí, sí.
0: És poètic que hi hagi uns conos ara mateix a la gespa del camp d'entrenament del Barça, no?
1: És que entre les crispetes i els conos estem enviant missatgets tot el dia. Però sí, sí. Jo no crec que duri gaire. De fet, el camp no està preparat com sempre amb les activitats que es fan després d'aquests 15 minuts oberts. No estan les porteries posades, perquè ens entenguem. Jo crec que faran una sessió suau d'activació després de la festa i que a la una podrem escoltar Hansi Flick.
0: Un Hansi Flick que ja ho va explicar el Santi Ovalle ahir a la tarda a la SER. Renova amb el Barça fins al 2028 amb una temporada més opcional. És a dir, amb possibilitats d'allargar-lo fins al 2029, Santi.
1: Sí, volien tancar-ho just després de ser campions i no van trigar ni 24 hores. Ahir van reunir-se a Pinizà a Videco, ho van deixar tot tancat i és un fet, només falta la confirmació oficial i la rúbrica. Però hi ha un acord absolut, total, i es pot donar per tancada aquesta renovació de Hansi Flick fins al 2028, més un any més en funció d'objectius i ampliable per part de totes dues parts. És a dir, totes dues parts poden decidir si, en funció dels objectius, si Flick continua o no continua. El Barça és una bona notícia i Pinizabi és el representant també de Robert Lewandowski, que ja ha anat explicant al Nil aquests dies com està la situació. També vaig preguntar si hi ha resolució i formal, oficial, no hi ha resolució. Diuen que encara necessita més temps.
0: Doncs en una estona ampliem l'anàlisi sobre la situació esportiva del Barça i els plans de futur. Els endrecem una mica perquè ja els hem anat explicant al llarg d'aquestes últimes setmanes al que t'hi jugues i m'agrada que el Barça, diguem-ne, lo primer, asseguri la continuïtat del seu entrenador i a partir d'aquí anar construint per millorar la capacitat competitiva de l'equip. Plaqui.
2: Notícia esperada i ja pràcticament tots la donàvem per feta, però ara es confirma. Em sembla una excel·lentíssima notícia, una grandíssima notícia, que el Barça tingui ganes de Flick, com no pot ser d'una altra manera, i que Flick segueixi tenint aquestes ganes de Barça. Sembla que aquella declaració que va fer fa unes setmanes de què vol ser l'entrenador del Barça quan el Camp Nou estigui acabat, és tota una declaració d'intencions d'un Hansi Flick que, igual que els seus jugadors, manté la fama intacta, que té reptes per davant. Es tracta de fiançar el projecte, d'encertar en la presa de decisions en aquesta complicitat que l'ha d'unir amb Deco i que ara en parlarem de cara a aquest proper estiu per poder fer el salt a Europa i per seguir fent créixer una generació de futbolistes encapçalada per Lamine Yamal i apadrinada pel propi Hansi Flick que ens donarà moltes alegries, n'estic convençut.
0: Demà el Barça juga a Vitoria contra l'Alavés a les 21:30, 21:45 de la nit, ja amb la Lliga a la butxaca. Un títol que va celebrar pels carrers de Barcelona ahir a la tarda i que va cobrir l'Adrià Soldevila amb el Nil Solà. Solde, què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: Quants quilòmetres vau fer caminant?
3: Doncs mira, no ho sé. No ho he mirat. Puc mirar-ho, a la meva salut aquí del mòbil.
2: A veure, tampoc és tan, del Camp Nou a Plaça Catalunya
3: no,
2: i tornar, doncs...
3: No, fer una mica de muntanyeta i tal. 20.000 passes.
0: 20.000 passes vas fer ahir a la
3: 20.000
0: rua.
3: Passes, sí.
0: 20.000 passes.
4: Quilòmetres... Jo admiro més el dia de les eleccions. El sondeig del sol de les eleccions.
2: Sí, perquè, no,
4: això sí que és insuperable.
0: Perdona, I la va clavar. O sigui, el tio que va clavar el resultat electoral va ser el Soldevila amb un paper i un boli.
2: Clavat, eh?
3: Sí, sí, paper i boli.
0: O sigui, gent contractant empreses que es dediquen a fer sondejos electorals... Sí. I qui la clava és un tarat que va amb un paper i un boli preguntant-li a tot Déu a qui ha votat a les eleccions del Barça.
4: És el bebé del gos fort, diguéssim.
0: És meravellós.
4: És el bebé del
0: ahir
4: gos
0: vas fort. Fer 20.000 passes.
3: Sí, em surten uns 14 quilòmetres.
0: 14 quilòmetres.
3: Més o menys.
0: I estàs bé o tens cruiximents avui?
3: Estic bé, perquè, a més, després d'allò vaig anar a jugar un partit de futbol.
2: Molt bé.
0: És fort. Quina soleria.
2: Ese es mi soleria.
3: He de dir que estic fet una merda. És veritat.
0: Per tant, 14 quilòmetres caminant, amb moltes anècdotes, no, Solde?
3: Bastant, sí. Anem a l'explicar, va.
0: Va.
3: Perdona, Santi Ovalle, per copiar-te el format.
1: Endavant, endavant.
3: El format. El primer càntic de tots abans que comenci la rua pels carrers de Barcelona l'entona un eufòric Joan Laporta. Fotografia de grup al davant de l'autocar amb la plantilla, staff i alguns directius. I els primers salts del president electe. Campions, campions. En català. Rafa Juste de seguida el segueix i bona part de la plantilla també. Hansi Flick, amb ulleres de sol i gorra, entre Laporta i Juste prefereix no votar. No votar en bé alta. Perfil baix, ens diuen. Dia d'emocions contràries per l'entrenador que en poques hores, de diferència, ha perdut el seu pare i ha guanyat la seva segona lliga amb el Barça. A l'autocar, millor deixar el protagonisme als jugadors. Chesney i Lewandowski s'acomoden al davant de l'autocar, estirats i juganers.
5: Joan García és de la Masia! Joan García! És la cabeza de Joan!
3: Queremos la cabeza de Joan.
0: Això ho cantava Chesney.
3: Ho cantaven Chesney i Lewandowski, també. D'allà no es mouran a les 5 hores de la rua. Cantant, menjant, bevent i, en el cas del porter, també fumant. Acompanyant la gresca dels aficionats que no li paren de cantar el crit que ja coneixem i que ell també vol entonar.
5: Chesney fumador! Chesney fumador! Chesney fumador!
3: Això al micròfon de Gigantes. No sé si és un gran exemple pels nens, però vaja, avui potser gairebé tot s'hi val. El que sí que és un exemple és Lamine Yamal, fent onejar una bandera de Palestina, un referent per a les noves generacions i un ídol internacional abraçant el dolor d'un genocidi. Al darrere de l'autocar, Rafinha i Koundé tampoc es mouen en tota la rua, custodiant la Lliga i la Copa. A Koundé no sé si li fa massa gràcia la festeta, no sembla massa eufòric. A diferència de Casador, Fermín o Araujo, que no paren de saltar, de passar-se una pilota de platja i de cantar. També algun càntic que les últimes setmanes ha generat certa polèmica.
5: Perico, dímelo, que se siente. Gracias, Gloria. Te juro que pasé los años. Nunca nos vamos a olvidar.
3: Aquest era Araujo. 5 hores, molta calor i cansament, perquè la nit anterior ha estat llargueta. Això, per això, potser millor avui no fer excessos. Aigua, refresc de taronja, de Coca-Cola i alguna cervesa molt puntual. I així evitem algun moment històric. Ja decidireu vosaltres si és una llàstima o no evitar-lo, com aquell moment que tant recordem i que Pep Guardiola també deu recordar.
6: Querían las tres, acá están las tres, y el año que viene vamos a seguir y vamos a ganar todo. Muchas gracias por todo. Vica el Barça y vica Cataluña.
3: Avui s'ha decidit acabar així, amb Araujo esperant les masses.
5: Oh, lele, oh, la, la, se le pasa, amigo que ha. Oh, lele, oh, la, la, se le pasa, amigo que ha.
0: A la rua, on es veien molt Lewandowski i Chesney, perquè van estar tota la rua a la part de davant de l'autocar,
2: tota.
0: I va haver un moment que feien patir perquè sí. Lewandowski es va posar a ballar de peu al sostre de l'autocar i una frenada el podia haver tirat a terra com aquella Copa del Rei de Sergio Ramos.
7: Sí.
0: I va haver també algun moment on passaven molt a prop dels arbres i s'havien de tirar perquè no els toquessin les branques.
4: Totaneros.
0: A Dazón, correcte. Lewandowski va parlar sobre el seu futur.
8: Para Dazón, para la final, ¿qué puedo decir más? Hemos ganado otra vez la Liga. Y estoy muy feliz, muy orgulloso. Y vamos a disfrutar, no todo el día, pero no lo sé qué puede pasar después.
9: ¿Oí?
8: Pero muchísimas gracias.
0: No sé si us passa, però quan escolto Lewandowski també em recorda l'Albert Bermúdez.
2: Sí, sí, tots.
7: Gràcies. De fuerte.
0: Sí, ara vinc amb tu. Però el Martí Juncà va fer una enquesta a Lo Solde preguntant a la gent quin era el seu ídol. I el resultat ens ha sorprès.
2: Ai.
10: Com en dius?
11: Cristian.
12: Genís.
13: Sara.
14: Biel.
15: Joan Martínez.
16: Martina.
17: Candela.
18: Alejandro.
19: Carlos.
20: Soc Daniela.
21: Martina.
22: Santi.
23: Ana.
24: Bruno.
25: Clara.
26: Lucía.
27: Mia.
28: Adrià.
29: Àlex.
30: Nico.
31: Lucía.
32: Martí.
33: Arlet.
34: Mauro.
35: Emma.
36: Dalia.
10: I què has vingut a veure avui? Quin és el teu jugador preferit?
21: A Lewandowski.
22: A Cubarsí.
23: Lamine Yamal.
24: Lamine Yamal. A Pedri i a Rafinha.
25: El Gavi.
26: El Gavi.
27: Rafinha.
28: Pedri.
29: Pedri.
30: Pedri.
31: Chesney.
32: Pedri.
33: Pedri.
34: Pedri.
35: El Pedri.
36: Pedri.
37: Lamine Yamal.
38: Pedri. I també m'agrada molt Gerard Martín.
39: El Lamine i el Gavi.
40: Lamine Yamal.
41: Lamine.
42: El Pedri.
43: El
44: Lamine Yamal i el Ferran Torres.
45: Lamine Yamal.
46: Lamine.
47: El
48: Pedri.
49: El Gavi.
50: I el Martín.
0: són bastants nens. Pedri guanya Lamine Yamal. Pedri primer, Lamine Yamal segon, Gavi tercer.
9: Porque la rúa no se hace en Rocafonda.
2: Sí, clar.
9: Si haces la rúa en Rocafonda, gana Pedri i...
2: Però jo li he preguntat al Sol de Vila què en pensa, quines valoracions treu d'aquesta enquesta.
3: No són 1.500 persones.
0: Home, però són unes 50.
2: No, però són moltes, però hi ha molt Pedri, realment. Hi ha molt Pedri.
0: Sí, hi ha molt Pedri. Més que Lamine Yamal. Sí, bastant equilibrat, però sorprèn que Pedri, diguem-ne, entre els nens, surti per sobre de Lamine Yamal en les seves preferències. Estan molt apretats, Pedri i Lamine. I després Gavi, també diversos nens. Rafinha.
2: Gerard Martín.
0: I un que diu Chesney.
2: I un Ferran Torres. No, molt bé, molt bé. I un Lewandowski.
11: Sí, a mi també em venen a ver. Jo estuve en la reunió de campionativos i con Chesney passamos bien rato en el capó de l'autobús.
2: Sí.
11: Pregunté, ¿tú sabes que seguramente día miércoles eres titular? Y me dijo, pues comió hamburguesa, echó calada de vapor, echó calada de cigarración, echó calada de puro, que esto es, en polaco, es como decir, que en español sería como, me suda cojones. Sería, pasamos por debajo de árboles, tenemos que acochar.
2: Sí.
0: Muy bien, en
11: catalán. Y mucho polio en Barcelona.
2: Sí, mucha alergia. Sí.
11: Mucho partículo suspendido. Aire. Mucho alergiación. Un poco de polen tocó Christensen. Estará 7 meses de baja. Se ha roto 3 músculas, 2 dedos de pies. Pero día mucho tranquilo. Ayer incluso aprendí diferencia entre Joan García y Eric García fuera de entreno. Mira. Normalmente diferencia es quien lleva guantos. Pero ayer estaba... ¿Quién es quién? todos igualos. Cantamos Joan García, es de la Masía, pero luego pensamos que tenemos que vigilar con sensibilidades todos.
2: Sí.
11: Y también cantamos Queremos la cabeza de Joan. Queremos. Para hacer un poco todo.
2: Compensar.
11: Vino también Laporto, presidente, que no ha pasado desde casa por domingo de mediodía. No ha pasado todavía, le comenté, creo que necesitas una ducha, y abrió 2 botellas de champán. Por último, aproveché a preguntarle, oye, yo creo que el año que viene tenemos que hacer algo, busco trabajo o me quedo aquí en Barcelona, pero últimamente estoy tan lento que se me escapó. Se puso a correr y no lo atrapé. Y así fue el día. Entonces todo está muy bien. Muy bien, mucho contento de ganar 2 ligas consecutivas y hacer...
0: ¿Cómo?
11: Sí. De los puños.
2: Sí,
11: puños fuera. Puños dentro. Mazinger griega.
2: Mazinger griega.
0: Tira, Willy.
12: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Ai, comencem pel Girona, que va salar un punt vital per la permanència a Vallecas. Àlex Luna, què tal? Bon dia.
44: Bon dia, Flaqui. Sí, tensió, nervis, imprecisions i després el de sempre, fent el de sempre com sempre, perquè Estuani va salvar ahir el Girona Vallecas en un nou partit sense producció ofensiva. Estuani, que per cert va jugar infiltrat, no va entrar en tota la setmana i Michel no va tenir més remei que preguntar-li com estava per intentar arreglar el desastre després del gol del Rayo al minut 86. Molta gent parlava de por a perdre, d'intentar assegurar el resultat, així ho va veure Michel.
13: Por no. La realitat és que el Rayo venia en una situació molt important, històrica per a ells, i s'ha vist que estaven en una situació de molta seguretat en el que feien, i nosaltres veníem de 3 derrotes. És difícil igualar i Vallecas es nota molt, i no hem pogut fer la nostra millor versió, però la sensació és que ells han tingut 2 ocasions molt clares, i nosaltres també.
44: Més enllà de si van tenir por o no, que jo crec que el Canguelo sí estava activat, sí. Especialment alguns jugadors que semblen no saber com afrontar aquesta situació, vull aprofitar per donar les gràcies a Gerard Gombau, que és més gironí que el cul de la lleona i que va desaprofitar 3 accions claríssimes, 2 xuts i una centrada.
3: M'envia una...
44: Sí. No, i per mi descarat. Però, en fi, 3 finals per davant. La primera, aquest dijous a Montilivi contra la Real, després tocaran al Metropolitano, i l'última, rebre l'Elx, en la que podria ser una autèntica final per la permanència. Amb el punt d'ahir, 2 per sobre del descens i empats amb Espanyol, Mallorca i Elx amb 39 punts.
0: Ara mateix, com diu l'Àlex, el Girona és 17è, 39 punts, a 2 del descens, la frontera la marca l'Alavés, que en té 37... Hi ha un quàdruple empat, Mallorca, Elx, Espanyol, Girona, 39 punts. El Girona és l'últim d'aquests 4 perquè el perjudica els múltiples empats, no, Àlex?
44: perquè és una lligueta. Quan és més d'un equip, o sigui, si fos només empat contra l'Espanyol, el Girona estaria per davant de l'Espanyol, però com són més de dos equips, llavors és una lligueta entre ells, i és que el Girona té perdut el gol a veraix amb gairebé tots, jo crec que tots els equips de la part baixa.
0: I què has dit que tenia Estuani, que va jugar infiltrat?
44: Tenia molèsties al genoll, de fet no va entrenar tota la setmana, sembla que se li ha fet una ressonància i sembla que no té res, però la realitat és que no havia entrenat, és més, portava més un entreno a Abel Ruiz, que sí que portava un entreno complet amb l'equip, però Mitchell se la va jugar amb Estuani i menys mal, perquè va sortir bé, i el de sempre, no? amb gairebé 40 anys, salvant per enèsima vegada el seu equip.
0: El Girona va empatar al camp del Rayo, que es va avançar 10 minuts del final, un altre gol d'Alemão. Afortunadament pel Girona, Estuani va poder rescatar un punt i queden 3 jornades per patir. Gràcies, Àlex.
44: Gràcies a vosaltres.
2: Del Girona a l'Espanyol, on el nou director esportiu, Elena Diego, bon dia. Monchi, bon dia, envia un missatge d'optimisme a l'afició.
14: Sí, ja treballa com a nou director general esportiu de l'entitat i demà tornarà a l'RCD Stadium per veure l'Espanyol Atlètic. Confia, diu, en la salvació de l'equip.
15: Estoy aquí porque, desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente, y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Pero yo creo que el Espanyol se va a salvar porque tiene argumentos deportivos para ello, ¿no?
14: Un Monchi que compaginarà la direcció general esportiva de l'Espanyol amb la presidència del San Fernando, el club de la seva ciutat, mentre negocia quin serà el seu vincle amb Velocity Sports, que és el fons d'inversió propietari tant de l'Espanyol com del Burnley.
0: I el projecte amb Sergio Ramos per dirigir el Sevilla, com ha quedat?
14: Doncs...
2: Hi ha hagut una reunió molt llarga, crec que ha superat les 10 hores, i pel que expliquen des de Sevilla, sí que sembla que està més propera ja la, no, la contractació.
16: Sí, fueron 10 horas, pero las primeras 9 fueron yo intentando entender cómo funcionaba todo. O sea, al final fue una reunión de una hora con un prólogo, un prólogo de 9 horas yo intentando entender los números.
0: I Monchi s'ha cansat, no?
14: Malgrat
16: això. Per això Monchi s'ha ido a l'Espanyol. No me quiere venir pintura.
14: Monchi i Ramos sí que havien tingut converses per veure si s'unia al projecte del Sevilla, com Ramos, per exemple, està implicat al del San Fernando. Diguem-ne que Monchi no volia limitar-se a ser un secretari tècnic, que volia tenir una mica més de poder, com sí que el tindrà l'Espanyol, i això amb el Sevilla de Ramos, que ens diuen els nostres companys de Sevilla que ell vol prendre decisions a la secretaria esportiva, doncs no era massa compatible amb que pogués haver-hi un director general.
0: És a dir, la compra del Sevilla per part de Sergio Ramos avança, el que passa és que Monchi volia manar més del que podia manar al Sevilla amb Ramos i prefereix la proposta de l'Espanyol, on sí tindrà, diguem-ne, molta ascendència.
14: Exacte, perquè com explicàvem ahir, sí que es manté tota l'estructura, segueix Fran Garagarza, que actualment està de baixa com a director esportiu.
0: Bueno,
14: i
0: segueix,
14: Monchi...
0: entenc que és perquè no el podem fer fora perquè està de baixa, no?
14: Exacte. Sí, sí, sí. I Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza i de tota l'estructura esportiva que ja treballava aquests mesos a l'Espanyol.
0: Els missatges que va rebre Fran Garagarza és que tu segueixes, però t'anem posant a tot Déu que manarà per sobre teu. Per tant, segueixes fins que decideixis marxar.
16: Yo no puedo añadir nada más al respecto, porque lo único que sé es que yo tenía el San Fernando porque me hacía gracia con la rima de los huevos colgando.
0: O del ratito a pie...
16: El de los huevos colgando.
2: Aquesta no li feia tanta gràcia, li feia gràcia la
16: el de los huevos colgando, aquesta. Efectivamente.
0: Gràcies, Elena.
2: Més coses, Ana Palet, bon dia.
17: Bon dia, Flaquim.
2: Tant Girona com Espanyol estaran especialment pendents de la jornada de Lliga que arrenca aquesta tarda.
17: Amb la permanència, com hem dit, més ajustada que mai, 5 equips separats per 3 punts o menys del descens. Avui Celta de Vigo Levante a les 7 de la tarda, Betis Elche a les 8 i Osasuna Atlético de Madrid a 9:45. L'Oviedo, per cert, ja és matemàticament el primer equip que baixa a segona.
2: La catalana Paula Blasi parla a la SER de la seva fita històrica a la Vuelta.
17: Convertint-se en la primera ciclista espanyola que guanya la Vuelta femenina, un creixement meteòric per una ciclista que fa 2 anys no era encara ni professional. Als 23 anys, Blasi ha crescut en esports diferents, com el duatló, triatló, esquí de fons o el futbol. En una entrevista, l'Arguero respon si es veu guanyant el Mundial.
18: Claro, es que es una buena pregunta, porque igual que la semana pasada si me preguntaban ¿te ves con el maillot rojo? Pues claro, ojalá que sí, pero no me lo creía yo cuando si lo tenía que haber dicho hace una semana. Pero viendo ahora, claro, pues ojalá poder estar disputando por el arcoíris. Sería una locura, pero también sé que está muy caro. Yo siempre digo lo mismo, en una carrera si he sido capaz de dar mi 100% y hay alguien que está más fuerte que yo, chapó por ella. Pero yo me voy a ir contenta si puedo sacar mis números, sacar un poco el espectáculo que siempre me gusta dar y dar un poco de emoción en la carrera.
17: Amb el dubte encara de si disputarà Giro o Tour, la seva pròxima competició confirmada serà la Volta a Catalunya femenina del 19 al 21 de juny.
2: En bàsquet, els Lakers eliminats dels play-off amb un possible comiat de LeBron James.
17: Els Lakers tornen a perdre contra els Oklahoma City Thunder amb un contundent 4-0 a la sèrie. Final de temporada per LeBron James, que acaba contracte el juny i el seu futur és una incògnita. Inclús es parla de possible retirada als Estats Units. Avui, per cert, derbi català a la Lliga ACB Girona Baxi Manresa a les 8 del vespre.
2: I en handbol, el Barça sabrà avui el seu rival a la Final Four de la Champions.
17: Sorteig a les 3 de la tarda. Magdeburg, Fuxe o Alborg són els possibles rivals a les semifinals i un apunt de tenis. Rafa Joder està disputant ara mateix els quarts de final dels Master 1000 de Roma contra l'estatunidenc Tien.
12: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
2: Hola, Marcos.
4: Hola, buenos días. Sí que buenos días. Está aquí.
2: ¿Qué tal?
4: Nada nuevo en Francia. O sí. Ousmane Dembélé recogió ayer el trofeo como mejor jugador de la Liga Francesa de esta temporada, según informa el diario deportivo L'Equipe. El asunto es que ha jugado solo 20 partidos, se ha perdido 10 por lesiones o enfermedades y en dos encuentros ha sido suplente. Pero apenas ha necesitado 960 minutos para marcar 10 goles y repartir 6 asistencias, suficiente para ser elegido de nuevo como el mejor futbolista que habita en el fútbol francés. Pese a un tiempo de juego limitado, el delantero del PSG se ha llevado el premio, escribe José Barroso en la página 6, indicando que de esos 20 encuentros, tan solo ha sido titular en 9. Para entender la dimensión de estas cifras, Lamine Yamal, por ejemplo, ha jugado más del doble con el Barça. Lleva 2.270 minutos de liga, 16 goles, 12 asistencias y ha sufrido dos lesiones importantes, de aquella pubalgia inicial a la muscular que le tiene ahora de baja.
5: Aquesta li agradarà al Bermúdez, eh?
2: A veure.
5: Té 12 anys, 6 mesos i 26 dies. Es diu Faustino Oro.
2: Ah, val.
5: És argentí, però establert, atenció, a Badalona. Uh-huh. I ja és el segon gran mestre més jove de la història dels escacs. Ho ha aconseguit recentment a Sardenya. Faustino va aprendre a jugar a escacs en el confinament de la Covid amb tutorials de YouTube. Tenia 6 anys. El 2024, atenció, va guanyar en una partida ultraràpida d'un torneig virtual el número 1 del món, Magnus Carlsen. Molts grans mestres el veuen com a futur campió del món, ja que a la seva edat mai ningú ha arribat al seu nivell. De moment, Faustino s'ho pren amb calma, juga a escacs i a futbol amb els amics de sempre, amb la samarreta del seu equip preferit, que no és altre que el Vélez Sarsfield.
0: Faustino Oro.
5: Oro.
0: Sí, quants anys?
5: 12 anys, 6 mesos i 26
6: és que,
5: dies.
6: És que, ojo amb els crios en els escacs, eh?
5: Sí, sí.
6: O sigui, no hi ha res pitjor que jugar escacs contra un nen. Saps que et vapulejarà? O sigui, jo no he celebrat mai un resultat d'escacs tant com un empat contra un nen de 7 anys.
0: I entre tu i la Nausica, qui guanya?
6: Ella. Ella és bastant millor. Ella ha jugat des de fa molt més que jo. Per tant, sí.
0: I com ho portes?
6: Com ho porto? Fantàstic. Si és que és millor que jo, no passa res. El que hi
0: quin gran esportista que és el Bermúdez.
5: Sí, senyor. Jo ric molt, jo ric molt quan el veig abans de moments d'atenció jugant escacs, eh?
0: Sí, sí, és tremendo.
5: Sí. Sí, sí.
0: És tremendo. Abans d'un programa, allà amb no sé quantes persones de públic i tal, el veus al mòbil i no us penseu que està enviant missatges. Sí, està jugant als escacs.
2: Està concentrant.
6: Bueno, a veure, t'hem fet una mica en tot.
19: Es va fer viral fa uns mesos un torneig d'escacs a Menorca o Mallorca, crec que era, Setién fent trampes amb una nena.
2: Què dius?
0: Sí, sí. En sèrio?
19: A veure, fa una...
2: Quique, per favor.
19: No, estaven jugant així en una partida d'aquestes ràpides, jo és que no entenc d'escacs.
2: Sí? Però
19: en una partida ràpida i fa un moviment ràpid que es veu que no es podia fer.
2: Ostres.
6: Fa una il·legal. Sí, sí,
19: una il·legal.
6: Sí,
0: una
6: sí,
0: il·legal.
6: Sí. Que la il·legal, és a dir, em pots fer... una només.
19: Ah, vale.
5: Però què vol dir fer una il·legal?
19: No va fer.
6: Doncs, per exemple, si jo t'estic fent... No, però si jo t'estic fent hack, per exemple,
5: sí.
6: I tu mous una altra peça que t'estic fent hack, és a dir, això és una il·legal. No compta com que has perdut la partida, però és com... Jo et canto una jugada il·legal, o, per exemple, si tires una peça al terra, jo et puc cantar una il·legal. O si en un enroc toques abans...
0: Si cantes una il·legal, què passa? Que has de tornar a fer un altre moviment?
6: És a dir, clar, has de fer un... És un moviment que no toca. I, per exemple, si
0: en un... Ah, i si fas dos il·legals, perds.
6: Exacte. Si tu en un enroc toques abans la torre que el rei, és il·legal.
2: Ah, sí? Per què?
6: Primer el rei, després la torre.
2: Per què?
6: Perquè és el que hi ha.
2: I a la vegada, tampoc?
6: No, perquè només
0: pots fer-ho amb una
6: mà.
0: Primer el rei, després la torre.
6: Amb la mateixa mà has de tocar les peces i amb la mateixa mà has de tocar el rellotge.
0: Ah, no pots utilitzar les dues mans?
6: No.
2: L'enroc l'he fet tota la vida malament, jo.
0: Primer el rei, després la torre.
6: Sí.
0: Si ho fas al revés, és la il·legal.
6: Ah, efectivament.
12: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
7: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
0: @quetijugues. Hi ha un vídeo de la Rua que van gravar el Solde i el Nil que va per les més de 4 milions de visualitzacions.
14: Ja estem a les 5 i només dir-vos que el Quetijugues és internacional perquè ara ens han escrit del... És en sèrio això? Del Daily Mail. A veure si els hi podem fer arribar el vídeo, que ens citaran.
5: Caram.
14: Ja el tenen. Per tant, veurem un vídeo...
0: És un vídeo on es veuen a Lewandowski i Chesney.
14: Ballant. Sí, un vídeo de la Rua d'ells dos ballant i l'han vist des del Daily Mail.
0: A on ens l'han vist? Al TikTok, Instagram?
14: A Instagram és on... Sí.
5: Que és on tenim les 5 milions de visualitzacions.
14: Correcte. I ara ens han demanat aquest vídeo, hem posat el logo del que t'hi jugues allà ben gran perquè quedi clar que és nostre.
0: Ara.
14: I ja el tenen des del Daily Mail, per tant, el que t'hi jugues sortirem.
0: Veus que bé?
5: A la Robert.
14: Està bé, no? Internacional.
11: Sí, és que és bailació.
14: És que vas treure els passos prohibits,
11: eh? Jo tengo passos del TikTok.
14: Vaig a dir que molt bé aquell ball, eh?
0: Sí, balla bé, Lewandowski.
14: Però ens vas fer patir que no caiguessis d'allà, eh?
11: En pandèmia et feia tic-tics.
14: Què feies?
11: Tic-tics. TikToks, però con tec.
14: Deixa'm dir-vos, sí, que flaqui, que hi ha molts oients que al xat de YouTube ens expliquen que ahir van ser aquesta Rua del Barça i que s'ho van passar molt bé, eh? L'Adrià, quina Rua la d'ahir. La gent està molt il·lusionada amb aquest Barça. Per exemple, el Yassir també ens diu que la Rua d'ahir va ser molt maca i la majoria d'espectadors sí que en algun moment van anar a veure aquesta Rua ahir a la tarda.
0: Permet-me una vacilada, una petita llicència, però em va escriure el Nil Solà.
5: Sí.
0: Dient que estava al·lucinat amb la quantitat de gent que se li apropava.
14: És una estrella, sí.
0: Que aquí penses que és el que t'hi jugues, tio. Clar, aquest ve de Girona, ara està descobrint Barcelona, el Nil Solà.
5: A mi em va dir que va ser el gran triomfador de la Rua, ell.
11: Què dius?
5: Això em va dir el Nil.
0: Estava absolutament al·lucinat. Com que li agrada, el Solde no, veus?
5: El Solde no tant.
0: El Solde li agrada més un perfil baix.
5: Sí, sí.
0: No...
5: Però el Nil
0: no és d'aparentar ni d'aparèixer massa.
19: Podria ser cantant i és bateria.
0: Exacte. És el que està darrere, però... El més important de tots.
19: Totalment, sí. Peça clau.
0: El Willy ha quedat tan flipat que no sabia ni on hem d'anar.
6: No, bueno, si vols et dic que podem escoltar algun oient.
0: Compte,
6: no,
0: ens escriuen... Gràcies, Fermo.
6: Aquest missatge arriba des d'Almeria. En català.
0: Des d'Almeria?
6: En perfecte català.
8: Bon dia, sóc el Sergio d'Almeria.
5: Hombre, Sergio.
8: El 20 de març del 92, minut 111, estava fent la mili a Saragossa.
0: Que guai.
8: Estava de guàrdia i vaig donar un crit que... Bueno, me'n van arrestar, normal. I va ser la segona vegada, perquè la primera va ser amb el gol de Vaquero, del Kaiserslautern, que estaven fent maniobres i va passar el mateix. Un
0: tit
8: a mitjanit i... Meses, arrestat! Molt bé, a sus ordines.
0: 6-6-32-72-11, si voleu venir al Que t'hi jugues especial, que farem dimecres vinent, 20 de maig, a l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. A l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges, a partir de les 12 del migdia, Que t'hi jugues especial... amb José Mari Vaquero, el seu llibre Mi pròxima parada, gent del Dream Team, per parlar d'aquesta biografia original, una lliçó de vida de José Mari Vaquero, amb companys seus al Dream Team i els oients que ens vulguin acompanyar. Anirem explicant sorpreses en els propers dies d'aquest especial del proper 20 de maig al Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. Si voleu venir... ens envieu un missatge amb el vostre nom i quanta gent vindreu al 616-32-72-11. 616-32-72-11. Se t'ha girat molta feina o què?
6: Se'ns està girant bastanta feina, sí. I mira, una abraçada per cert al Tomàs, que ens ha dit que és un oient que ve cada programa que pot i aquest cop no podrà venir perquè té un procediment mèdic, de manera que des d'aquí una abraçada.
0: Es disculpa perquè té metge i no pot venir.
6: Totalment.
0: No passa res, Tomàs.
5: No passa res.
0: Ens escoltes des del metge. Correcte. Des de la consulta o després
5: si
0: des de casa.
5: I si no, vine amb el metge.
6: Sí, no? Ja.
0: Seria bo, eh?
5: Ah.
0: I que li faci la visita allà.
5: Sí, espero que no sigui res greu i...
0: Bé, desitgem que no ho sigui. Toquem fusta.
12: Que t'hi jugues. Amb el sic-sic-sique i el flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-qui.
0: Oye, ¿cómo explicarías el partido del Barça ayer?
10: Pues bueno, se ganó y bien. Y ya está.
12: Que t'hi jugues.

0: 12:40, ara riuràs, Flaqui, perquè ha aparegut per aquí el Lu Martín.
1: L'he vist, l'he vist.
0: Que dimecres vinent estarà Sitges,
1: home,
0: també.
1: Fantàstic.
0: Ell que va viure en primera persona el íntim. Lu!
1: A veure, que es posa els auriculars.
2: Sí.
0: Ara riuràs, per què?
1: Per què?
0: Està el Lu Martín a la ràdio, que ens ve a portar mel.
1: Oh, fantàstic. No, te la venia a portar la teva dona. Ah, ja estic, bueno.
0: Ah, i per la gent de la redacció no n'hi ha? Va, millor, per la Mercè. Per ella,
1: jo
0: sí,
1: prenc,
0: sí.
1: Jo em prenc cada dia, de mel.
3: Pues haver-ho dit, ahir a Sant Ponç, al carrer del costat de casa meva, un dels dies més macos de l'any.
0: Ah, sí?
3: Sí, no saps el que és Sant Ponç?
1: Jo no.
0: És on compres la mel?
3: Normalment, anualment, aprofito i compro la mel el dia de Sant Ponç, sí.
0: Veus? Bueno, ara
3: encara us portaré un barril.
0: Què feies tu el 20 de maig del 92?
3: Estava a Wembley.

0: eso se atrajo. A mí me gustaría que cuando lleguen aquí, estén aquí, pues se convoque una rueda de prensa y se haga un balance de exactamente qué ha ocurrido y qué se ha hecho para intentar entenderlo. Y luego, no quiero que nos quedemos sin tiempo, porque quedan 9 minutos de aquí a la una hasta el tema del antivirus, la otra polémica de estos días que ha llegado por la gestión del brote declarado en un crucero de lujo en el que viajaban 14 españoles que están ya en el Hospital Gómez Ulla. La Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno central de descoordinación, de falta de información, además de dudar también de los criterios técnicos para trasladar a los pacientes al Gómez Ulla. Vuelvo a ti, Roberto, y hacemos de nuevo ronda con Marta y con África y con Jaime también, porque el Gobierno español ha recibido el respaldo y el reconocimiento de la ONU, también de la Comisión Europea, que garantiza que todo el proceso se ha realizado dentro de los protocolos internacionales. ¿A ti te parece que ha habido algo que se ha hecho mal en este proceso?
1: Yo creo que es normal que la gente pueda tener miedo, los ciudadanos de a pie, yo mismo, pero lo que no puede ser. Veremos a ver cómo lo resuelve, porque todavía nos queda mucho por saber de esto. Y creo que mientras camine de la mano de la OMS, de la ONU y de la gente que sabe, creo que...
2: El club más grande de Portugal se va a marchar sin mucha más explicación.
3: Doncs que d'honor, espera que sigui oficial el fitxatge de Mourinho pel Real Madrid, pel que ens expliqui
4: l'Anton. Quién era? El topo al final, l'Anton?
3: No te lo va a decir.
4: No puedes decirme quién era el topo?
3: No te lo va a decir.
5: Oye, Anton,
4: ¿quién será en el próximo?
5: ¿Hay que pagar cláusula? ¿Hay que pagar algo por Mourinho o no?
2: 3 millones de euros.
5: 3 millones.
2: Eso es lo que dice Gestifute. Uh-huh. O sea, la empresa de Méndez dice que hay una cláusula que él podría dejar Benfica por 3 millones de euros.
3: Anton, te escuchamos en el larguero.
2: Gracias, un abrazo.
3: Bruno, suposo que tan sorprès com l'Anton Meana, no?, amb el fitxatge de Mourinho pel Madrid.
6: Sí, estic flipant bastant. Aquí s'ha de dir, és molt important això, que no és pròpiament una elecció de Mourinho, sinó anant descartant entre dos, uns per una cosa i uns per una altra, acabes arribant el camí et porta a José Mourinho.
3: Donarà per a que facis un especial del Play Football, això sí, de Mourinho, segurament. El que sí. Has fet aquesta setmana, ens ho comentaves ahir, és analitzar, el teniu disponible a la pàgina web de la cadena SER i a l'aplicació per a telèfons mòbils. Una llista de 50 jugadors que acaben contracte.
6: Sí, sí.
3: 50 jugadors, ha trobat el Bruno Alemany, n'hi ha més, però aquests entenc que són els que més t'han cridat l'atenció. Nosaltres t'hem demanat que d'aquests 50 jugadors que els oients poden descobrir si descarreguen el Play Football, ens en diguis quants i quins podrien ser interessants per al Barça.
6: El Barça és una exigència màxima, per tant hem fet una cinquena part. 8 d'aquests 50 crec que serien útils pel Barça. En algun context uns i en algun altre context uns altres.
3: Vale, comencem, quins són aquests 8?
6: Comencem per Marcos Senesi, central que de fet ja ha sonat pel Barça, central de 29 anys del Bournemouth, sembla que ho té a prop el Liverpool, tot i que encara no està tancat, internacional amb Argentina, insisteixo, 29 anys, i des que van marxar Zabarni i Hausen, el líder de la defensa del Bournemouth.
3: Marco Senesi.
6: Per mi, si el Barça no té diners per fitxar un central, per mi aquesta seria opció número 1. Opció número 2, Rafael Guerreiro, lateral esquerra. No hauries de negociar amb un Al-Hilal de la vida, com li passa al Barça amb Cancelo. És veritat que té lesions Guerreiro, però amb sol un tros de futbolista, 32 anys, encara jugador del Bayern de Múnich. Un nom molt poc conegut, Zeno van den Bosk, central de 22 anys de l'Amberes, acaba contracte també. Central jove seria una aposta, més que una altra cosa, però trobo que seria un futbolista també interessant. Us sonaran alguns noms, què direm? Per exemple, diré dos ràpids que us sonen molt. Bernardo Silva, 31 sí. anys, migcampista. Si el Barça té un forat al mig del camp, Bernardo seria, crec que un tros de fitxatge.
3: Aquest ja vam explicar que havia estat ofert i el Barça diu que el mig del camp ara no és una prioritat reforçar-lo.
6: La informació és que no té equip. A hores d'ara encara no té equip i està encara escollint la millor opció Bernardo Silva. I l'altre és Dusan Blachowicz. Si pel que sigui el Barça no vol gastar diners en el davanter centre, jo insisteixo que per mi seria una opció interessant.
3: Quants anys té Blachowicz?
6: Blachowicz té 26 anys.
3: Aquest t'agrada, Flaqui.
5: Bueno, com a opció low cost, sí. Uh-huh.
6: És que, a veure, per tenir... si tens a Ferran Torres, una segona opció pot ser Dusan Blachowicz. Harry Wilson, jugador de 29 anys del Fulham, juga d'extrem per la dreta, podria ser un bon suplent per Lamine Yamal, per mi de més nivell, força més nivell que Rooney Bardaji.
3: Harry Wilson.
6: Sí, cantera, planter del Liverpool, 29 anys i actual jugador del Fulham. Sam Maximan, extrem del Lens, 29 anys.
3: San Maximán.
6: Sí. Ve de Mèxic. Per mi, aquest seria un perfil de suplent de Rafinha. És a dir, tu tens... Sí, tu tens un extrem esquerre que per canviar-te partits, per revolucionar-te partits, com Maximán, et surt de regats i et pot fer un rebombor important.
3: Tots aquests acaben contracte, eh?
5: Nom de superheroi, no?
3: Sí, Sant Maximán.
6: Sant Maximán. I aquest últim reconec que és debilitat. Aleix Febas, jugador de l'Elx, migcampista.
3: Aleix Febas.
6: Per entendre'ns, si acaba marxant Marc Casado,
5: relleno, no?
6: Tens una opció d'un Aleix Febas. Per,
5: profunditat de banqueta.
3: Però que sigui això. Debilitat i jugui a l'Elx vol dir que tens informació privilegiada de com és entrenant i com a company i jugador d'equip Aleix Febas?
6: Tinc bons informes d'Aleix Febas. Però
3: és important no només el que veu, sinó el que la informació que t'arriba.
5: El que saps.
6: També et dic que ho té bastant encaminat un altre equip de Barcelona.
3: Epa! Ah, sí?
6: Bastant encaminat.
3: Amb l'Espanyol?
6: No, no et dic fet.
5: Amb l'Europa.
6: Que hi ha bons informes també de les Febas un altre
3: equip de Barcelona. Molt bé, molt bé. Per tant, Marco Senesi, Rafael Guerreiro, Van den Bosch,
6: sí.
3: Bernardo Silva, Blažović, Harry Wilson, Sant Maximán i Aleix Febas. 8 jugadors d'aquesta llista de 50 que teniu al Play Football de la cadena SER i que el Bruno Alemany considera interessants per al Barça, tenint en compte el context i les necessitats que té l'equip.
5: Apunti, Deco, apunti.
3: Va, pausa i seguim.
7: Què t'hi jugues?
8: Cadena SER. You are the one, Sents la cultura?
9: Cada cop costa més que ballin.
10: No m'ho puc creure, això.
11: Com està Quirots?
9: Està Quirots i gravant.
11: Sobretot sí. També quan anem a punxar llocs que de repent són com més joves, perfil una mica més pijet de repent, te n'adones que quan els agrada molt algú treuen el mòbil.
12: Però què enfoquen?
11: A nosaltres. Ja, llavors, en plan, ja. jo li feia codazos a la Inés i li deia, però els agrada o no? I, pues, treuen el mòbil, deu ser que sí. O sigui, no sé.
12: És la prova de l'algodón.
11: La prova de l'algodón.
8: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Si et despertes amb Carles Francino, et lleves aquí.
13: Em va fer pensar una cosa tan evident com que la vida és un segon i et pot canviar, perquè a més l'home que es va saltar l'estop es va distreure simplement, el van detenir els Mossos d'Esquadra perquè era un accident molt greu, i això em va fer pensar que allò que deia el Pau Donés de que vivir es urgente tenia més raó que un sant.
8: Carles Francino, el racó de pensar de l'Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. De dilluns a divendres de 7 a 11 a SER Catalunya.
14: Què t'hi jugues?
15: Què t'hi jugues al migdia?
8: Presumeix de què t'hi jugues. Si et pregunten què escoltes...
16: Què escoltes?
17: Aquesta és la gran pregunta.
8: No et tallis, digues. Què t'hi jugues? Amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
18: Això és clau.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Ràdio SER Principat d'Andorra.
1: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Salut destina 9 pisos per afavorir l'autonomia de les persones amb trastorns mentals. La ministra titular, Helena Mas, ha inaugurat aquests habitatges amb suport per a persones amb problemes de salut mental que estan situats a l'antiga residència del Solà d'en Clar. Es tracta d'un recurs assistencial que oferirà entre 15 i 19 places amb diferents nivells d'acompanyament per afavorir l'autonomia i la integració comunitària dels usuaris. La ministra assegura que el projecte representa un pas més dins de l'estratègia del govern per reforçar l'atenció a la salut mental i apropar-la a la comunitat.
1: Avui us hem presentat dos plantes amb pisos amb diferents nivells de suport. L'objectiu d'aquests pisos és que les persones amb salut mental doncs, tinguin més autonomia, que estiguin més integrats a la societat i doncs, apropar més aquestes persones a la integració completa a la comunitat.
0: Aquests habitatges ocupen dues plantes de l'antiga residència i a partir del dijous ja tindran els dos primers inquilins. Mas ha comentat que un dels objectius que persegueixen és el fet de deixar enrere una visió més hospitalocèntrica i apostar per recursos que situïn, diu, la persona al centre. En aquest cas ho exemplifica amb altres iniciatives similars com pot ser el Centre de Consultes Externes del Ròdol o el Centre de Salut Mental al Bisbat d'Urgell. Per cert, que tot just ahir coneixíem que els casos per agressió sexual i maltractament a infants es van triplicar en només 2 anys. Així ho mostren les dades publicades pel Ministeri d'Afers Socials corresponents al balanç d'activitat de les àrees del Departament d'Infància i Adolescència l'any 2025. Segons explica la directora Laura Mas, els protocols d'actuació immediata que deriven del servei del psicòleg forense van realitzar 36 expedients, dels quals 19 van ser per presumptes abusos sexuals i 5 per maltractament físic agut. La tendència va a l'alça tenint en compte que el 2023 es van obrir 14 expedients, 8 per agressió sexual, i el 2024 van ser 19 de 24. Entre les agressions sexuals de l'any passat, 19 van ser comeses entre menors d'edat. En aquest punt, Mas ha celebrat que es coneguin aquests casos i considera que es deu al fet que cada cop la ciutadania i els professionals estan més formats i, per tant, poden actuar abans.
2: Es forme els professionals perquè ho puguin detectar, perquè quan reben una primera declaració, o ja no declaració, sinó una primera confessió d'un menor, sàpiguin com tractar el tema, i això fa que cada cop les dades vagin pujant perquè ho estem visibilitzant més.
0: El Departament d'Infància i Adolescència va intervenir 314 casos l'any passat, corresponents a 233 famílies. És un 8% menys que el 2024 i trenca amb la dinàmica a l'alça dels últims anys. Així, dels menors atesos, 51 van ser per casos nous i 79 es van tancar després de confirmar que no estaven en situació de risc. Segons detallava Mas, el 41% es trobaven en situacions de negligència en la cura i en l'atenció per part dels seus progenitors o tutors, i el 16% diu eren adolescents amb conductes de risc. Al Centre Residencial d'Acció Educativa, la Gavernera va acollir 41 infants i adolescents, 20 menors de 12 anys, la resta arribaven fins als 18 anys, mentre que el CREI, el Centre Residencial d'Educació Intensiva, va atendre 9 joves al servei de dia i 13 més en el servei residencial. I 4 de cada 5 nois i 1 de cada 3 noies considera acceptable manipular emocionalment una altra persona per mantenir relacions sexuals. És una de les principals dades que apareix en l'Observatori de la Joventut Juventia 2025, un document elaborat a partir del congrés que es va celebrar l'any passat i que va organitzar cooperant amb Llatinoamèrica. Segons indiquen, aquestes dades posen de manifest una tendència alarmant, que és la normalització de conductes perjudicials en les relacions entre els joves en un context d'alta exposició digital i també mancats de referents afectius sòlids. Amb altres dades rellevants són que el 61% dels nois i el 33% de les noies veuen correcte fer petons o abraçades encara que aquests no siguin desitjats. Que la meitat dels nois i el 37% de les noies considera també just intercanviar favors acadèmics per sexe, un percentatge que en el cas masculí puja fins al 61% quan s'introdueixen incentius materials o fins i tot econòmics. Paral·lelament Finalment, el document destaca la manca de comunicació en l'entorn familiar, ja que el 72% dels joves afirmen que voldrien parlar sobre sexualitat amb els seus pares, però admeten que tenen barreres que els impedeixen i per això es decideixen a buscar la informació en entorns digitals. Tot i que més del 90% reconeix que les xarxes socials tenen un impacte negatiu en la seva autoestima, es manté el consum de pornografia violenta entre la meitat dels joves, tant en nois com en noies. El Congrés Juventi es va celebrar el novembre de l'any passat i van participar un centenar de persones presencials al centre de Morabanc, que és on es va fer, i unes 12.000 persones més, en aquest cas alumnes de 65 centres educatius de Bolívia, es van connectar via streaming. I encara relacionat amb aquesta qüestió, creixen els trastorns per ansietat entre els adolescents. Aquest problema és una de les principals preocupacions del col·lectiu, així ho exposava el psicòleg especialista Jordi Royo en un taller per a famílies que va organitzar ahir Creant. Segons explicava, aquesta etapa plena de canvis és especialment vulnerable als problemes d'ansietat i remarcava com detectar els símptomes que deriven en un trastorn patològic per tal de prevenir-lo.
3: Doncs davant d'un examen o davant d'una fita important, és lògic que els éssers humans tinguem un punt d'ansietat. Per què? Perquè això ens fa estar atents, ens fa estar concentrats, ens fa estar desperts, i per tant aquesta és una ansietat, entre cometes, positiva. Quina és l'ansietat patològica? Home, aquella que bloqueja. Aquella que davant d'un examen, en comptes de posar-te llum d'alerta, t'afableix i t'entortolliga, i resulta que et bloqueja, i que més aviat doncs, no et permet estudiar o no et permet presentar-te.
0: El psicòleg destacava la dificultat que viuen molts pares i mares durant l'adolescència dels fills, una etapa en la qual els joves tendeixen a buscar referents entre els amics i no pas a dins de la família, i per aquest motiu reivindicava la necessitat d'oferir més eines i més formació a les famílies per entendre aquesta etapa. La inversió estrangera immobiliària s'ha disparat el 2025, així consta en l'informe publicat pel Departament d'Estadística que mostra com l'any passat es van autoritzar 843 inversions d'aquestes característiques. Cal recordar que des de fa dos anys també han de complir amb aquest tràmit les persones amb menys de 3 anys de residència. Així, les autoritzacions atorgades representen un 55% més que l'any anterior i dupliquen les del 2019. El mateix passa amb el valor econòmic, ja que va créixer un 36% fins a representar un 515 milions d'euros, quan un any enrere havien estat 380 milions. Per confirmar les dades, el valor econòmic de les inversions estrangeres en immobles de l'any 2019 amb prou feines superava els 100 milions d'euros. Globalment, el govern va atendre 1.352 sol·licituds d'inversió estrangera que representen un augment del 4% i les acompanyava un volum econòmic de 1.000 milions d'euros. Aquesta xifra també triplica l'anterior, que va ser de 300 milions. De les rebudes, 1.218 van ser favorables i se'n van formalitzar 703, que són un 35% més que no pas el 2024. Això sí, l'import de la inversió ha estat significativament menor, passant de més de 150 milions d'euros a 118. I una cinquantena d'empreses ja tenen el segell Andorra Selected. Aquest distintiu que entrega Andorra Turisme reconeix els comerços i els negocis que aposten per la qualitat i ajuden en el procés de convertir el Principat en una destinació turística premium. D'aquesta manera, ja són 46 els establiments que tenen el dispositiu. Els 14 últims van rebre la seva placa en un acte que es va celebrar ahir amb la presència de la CEA i de la Cambra de Comerç. El ministre de Turisme, Jordi Torres, definia l'Andorra Selected com l'aposta de país per aconseguir un model turístic basat en la qualitat, l'excel·lència i la diferenciació, i està orientat a captar el visitant amb més valor afegit i que estigui interessat en experiències úniques i personalitzades. I en aquest sentit recordava que l'estratègia comercial que impulsen des de la para pública se centra ja en mercats del continent americà com ara Estats Units, Canadà, Brasil, Mèxic, Colòmbia o Paraguai.

0: Moment per conèixer ara la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
1: Bona tarda, com estem?
0: Doncs, Jordi, una mica com ahir. Dia increïble, la primera part. A la tarda, doncs, ja ens ho havies dit, plourà. I avui crec que també agafaré el paraigües per si de cas.
1: De fet, ja van creixent les nuvolades. N'hi haurà al Pirineu. Perdó. Hi ha molt de polen encara, molt possible, la veu se'n ressenteix. Però compte, perquè no tant aquí al Pirineu, i en concret a Andorra, sí que plourà, però si heu de viatjar cap al sud, sobretot per Catalunya, molta precaució, perquè aquesta tarda hi haurà moltes tempestes des de ja mateix i de caràcter violent en molts casos. És a dir, que si us agafen carretera, doncs visibilitat quan plogui més, molt reduïda, per sota dels 100 metres, ratxes de vent de 70, 80 o més quilòmetres per hora, i en molts casos calamarsa o pedra que pot deixar la carretera ben blanca. Aquí al Pirineu i en concret a Andorra també tindrem alguns xàfecs d'aquests, però seran més localitzats, no generals i en principi no tan aparatosos. Però vaja, el resum que
0: t'ho has dit...
1: Sí, el resum que t'ho has dit és vàlid, no? És a dir, matí, migdia assolellat, tarda amb tronades, sense que arribin a ser massa violentes aquí, però compte, perquè quan hi ha tempestes sempre localment alguna se'n pot anar una mica de mare i això, doncs, provocar aquests fenòmens que acabàvem de dir. La temperatura va pujant, com ahir, amb facilitat per sobre dels 15 graus, però a partir d'ara, i a mesura que vagin descarregant els xàfecs, doncs de nou la temperatura caurà en picat i millor en abrigat. A la tarda, el del paraigua. Home, jo també el portaria, però tinguem present que plourà molt fort, de costat, a vegades, i ben fort, tampoc faria massa feina, una roba impermeable serà més útil.
0: Doncs mira, em prenc nota. Escolta'm, i demà com anirà això?
1: Demà tot apunta que al Pirineu hi haurà més protagonisme de les tempestes, no fora del Pirineu, però el mateix, matí assolellat, tarda en tronades. Dimecres, tres quarts del mateix, dijous el mateix, divendres podria ser el dia de tempestes més violentes aquí al Pirineu. Vaja, el que dèiem fa uns dies, de cap al maig cada dia un raig, doncs aquest any s'està complint pràcticament al 100%.
0: Sí, sí, ja no cal que ho juris, que portem gairebé plovent cada dia. Jordi Carbó, doncs moltíssimes gràcies, m'agafaré a l'impermeable, tal com em dius, i demà t'explico com ha anat.
1: Molt bé, que vagi bé.
2: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
3: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui és 12 de maig i avui és el Dia Internacional de la Infermeria. Per tant, avui conversarem amb la presidenta del COIA, el col·legi professional que uneix aquests professionals, amb la Gemma Ballester. I coneixerem, per tant, doncs, quines són les principals mancances o les principals reivindicacions que tenen per poder exercir aquesta feina i, sobretot, doncs, quina és la vessant més humana també que fa que tanta gent vulgui dedicar-s'hi. Més tard, avui dimarts. Avui tenim secció de l'Hora Sostenible i ens acompanyarà la científica d'Andorra Cerca i Innovació, la Clara Pladevall, que ens parlarà sobre el quart festival de la flora dels Pirineus. Coneixerem totes les activitats que hi ha al voltant. Amb ella tancarem el programa i donarem pas al Carles Rossell i a la Kia Esports. Nosaltres arrenquem.
4: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Gemma Ballester, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Gemma, avui és el Dia Internacional de la Infermeria, una professió molt estimada, però, Gemma, no sé si teniu la sensació que és prou respectada.
1: Cada cop jo penso que la societat reconeix més la nostra feina i cada cop s'avança molt en el reconeixement infermer. Sempre hi ha coses a millorar o millores a fer a la professió, però en general a poc es va reconeixent la nostra feina, perquè s'ha vist que és una figura indispensable en el sistema sanitari.
0: I tant. Per tant, tenim el reconeixement social. La pregunta, Gemma, és... I el polític, per exemple, de l'administració?
1: Doncs, aviam, jo crec que també. Ara, en aquests moments, estem treballant sobre la prescripció infermera i així com nosaltres, com a infermeres, ja tenim la capacitat de poder fer aquest pas, a nivell institucional també tenim el recolzament. De fet, estem treballant per poder aconseguir-ho i que això sigui una realitat, és a dir, que comptem amb el suport de les institucions i polític.
0: Sí. I tant. Doncs mira, em guardo un moment això que m'estàs explicant perquè t'ho volia preguntar d'aquí un moment. Abans per això, dèiem, esteu conformes o ja dius que des del col·lectiu de les infermeres teniu el suport social, també teniu el suport polític institucional. Què és el que més us agrada, Gemma, de la vostra feina?
1: La nostra feina és una feina vocacional i que bàsicament està al costat de les persones des del moment del naixement fins al moment de la mort, tot el procés vital. Doncs estem al costat de les persones quan ho necessiten, en moments de vulnerabilitat, i aquesta feina és això, està sempre per ajudar i per estar al costat de les persones que ho necessiten. I suposo que això és el que més ens agrada, no?, a tots.
0: I per contra, què és aquella part que és més complicada de la vostra feina?
1: D'una part, doncs, estar en contacte amb la malaltia i la mort constantment és una part que costa a vegades de gestionar.
0: Clar.
1: Després també el tema de la formació, que no és una part negativa, però sí que és veritat que hem d'estar sempre molt actualitzats i molt formats en el nostre camp. Bàsicament això.
0: I tant.
1: Seria el més així.
0: D'alguna manera, Gemma, abans m'ho explicaves, una de les demandes, una de les coses que esteu treballant ara mateix amb el cos polític, amb el cos de l'administració, és la possibilitat que les infermeres doncs, pugueu també fer prescripcions mèdiques. Explica'ns una mica doncs, com està aquest procés i exactament quines són aquelles... o quin tipus de prescripcions podrien fer les infermeres? Perquè entenc que no serien totes.
1: No. A veure, no són prescripcions mèdiques, eh?
0: D'acord.
1: Serien prescripcions infermeres. Això què vol dir? Doncs que hi ha una sèrie de materials, per exemple, de productes sanitaris que la infermera pot prescriure. T'ho dic molt...
0: Sí.
1: Perquè es vegi molt clar, doncs, per exemple, amb una cura d'una ferida, tu podries, si això estàs en marxa, tu podries prescriure aquell apòsit que va millor per aquella ferida i la teva prescripció seria vàlida. Llavors, ara estem doncs, intentant treballar aquest projecte, no? Que ja és un projecte que ja en altres països ja funciona i que amb la CAS i el Ministeri de Salut estem treballant perquè això pugui ser una realitat. Llavors, seria, no és una prescripció mèdica, sinó és una prescripció de producte sanitari que la infermera pot fer de manera autònoma.
0: I tant. Per tant, més enllà, m'has portat un exemple que és molt gràfic, eh? Però fins a on podria una infermera fer una prescripció?
1: Bàsicament són això, eh? Productes sanitaris, productes per les cures, que justament aquests productes no necessitarien prescripció mèdica, sinó que la infermera pot fer-ho des de la seva autonomia. I d'aquesta manera també el pacient no dona tantes voltes en el sistema sanitari.
0: És
1: tot més senzill, tant pel professional no? com pel pacient.
0: I tant. I llavors em dius, amb això estem treballant. Doncs ara ve quan et faig la pregunta interessant, Gemma, és a dir, quins terminis, com ho veieu factible, quan creieu que podria ser una realitat? Perquè dic quan creieu perquè m'has dit que la voluntat hi és. Per tant, doncs donem per sentat que s'acabaria fent.
1: Sí, sí, la idea i l'objectiu és aquest, que s'acabi fent. I ho estem treballant ara, actualment, amb CAS i Ministeri, vull dir que no sé quan, quan serà una realitat, però ho estem treballant activament, vull dir que l'objectiu és aconseguir-ho.
0: I tant. Em dius que això ja es fa en altres països. No sé si des del COIA és una acció doncs, també que reclameu des de fa gaire temps. En qualsevol cas, i esperant a veure com evoluciona les negociacions, o digue-li el treball, perquè al final no sé si és una negociació, tenint en compte que es farà segur, o més ben dit, és una implementació d'un pla de treball. Creus que això pot ser una realitat pròximament, Gemma?
1: Home, jo diria i vull creure que sí. És a dir, això és una demanda que nosaltres ja portem molts anys, no?, fent, i clar, el que passa és que el primer que s'havia de fer de tot, no?, era fer el tema de la llei de les professions sanitàries,
0: sí,
1: que ja la van fer en el seu moment, i llavors a partir d'aquí és on pengen diversos reglaments on podem demanar aquestes coses, no? Llavors, doncs, ara estem fent una d'elles, que és això, la reglamentació per poder fer la prescripció infermera, i penso que, bueno, que la voluntat hi és, que nosaltres la capacitat ja la tenim, vull dir que és una cosa que pot tirar endavant, no sé en quant temps, però aviat, espero.
0: I tant. I d'alguna manera, abans m'ho deies, però sobretot, i per acabar amb aquesta qüestió, Gemma, incidir una mica, quins beneficis li aportaria al sistema sanitari el fet que determinats productes els pugueu prescriure des del Departament d'Infermeria?
1: Doncs d'una banda, el que t'he comentat de no fer voltar l'usuari pel sistema sanitari d'aquí cap allà, que seria una cosa, sí, molt, una millora, i després d'altra banda doncs també millorar a nivell de recursos, perquè ja no faria falta fer una visita mèdica si només és per prescriure aquest producte, per exemple. Llavors a nivell de despesa i a nivell d'agilitat en el sistema sanitari serien dos aspectes molt positius. I a part empoderar la infermera, no? De dir, bueno, és una cosa que podem fer, doncs la fem.
0: Sí, sí. I tant.
1: Vull dir que a tots nivells.
0: Hi ha algun altre tema que estigueu tractant ara mateix amb el Ministeri?
1: Ara per ara estem en això, perquè és el que ve. Després de la llei, després de tot el que hem fet, és això. De moment estem en aquest tema.
0: I ja posats, si haguessis de fer una carta als Reis, Gemma, cap a on ha d'evolucionar el Departament d'Infermeria?
1: En vistes del canvi social, no?, que estem,
0: sí,
1: patint, no?,
0: sí,
1: vull dir patint, que estem
0: vivint,
1: visquent, sí, exacte, l'envelliment de la població, que és una cosa d'Andorra i de tots els països, però bueno, al final és l'envelliment de la població i amb conseqüent augment de patologies cròniques, no?, doncs, clar, jo crec que hem de potenciar molt el tema de prevenció de la salut, promoció d'hàbits de vida saludables des d'una part més jove, no? No
0: sí,
1: actuar ja quan la gent és gran, sinó actuar ja des de les escoles, des de la gent jove, perquè la gent tingui hàbits saludables de vida que facin que arribin a l'envelliment d'una manera més activa i més saludable. Això és donar doncs, més validesa, no?, a la promoció i prevenció de la salut, potser des d'atenció primària, empoderar les persones perquè tinguin aquests hàbits de vida saludables que els farà arribar més grans amb més bon estat de salut. D'aquesta manera, quan aquesta gent sigui més gran, doncs també al final repercuteix sobre el sistema sanitari, perquè
0: sí,
1: si està més sana, doncs també hi ha menys recursos que ha d'utilitzar, menys despesa sanitària també.
0: Sí.
1: Llavors aquí seria un punt a apostar per poder fer tot això. I clar, poder fer tot això també pot haver de suposar doncs increment de personal, no? Si depèn dels projectes que es vulguin tirar endavant, doncs igual falta més personal infermer.
0: Aquí està la gran pregunta clau ara que em dirigia. O m'has dirigit tu, no sé qui dels dos. Una mica, doncs, com està el personal a nivell... Com esteu a nivell de personal dintre del SAS?
1: A veure, el COIA, el que... Vull dir, si ara m'estàs parlant
0: sí,
1: com a
0: sí,
1: COIA, que sóc jo, el personal està al SAS i fora del SAS. També hi ha molts àmbits privats en què el professional d'infermeria està treballant.
0: També tens raó.
1: Saps? Llavors, a nivell de país... A veure, la ràtio està una miqueta per sota del que recomana l'OMS, però hem de tenir en compte que Andorra també és un país petit i que és un país de molt fàcil accés, no, als serveis,
0: sí,
1: i als serveis a les persones. Vull dir que que tot i que la ràtio està per sota, potser no estem malament, eh? És el que t'he dit abans, en funció dels projectes que es vulguin engegar, doncs podrem farà falta més o menys personal.
0: Perquè estem molt, perdona, Gemma, quan em dius que estem una mica per sota, perquè ho entengui, estem molt lluny o no?
1: Bueno, segons l'OMS serien 9 infermeres per 1.000 habitants i estem amb 6,7. Mm. Però clar, és això, depèn del servei, depèn dels projectes que s'engeguin, doncs necessitarem més o menys, però no estem malament.
0: Tot plegat, com dius, en un context d'envelliment de la població, on, per exemple, doncs, ara hi haurà un projecte per crear una residència privada. Bueno, de fet, ja n'hi ha de residències privades aquí al país. Al final, també hi ha infermers en aquests llocs. No sé si, per exemple, Gemma, hi ha molta diferència entre les condicions dels treballadors d'infermeria del sector privat, per exemple, com aquestes residències del públic del SAS, que ara ho dic bé.
1: Sí. Clar, per nosaltres això també ha sigut un tema que hem estat molt a sobre, que hi hagi diferència entre el personal del SAS i els privats. Clar, hi ha condicions diferents. Mm. Clar, els privats, pues, alguns han hagut d'intentar adequar les condicions perquè la gent es quedi en aquests serveis. Mm-hmm. Ara el SAS, amb el nou conveni col·lectiu, també millora les
0: condicions, sí.
1: Les condicions laborals i bueno, i igual en alguns centres pues, hi haurà més diferència. Però això, nosaltres amb el COIA el que sí intentem fer és el tema de la formació, mm-hmm. que intentem fer formacions perquè es puguin beneficiar sobretot les persones que estan fora del SAS, que treballen en altres sectors privats.
0: Sí, sí.
1: Però, clar, les condicions, cada privat té les seves i això és difícil des del col·legi que puguem incidir.
0: No, no, segur que sí. Només era per la qüestió aquesta de si hi ha moltes diferències entre el personal públic i privat. I en aquest sentit, per exemple, m'és igual si és públic o privat, bueno, pel que em dius, entenc que al sector privat li costarà més que no pas al públic trobar personal o almenys retenir-lo, si és que les condicions del públic són bastant millors, com així m'ha semblat que ho deies. Dit això, públic o privat, teniu problemes per contractar personal, també?
1: Problemes per contractar personal? Aviam, no, vull dir, nosaltres aquí a Andorra tenim la sort, també, que tenim l'Escola Universitària d'Infermeria,
0: sí.
1: I que d'ella cada any surten professionals.
0: Sí, sí.
1: I molts d'aquests professionals, doncs, els podem assumir nosaltres aquí.
0: Es queden aquí, no marxen.
1: Bueno, hi ha de tot, sí, però en general 19-20 professionals es queden cada any amb nosaltres, és a dir, que també ve gent de fora,
0: sí.
1: Però tenim aquest cupo de professionals que quan acaben poden, si volen, pues, quedar-se a treballar al país. Per això nosaltres ho tenim en aquest sentit, pues bé, no? Perquè tenim la formació al mateix país i això ens pot ajudar que aquest personal es quedi. Clar que ara és complicat amb el tema de l'habitatge i tot això, però clar, això també està fora de l'abast nostre.
0: Segur que sí. És el col·lectiu d'infermeres, perquè és un col·lectiu feminitzat amb un percentatge altíssim. No sé, doncs, aquí, si també això dona força al col·lectiu o una mica, doncs, si evoluciona d'alguna manera.
1: Bueno, a veure, hauríem de dir tota l'estona infermera. Això per començar, perquè, bueno, és un col·lectiu més aviat, doncs, feminitzat, no? Però,
0: sí.
1: Però, bueno, ara cada cop hi ha més nois que són infermers i ara, per exemple, tenim un 20% d'infermers i cada cop n'hi ha més. Vull dir que, bueno, es podria...
0: Sí? No, ho dic per això, fantàstic.
1: Sí.
0: I, per exemple, abans em parlaves de les formacions a l'UDA, jo què sé, a la universitat això també es comença a anivellar una mica?
1: Sí, sí, també. Hi ha molts estudiants, vull dir, a nivell d'estudiants, cada cop hi ha més número de nois que són infermers, sí, sí.
0: L'última que et volia fer, Gemma, en aquest cas. Avui és el Dia Internacional de la Infermeria i em consta, doncs, que heu preparat un ampli programa d'activitats. Detallens en algunes.
1: Doncs sí, durant aquesta jornada l'organitzem juntament amb la UDA i durant el matí es fa una sessió de píndoles formatives a la universitat on diferents professionals parlen dels seus projectes i després a la tarda fem la projecció de la pel·lícula Turno de guàrdia per tots els col·legiats i després fem un sopar amb els col·legiats també.
0: A mira, per acabar una jornada com cal, no?
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs Gemma Ballester, presidenta del Col·legi d'Infermeres d'Andorra, moltíssimes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos aquí a Andorra, per ser amb nosaltres aquest dia tan important per vosaltres i per tota la societat, i espero que el gaudiu molt.
1: Moltes gràcies.
2: Aquí a Andorra.
3: Torna Clàssic And, el festival de música i dansa més esperat d'Andorra. Del 29 de maig al 7 de juny gaudiràs d'artistes de renom com Elina Garancha, Companyia Nacho Duato, l'òpera barroca Combatimento i Carmina Burana, entre molts altres. Informa't a clàssicand.com i gaudeix d'una experiència cultural única.
4: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.
5: FEDA patrocina l'hora sostenible.

0: Clara Pla de Vall, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Clara, tornes una vegada més a la secció de l'Hora Sostenible. En aquest cas, ens parlaràs de la quarta edició del Festival de la Flora dels Pirineus, més coneguda com a Festiflora, un esdeveniment. Clara, entenc que precisament el que vol destacar, el que vol posar en valor és la biodiversitat botànic de, o botànica de tota aquesta zona.
1: Sí, sí, sí, efectivament. El festival és una mica per posar en relleu totes les activitats que ja es fan, o algunes que es creen de nou, però en relació amb la flora, perquè doncs, li volem donar aquesta importància que té, no? Ja no només per al seu coneixement, sinó doncs, perquè és present en el nostre dia a dia en molts altres àmbits, des de les activitats, diguem, gastronòmiques, fins a la inspiració de la fotografia o la cultura, té lloc en molts altres aspectes del nostre dia a dia, no? I és una mica aquest el leitmotiv d'aquest festival.
0: I tant. D'alguna manera, la flora que tenim aquí a aquesta zona, no sé si és molt rica, si és molt... És a dir, hi ha moltes plantes, jo diré bé, autòctones, Clara?
1: Sí, sí, la veritat, moltes més de les que la gent es pensa.
0: Sí?
1: A Andorra comptem aproximadament amb unes 1.600 espècies diferents conegudes, que, bueno, possiblement n'hi hagin de més i de menys, perquè algunes també doncs, estan conegudes de fa anys i cal comptar que s'han mantingut, però algunes doncs, tenen també certs riscos, no? Per les zones on es troben, els fons de vall, doncs ja sabem que no estan molt transformats. Però el fet és que Andorra es troba a cavall entre dos grans sectors del Pirineu, el Pirineu Central i el Pirineu Oriental, i estem ja dins mateix del Pirineu com un sector privilegiat dins el que és el nostre conjunt d'Europa, no? Aquestes zones de muntanya són molt riques, molt més que les zones de vall, que no vol dir que no ho siguin, però doncs, com que tenen aquesta gran varietat d'ambients, d'entorns, d'altituds, doncs acullen una biodiversitat molt més important que és especialment notòria amb el que és la flora, no?
0: Mira, justament, perdona, Clara, que et talli, justament, és que la meva següent pregunta era aquesta. Et anava a demanar si el clima aquest, no sé si dir-li extrem, però vaja, més dur que no pas a la vall o fins i tot la costa, doncs fa que hi hagi més plantes o més diversitat en aquest sentit. I em dius que sí, clarament.
1: Sí, sí, sí, efectivament. De fet, nosaltres ja ho veiem com a persones que habitem Andorra, no? Doncs que no és el mateix passar l'hivern a Sant Julià que passar-lo a Soldeu, no? Doncs imagina't si visquéssim a dalt del cim del Coma Pedrosa, del Casamanya o de qualsevol altre indret més amunt de 2.500 metres, no? Que tenim una gran quantitat del territori en aquestes alçades, no? Llavors això fa que hi hagin doncs, tots aquests estrats de vegetació que en diem, no? Doncs l'estatge alpí, l'estatge subalpí, montà i fins i tot mediterrani, perquè les zones més del sud del país doncs tenen una influència molt més mediterrània i això doncs també es nota en el que és la flora.
0: El Festiflora com a tal arrenca, el Festival de la Flora dels Pirineus, vaja, la quarta edició arrenca com a tal dijous i s'allargarà fins al juliol. Com neix aquesta iniciativa? Perquè sé que és un projecte transfronterer que està finançat també amb fons poc tefa, per tant, d'alguna manera, doncs hi ha aquí un valor important.
1: Sí, exactament. Això, de fet, va sortir la quarta edició d'un festival que va començar l'any 2021-22 en el marc del projecte Transfronterer Floralab, que és un d'aquests projectes que, com dius, tenen finançament europeu, d'Interreg Poc Tefa, i en el cas d'Andorra també hem tingut el finançament del govern d'Andorra. Llavors, en aquell moment, el que es va posar de manifest era doncs, que quan la gent li parles de biodiversitat, molta gent et sap, o molts els nens, o la gent normal, la ciutadania, et sap anomenar molt més els animals que no pas les plantes.
0: Sí,
1: sap identificar molt millor, no?, els ocells amenaçats i les papallones o, no?, la gran fauna, no? Abans els nens els dius quin és el teu animal preferit i et diuen l'os panda, no? I dius, no, primer anem a conèixer el que tenim aquí, no? Però encara és més notori quan parles de flora, perquè a vegades la gent no sap ni identificar. I una mica d'aquí va sortir aquesta idea del festival que, com dius, es fa doncs, a tota aquesta zona del Pirineu Oriental, no només Andorra. Llavors, doncs, ara el primer Floralab va acabar l'any 2022, i ara doncs, estem en un altre projecte Floralab, diguem, també de finançament europeu, entre el 2024-26, és a dir, que hem fet tres noves edicions en aquest següent programa, no? I així és com Andorra proposem aquesta quinzena d'activitats, també se'n proposen al Pirineu Oriental, a Catalunya, i a la zona de l'Arieja, que són com les quatre àrees que engloba aquest projecte.
0: I tant, per desenvolupar totes les activitats, aquesta quinzena d'activitats, Clara, des d'Andorra Recerca i Innovació sou qui ho impulseu, qui ho lidereu, però també teniu moltes entitats que col·laboren, entre les quals m'ho invento, però, bueno, m'ho invento no, però vull dir, ja me les destacaràs tu, sobretot, però hi ha la Vall del Madriu, també hi ha algun comú. Una mica, doncs, sense la participació d'aquestes entitats, no sé si seria factible o al revés. D'alguna manera, ja és important que siguin diferents entitats les que vulguin participar en un esdeveniment com és el Festival de la Flora dels Pirineus.
1: Sí, de fet estem molt agraïts a la participació de totes aquestes entitats que comentes, però perquè una mica l'objectiu no era crear un festival des de zero i inventar-nos aquí 15 activitats, sinó que aquestes activitats ja es feien, no? Doncs el Parc Natural de Sorteny organitza per conèixer el seu patrimoni des d'Andorra Sostenible, que participen en activitats més, potser a vegades de caire familiar o de caire divulgatiu, per un altre sector de la població, no? I en la Vall del Madriu Pere Fita Claró, doncs, que intenta dinamitzar activitats en el seu territori. Així és cada una d'aquestes entitats, el Comú d'Ordino, el Comú de la Massana, el Comú d'en Camp, etcètera, no? Llavors, també des de l'ARI fem activitats de donar a conèixer el nostre patrimoni, però no volíem un bolet aïllat, sinó agrupar tot el que ja es feia i donar-li aquest valor, perquè en realitat, quan, no? Vius l'intra fort i quan estem junts, la unió fa la força, no? I d'aquesta manera, doncs, posicionant a que la gent doni a conèixer, doncs, la Andoflora, no? Que vagin a Andoflora a conèixer les activitats que es fan, doncs allà doncs, també els hi pot interessar participar amb altres activitats que estan englobades en aquest mateix festival. I això, evidentment, no és possible sense la col·laboració de tots plegats.
0: I tant, d'alguna manera ja ens has comentat doncs, que hi hauran sortides al medi, hi ha tallers relacionats amb la fotografia, hi ha activitats gastronòmiques, hi ha xerrades de caràcter més científic, perquè evidentment doncs, no podem oblidar doncs, un dels objectius que també té el Festiflora, però d'alguna manera per conèixer totes aquestes activitats, per inscriure'ns, per participar, per saber quines ho hem de fer, com les podem conèixer, Clara?
1: Sí, bé, doncs a l'agenda.adi mateix doncs, hi haurà tota aquesta informació ben aviat disponible, però si no, potser el més fàcil és anar a la nostra web, d'ari.adi, on hi ha doncs, les diferents activitats programades i allà hi ha tota la informació de totes les activitats diferents, que com el que dèiem, no? Com que s'organitzen des de diferents entitats, potser buscar les inscripcions doncs, són des de diferents llocs diferents, però allà hi haurà tota aquesta informació disponible.
0: I tant. Dono fe, perquè ho estic mirant i a tot arreu posa el correu. També es pot mirar, evidentment, al web de l'ARI. Clara Pladevall, científica d'Andorra Recerca i Innovació, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més a l'Hora Sostenible, per haver-nos parlat d'aquesta quarta edició del Festival de la Flora dels Pirineus. Que vagi molt bé. Suposo que no hauràs d'estar a les 15 activitats tu sola, des del 14 de maig fins al 14 de juliol. No. Però qualsevol...
1: Ja m'agradaria tenir aquest temps disponible perquè la veritat és que totes són prou interessants, però no crec que pugui anar absolutament a totes.
0: Doncs molts ànims, Clara, que vagi molt bé i fins ben aviat.
1: Moltes gràcies.
2: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
3: En banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment, amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
2: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
4: Què tal? Bona tarda, benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports, un dia més a SER Andorra, amb tota l'actualitat esportiva del país. Ahir ho vam avançar breument, el govern contempla augmentar les subvencions esportives per ajudar al BPC Andorra, bàsicament, sí, i és que el Ministeri d'Esports canvia d'idea i no congelarà els ajuts, tal com va anunciar inicialment. D'aquesta manera, les subvencions destinades a les federacions i entitats esportives s'incrementen en un 8% respecte a l'any passat, fins a arribar a la xifra dels 4,78 milions d'euros. El més destacat és la dotació de 325.000 euros que rebrà el BPC, una quantitat que l'executiu ha considerat després de la demanda que va fer l'entitat derivada dels seus problemes financers. Segons ha confirmat la ministra d'Esports, Mònica Bonell, ho va explicar ahir en la roda de premsa a Govern, s'ha previst una partida addicional de 80.000 euros perquè el BPC pugui fer front als deutes econòmics, tot i que el pagament es farà efectiu un cop hagin analitzat tots els comptes. En aquest cas, la ministra ha assenyalat que no hauria de convertir-se en un precedent. L'àudio no s'escolta massa bé, però s'entén perfectament. Mònica Bonell.
5: Calcular

0: la subvenció que necessitàvem per pujar de categoria, havíem calculat que tindrien aquell patrocini i després el vam perdre. Aquí doncs els hi vam demanar des del Ministeri que fessin doncs els esforços necessaris i els ajustos necessaris per controlar la despesa i que doncs, ja analitzaríem la situació més endavant.
1: Per davant del BPC, només la Federació Andorrana d'Esquí és qui rep més diners públics. La FAE continua encapçalant la llista amb 1,4 milions d'euros. La novetat més important és la creació d'una subvenció específica del rendiment. Enguany es beneficiaran 8 esportistes d'elit vinculats al programa ARA i la intenció és ampliar el model a altres categories de la piràmide com preelit, promeses i joves promeses. Actualment són 5 esportistes d'elit a la Federació d'Esquí, 2 a la d'atletisme i 1 a la de canoa i caiac. En esports col·lectius prevaldrà el criteri de participació dels esportistes andorrans i residents, com succeeix al Bàsquet Club Andorra, per la importància de tenir un segon equip amb jugadors del país. Altres exemples, aquí podem posar el Club Volei Andorra amb el projecte del femení a la tercera catalana o la Federació de Rugby i l'equip de 15 que han creat les grandalles. El secretari d'Estat, Alain Cabanes, va afirmar que totes les federacions que tinguin esport estudi rebran una ajuda l'any vinent, el 2027, i que cal plantejar el debat entre prioritzar divisions competitives, prioritzar les categories, no, les divisions més elevades, o mantenir la identitat vinculada als esportistes nacionals. Apuntar que el repartiment es fa en dues parts, amb una primera quantitat fixa al gener per facilitar la liquiditat de les entitats durant els primers mesos de l'any. És la informació respecte a les subvencions de govern i d'aquesta manera obrim la Quia Esports. D'esport femení, de futbol femení, parlarem d'aquí uns minuts amb Marina Fernández, però abans ens visita amb la seva secció mensual el Brunoia. Després d'una setmana tacada per la polèmica en la que hem parlat més de sancions, el reglament de la federació, que si disciplina, que si apel·lació... Bé, avui hem dit per què no truquem al Bru i fem una secció dedicada justament aquest tema. Existeixen molts episodis, especialment en el món del futbol, però també en altres esports, i per desgràcia hi ha hagut sempre incidents a les grades i en aquest cas de mandataris que carreguen contra els àrbitres. Saludo al Bruno Ya, que ja el tenim aquí als estudis. Bona tarda, Bru.
2: Hola, bona tarda, Carles.
1: Abans de tot, ho explicàvem divendres, el Futbol Club Andorra presentarà un recurs al comitè d'apel·lació, té 10 dies hàbils per fer-ho davant apel·lació i recorrerà la sanció imposada per la federació. En un primer moment es va desestimar la petició del club per evitar el tancament de la llotja de l'estadi. El comitè d'apel·lació va rebutjar la sol·licitud cautelar de l'entitat i es va mantenir clausurada aquesta zona de la grada diumenge contra Les Palmes. Una pancarta, ho vam explicar ahir al programa, va ocupar la llotja i contra el Ceuta tres quarts del mateix. L'organisme de la federació va inadmetre aquest divendres la petició de l'Andorra de suspendre cautelarment el tancament parcial de l'estadi per un motiu de forma. Segons la resolució d'apel·lació, no es pot valorar la cautelar perquè el club no ha presentat prèviament un recurs, tal com assenyala la normativa, i segons diu també el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, ara quedarà per saber quina serà la resposta al recurs que presentarà l'Andorra davant apel·lació. En un espai vintage que hem estrenat aquesta temporada i que un dia o un altre ja esperava tractar aquesta temàtica, perquè sempre hi ha hagut discussions per l'àrbitre, justament, i de presidents intervencionistes. I vull començar per aquí, Bru, perquè hi ha uns quants a la història de presidents que sempre entren al fang.
2: Sí, moltíssims. I el cas més paradigmàtic, el cas més curiós, es va produir l'any 1982, pels que tenim una certa edat, va ser el Mundial.

0: de España en el Naranjito y un partit a Valladolid, que Valladolid inaugurava estar i que popularment es coneixeria després com la pulmonia, perquè fa un fred que pela i en soc testimoni, jugava en França i Kuwait. El marcador era de 3-1 favorable a França. França marca un gol perquè els jugadors de Kuwait es van aturar perquè van sentir un xiulet provinent de la graderia. I aleshores ve aquí que l'emir de Kuwait, que estava a la llotja, baixa el terreny de xoc, atura el xoc, parla amb l'àrbitre i l'àrbitre anul·la el gol. Això és una, si algú vol tenir més dades, perquè és un episodi sensacional, suposo que a internet hi ha a ple de referències, val a dir que jo vaig intentar entrevistar aquest emir, perquè jo a l'època treballava a Madrid i el que passa no vaig poder perquè hi havia l'última jornada del grups de classificació i em va tocar anar a cobrir i a fer la crònica en un França-Irlanda, a l'aleshores Vicente Calderón, que va guanyar França 4-1, i no vaig poder, però em vaig quedar amb les ganes d'entrevistar aquest emir, que posteriorment, l'any 1990, moriria lluitant amb la invasió d'Iraq a Kuwait.
1: Ostres.
0: És una història que té
1: Home, fa gràcia. D'entrada fa gràcia que un...
0: És el cas que si algú busca cap a les xarxes, trobarà múltiples referències i la història d'aquest personatge és absolutament curiosa, perquè a més ni va néixer a Kuwait, vull dir que hi havia lluitat en guerres anteriors, un personatge absolutament curiós. I també amb un apunt que dèiem amb el capítol, jo crec que el president més intervencionista en la història de l'esport era un president del Montpellier de futbol, que era un senyor que va fer pujar el Montpellier, es deia Louis Nicolin. Aquest senyor va fer pujar el Montpellier d'una categoria que jo l'equivaldria a la Lliga Elit de futbol català, i el Montpellier va arribar a guanyar la Lliga de futbol francès i va ser semifinalista de l'aleshores Copa d'Europa. Aquest senyor jo crec que té el rècord de sancions perquè ell de la llotja no la trepitjava, estava al túnel de vestidors i constantment sortia, i un personatge admirat pels seguidors fins al punt de que aquest senyor va morir amb 72 anys. I cada vegada que juga el Montpellier, quan s'arriba al minut 72, la gent aplaudeix. I aleshores doncs, aquest senyor va potenciar el handball, va potenciar tota una sèrie d'esports i un personatge molt estimat. Va ser tenir un temperament volcànic i el senyor a la llotja no s'hi estava mai. I el cas, jo, ara explicaré una anècdota que he explicat molt poques vegades, però gairebé en primícia aquí, i feia referència abans a micròfon tancat, parlaven del bàsquet. Hi ha un precedent ara molt...
1: El del Panathinaikos.
0: El Panathinaikos, el president del Panathinaikos, corrent darrere les banquetes al flamant pavelló Roig Arena de València, sancionat també, però hi ha un cas d'intervencionisme que és brutal. Jo tenia molta amistat amb un exentrenador del Barça de bàsquet, i en l'època del boom de la CB aquest senyor el va contractar un equip que a l'època era molt poc conegut i ara és molt important. I un dia el crida el president al despatx i li diu, escolta, diu, he pensat una cosa que donaria més al·licient als partits de bàsquet. Quina cosa més al·licient? Diu, mira, quan un jugador tiri un tir lliure, que faci de manera que reboti a l'anella abans d'entrar. Tal com t'ho explico, eh?
1: Que reboti a l'anella
0: abans d'entrar, per donar més suspens al tir lliure. Li va dir tal qual. Jo aquest entrenador, que era una bellíssima persona, de nom Antonio, que havia entrenat molts anys al Barça, i tenia molta amistat amb ell, m'ho va explicar tornant a Barcelona. Però jo dic, moriu seriosament, això? Diu, sí. Era un senyor d'aquests, un magnat, un senyor amb molts diners, i va dir, escolti, diu, jo vull, perquè vingui més gent, fem una mica de suspens en els tirs lliures. I va dir, escolti, a veure, suspens en els tirs lliures...
1: No és una pel·lícula, eh?
0: O sigui, perquè vegis a quin punt arriba. Clar, i de presidents d'aquests intervencions, Jesús Gila en el seu moment a l'Atlètic de Madrid... Hi ha hagut molts presidents allò, absolutament, però jo aquest, clar, jo era això que fins i tot em feia una mica de cosa explicar la història d'aquest president de bàsquet, perquè com algú que li expliqui que reboti, encara com no, que puixi dalt del tauler la pilota, que baixi, que entri, la gent digui, ui, i donin un premi. No, és la història de l'esport és al·lucinant de casos d'aquests, de presidents que s'han involucrat més del compte.
1: Afortunadament, això... s'ha quedat estancat als anys 80, anys 90, tret de Gerard Piqué, potser, també pels nervis, però ja queden pocs mandataris, en aquest cas és accionista, però pocs presidents que facin públic...
0: El que passa que s'ha calmat molt la cosa, l'ambient, perquè, a veure, abans no hi havia tant seguiment mediàtic i passaven coses que passaven sovint desapercebudes. Però ara, clar, hi ha les xarxes socials, i la gent s'ha frenat una mica, també per donar exemple als seguidors, Perquè, clar, si el mateix president es converteix en un forofo, que després que anem anant als seguidors, sí, sí. No? Que, escolti, que no tirin coses al camp, que no llencin objectes, que no recriminin o que no llencin pedres amb un autocar, com va passar amb l'arribada de l'autocar del Real Madrid en el clàssic de diumenge.
1: I que es van equivocar, eh?
0: I van, van llençar pedres al del Barça, no? I mira que l'escut és ben visible i l'anagrama és ben visible, sí, i les lletres. Sí. No, coses al·lucinants, però... I n'hi ha moltes més, però vaja, jo crec que he fet un resum, però jo em quedaria amb la de l'Emir aquest de Kuwait, perquè jo crec que, primer per la ressonància del fet, un partit del Mundial de Futbol...
1: Anul·lar un gol.
0: Fer anul·lar un gol. Tot i això, crec que el resultat final va ser 3-1 o 4-1 a favor de França. França era la selecció aquella que jugava a Tiganà, Platini, Xirés, que van arribar a semifinals, que van perdre amb aquella semifinal històrica el Sánchez-Pizjuán contra Alemanya.
1: I el Mundial el va guanyar
0: Itàlia
1: davant la República Federal Alemanya.
0: Sí, va ser 0-0, penso el Santiago Bernabéu de Madrid.
1: Parlem del Mundial 82, recordar que Espanya tornarà a fer un Mundial al 2030, en aquest cas amb Portugal i Marroc, i ho podem deixar per una altra secció, Bru, perquè la influència d'aquests mandataris pot passar al públic, i aquí sí que hi ha molt més incidents amb el tema dels aficionats, així que, si et sembla, Bru, per una altra setmana...
0: I llenço una primícia. Vaig cobrir els mundials del 82, del 86, del 90 i del 94. El del 2030 no el faré.
1: No. Exclusiva. Bruno, ja, però això sí, et tindrem aquí. A Ser Andorra. Gràcies,
0: moltes
1: cuida't
0: gràcies
1: molt.
0: A tu per convidar-me. Merci.
1: Aquí Esports. 3-1 va ser el resultat de la final del Mundial del 82. Rectifiquem, Itàlia 3, República Federal d'Alemanya 1. I tancarem el programa justament parlant de futbol, perquè hem de felicitar a les campiones de la Lliga Femenina. La setmana passada es van fer amb el títol de Lliga i és un títol molt especial perquè és el primer de la seva història, de la seva curta història, i una de les artífecs és l'exinternacional Marina Fernández. Hola, Marina, enhorabona.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Com va tot?
2: Tot bé, molt contenta i superil·lusionada pues, amb aquest nou projecte que hem creat des de fa un anyet i amb les nenes que estan molt involucrades en ell.
1: Jo estic sorprès, perquè... Que sí, a falta de 3 jornades sou campiones, 14 victòries, un empat i una derrota, però això no és el que més em sobta, no és el més sorprenent. El que més em crida l'atenció és que és un projecte, el de l'Ordino, que has construït, ho podem dir, tu tota soleta, tu vas fer l'equip.
2: Sí, bueno, al final, a finals d'agost, des de la direcció de l'Ordino, em diuen si vull participar en aquest projecte. Jo venint del Santa Coloma, pues, sabia que també que ens costa trobar noies, que no podia tocar ninguna noia. Doncs vaig començar a tirar de contactes futbolístics d'altres anys i de conegudes, inclús de familiars, perquè estava ma cosina dintre, a veure si s'engrescaven a jugar a futbol femení. I bueno, pues, al final el que vam construir és aquesta gran família.
1: Que sí, que podem afirmar que és una lliga amateur en format futbol 7 i que l'objectiu és passar-s'ho bé, gaudir del futbol i de l'esport, però cada vegada guanya més adeptes, hi ha més jugadores en els 10 equips que conformeu la lliga.
2: No, correcte, i al final pues, és el que parlàvem aquest any, ja també pues, amb la incorporació d'aquest nou equip que hem fet, que és l'Ordino. I ara hi ha 4 equips que et fiquen les coses difícils. L'any passat amb el Santa Coloma vam ser invictes, no vam perdre cap partit. Aquest any pues, nosaltres ja vam començar perdent, hem empatat alguns partits. Això vol dir que el nivell comença a pujar, i a més noies amb ganes de jugar a futbol i que això pues, que continuï creixent i que continuï sumant, la veritat.
1: I és el creixement del futbol femení, és una prova més aquí al país, perquè fa 15 anys no existia cap lliga femenina. És més, quan jo jugava només hi havia la de nois.
2: Bueno, al final jo crec que és una cosa necessària i que ha de continuar creixent, pues per això, per lo que parlàvem, d'aquí uns anys pues poder fer futbol 11, que encara és molt prematur això, poder anar a competir a Europa i així també atraure a totes les jugadores internacionals o gent de fora perquè vingui a jugar aquí a Andorra.
1: L'objectiu llavors és passar del futbol 7 al futbol 11?
2: O sigui, jo no sé quin és l'objectiu que s'ha marcat la federació, però jo crec que hauria de ser aquest. Al final dinamitza molt els equips que tenen a dia d'avui a la lliga masculina. Com podem observar, tampoc hi ha gaires equips, però tindrien que ser molts equips perquè poguéssim fer futbol 11. I al final pues, el futbol 11 et pot portar a una competició europea, que jo crec que això crida molt a les jugadores, tant del país que estan en fora com les de fora.
1: Sí, sí. La diferència amb la lliga masculina és que vosaltres jugueu entre setmana i potser us facilita més el tema, perquè així els caps de setmana els teniu lliures.
2: Bé, sempre ho dic, al final és el tema d'engrescar les persones. A dia d'avui ha de ser pues, entre setmana, perquè, com he explicat en altres entrevistes, pues, més de 20 persones és molt complicat trobar amb un equip i vulguis o no, el poder arrencar-ho costa molt. Doncs que facin el cap de setmana i que siguin més de 20 persones en un equip costa moltíssim trobar-ho a dia d'avui també, doncs s'ha d'engrescar la gent perquè en un futur es pugui fer aquest pas cap endavant.
1: I quines millores creus que es podrien implementar en la competició?
2: Bueno, al final són millores que ja són conscients la federació. Jo crec que han de millorar el tema organitzatiu, suposo que amb els comuns, que no és solament culpa de la federació. I per altra part, pues, altres instal·lacions. Jo crec que al final les instal·lacions aquí a Andorra, ja en plano general del món de l'esport, no solament en el futbol, si són públiques estan una mica en mals estat i aquest manteniment no és del tot bo.
1: El que no negarem és que Marina Fernández és sinònim d'èxit, primer any a l'Ordino, primer títol de Lliga i molt contenta, no? Estàs, no? Per tot aquest any, vam parlar l'última vegada després de la retirada de la selecció, les coses et van bé?
2: Sí, o sigui, al final ara he creat un lloc on realment disfruto, on torno a aquella nena petita de fa molts anys que trobava a faltar. Al final, quan estàs a l'alta competició competint, treballant, no ets conscient del teu camí. Aquest any ho estic sent moltíssim, a sobre amb un grup humà superxulo i en el que m'engresco bastant i li puc aportar aquest plus meu de disfrutar del futbol i crec que això és el més important i gaudeixo i ho trobava molt a faltar, aquesta faceta meva.
1: I nosaltres, que ens alegrem, Marina Fernández, cuida't molt i segur que parlem en altres ocasions per comentar altres temes de l'actualitat del futbol femení. Una abraçada.
2: Una abraçada, moltes gràcies.
1: El projecte de l'Ordino femení que continuarà l'any vinent amb Marina Fernández, campiona l'any passat amb la Unió Esportiva Santa Coloma i aquest 2026 amb l'Ordino. De la Unió Esportiva Santa Coloma en parlarem del balcó i dels seus problemes econòmics i de la llicència de la UEFA. Les dues, informació a la SER. Fins a la tarda.
3: Buenas tardes, la OMS felicita a España. Buenas tardes, la OMS felicita a España por la gestión del brote de antivirus y su director general rebaja la posibilidad de un brote mayor, aunque sí admite que se pueden registrar nuevos casos.
4: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
3: Comparecencia de Tedros Adhanom junto a Pedro Sánchez en Moncloa. La OMS apela al control y a la máxima exigencia de los gobiernos. Sanidad, por su parte, ha confirmado el positivo del pasajero español aislado en el Gómez Ulla y la ministra de Sanidad, Mónica García, acaba de actualizar los datos de ese brote en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que continúa hasta ahora. El español positivo en la segunda prueba padece síntomas, pero se encuentra estable. Ampliamos, Marina Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. En total son 10 los positivos, los 8 que conocíamos del barco y la mujer francesa y el hombre español que han desarrollado síntomas tras el desembarco.
6: que estemos detectando todos y cada uno de estos casos es una prueba más del éxito de la vigilancia epidemiológica.
5: Acaba de señalar la ministra Mónica García, que también recuerda.
6: Es previsible que en las próximas horas y en los próximos días haya contactos que se conviertan en casos porque tengan síntomas y den positivo. Sí.
5: Pero son personas ya vigiladas para recibir atención médica inmediata si la infección avanza y en cuarentena para frenar la dispersión del virus.
3: En Francia continúa en estado crítico la pasajera cuyo positivo confirmaban ayer las autoridades francesas. Nosotros a partir de media vamos a contaros con las voces de los expertos porque una vez esta cepa del virus da la cara, los síntomas se desarrollan tan rápido. También en media entraremos de lleno en la polémica política con el presidente canario, con Fernando Clavijo, insistiendo en su choque frontal con el Ejecutivo. Hoy Clavijo, sin pruebas, citando únicamente a la prensa canaria, ha acusado al Ministerio de ocultar el positivo del pasajero estadounidense que ha terminado por dar negativo. Clavijo, en el Parlamento canario, ha insistido en enredar y en manchar esta gestión. Lo repito, sin pruebas.
7: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
3: Luego explicamos cómo lo interpreta esto Sanidad, aunque hoy el gobierno, empezando por el propio Pedro Sánchez, ha evitado responder o entrar en confrontación directa con Clavijo. Se ha limitado a decir que España ha estado donde tenía que estar.
8: Desde luego no vamos a entrar en ningún tipo de polémica institucional. Yo me quedo con dos cosas que he dicho en la introducción a esta rueda de prensa. En primer lugar, las palabras del Papa, y en segundo lugar también al conjunto de la sociedad española, que ha asistido a todo este operativo con absoluta tranquilidad.
3: 1:14 con dos polémicas políticas en Madrid. La presidenta Ayuso acusando al gobierno de dejarla desprotegida durante su viaje por México, y en Andalucía, después de que Juan Manuel Moreno echara en cara a María Jesús Montero la gestión de la tragedia de Adamuz por parte del gobierno en el debate electoral celebrado anoche en Canal Sur. Hoy en la antena de la SER hemos escuchado el reproche del alcalde de esa localidad cordobesa que ha estado en Hoy por Hoy y la respuesta del propio Juan Manuel Moreno, que ha participado en un foro de la SER en Andalucía.
9: Allá es cuando veo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, saca el accidente, pues estallé porque, y no me lo esperaba de él.
10: Y el alcalde Adamuz, pues hay que comprenderlo, imagino que las presiones que este señor habrá tenido por parte del Partido Socialista, pues habrá sido enorme, ¿no? Y entonces no le queda más remedio, pues lógicamente, que salir, ¿no? Si hubiera sido al revés y hubiera estado gobernando el Partido Popular, nosotros tendríamos las calles incendiadas desde el minuto uno. Nosotros, a mí me han acusado de ser demasiado débil.
3: Y precisamente en Andalucía y del mundo del deporte, noticia importante, Sergio Ramos ha acordado la compra del Sevilla. Ampliamos, Manolo Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Principio de acuerdo cerrado este mismo mediodía, a partir de las 12:30, entre Sergio Ramos y los principales accionistas de la entidad. Va a pagar más de 3.000 euros por la acción del Sevilla. Todavía tienen que acudir a notaría, será en los próximos 10-12 días para certificar la compra definitiva del Sevilla. Acuerdo por el 60% de las acciones, la idea es comprar hasta el 85%. Paso, por tanto, fundamental para la compra del Sevilla por parte de Sergio Ramos.
3: 2:04, nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
12: Hora 14, con Javier Casal.
3: Donde estamos muy pendientes de la crisis en el Reino Unido, la crisis en el gobierno de Starmer. Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El premier británico Keir Starmer se resiste a dimitir pese a las presiones de los miembros de su gobierno. Se ha reunido esta mañana con sus ministros en Downing Street, donde se ha negado a salir, aunque 80 diputados laboristas le piden que se marche. De hecho, ha dimitido la secretaria de Estado de Vivienda. Además, en España, el Tribunal Supremo ha fallado que el pago de una indemnización por despido es suficiente para compensar el abuso de temporalidad que ha sufrido un interino. Mantiene que estos empleados tienen que superar unas oposiciones para ser considerados personal fijo.
3: El tiempo, siguen las tormentas, Jordi Carbó.
14: Cuidado con las tormentas hasta la próxima noche. Se formarán sobre todo en el centro y norte de la península, especialmente en el interior. Y cuidado porque muchas irán acompañadas de marcada severidad. Lluvia torrencial con aguaceros, muchos litros en poco tiempo, granizo y rachas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Las tormentas más activas se formarán en Cataluña, especialmente en el prelitoral y el interior. También con ratos de sol, temperaturas como los últimos días, destacando el calor que hará en gran parte del Mediterráneo con máximas de más de 25 grados.
3: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
12: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
15: Desenes de milers de professors es manifesten pel centre de Barcelona. Aquest és el so d'ara mateix des de la plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat. Ara hi anem en directe. Avui a vaga total a escoles i instituts de Catalunya. És la primera de les tres que queden fins a final de curs. I de cara a la reunió de dijous entre govern i sindicats per desencallar aquest conflicte, Yolanda Segura d'Ustec demana el mateix augment de sou que els Mossos. I la consellera d'Educació diu que això no és realista.
16: Mira, el que no és acceptable és que nosaltres ens ofereixin 60 euros bruts i que, per exemple, als Mossos d'Esquadra se'ls ofereixi 300.
17: No són precisament aquests plantejaments de màxims que ens sembla que a vegades doncs, no ajuden a reconduir la situació.
15: 38 milions d'euros és la xifra que els Pujol van amagar a Andorra evadint impostos i a partir de comissions il·legals des de la Barcelona preolímpica. Escoltem el fiscal en l'al·legat final del judici per argumentar les penes d'entre 8 i 29 anys de presó que els demana.
18: Hay una ocultación estructural y prolongada. Los fondos han permanecido durante más de 20 años escondidos. Es evidente una estrategia deliberada de sustraer los capitales al conocimiento de la autoridad.
15: La Fiscalia també ha fixat avui la seva petició de pena de cara al judici contra l'assassinat de l'Helena Jubany dues dècades després, 26 anys per Santi La Iglesia, que és el principal acusat del crim. Tot això en un informatiu en què us explicarem les 31 eines d'intel·ligència artificial que ja està utilitzant la Generalitat. N'hi ha per diagnosticar malalties, per agilitzar tràmits burocràtics o fins i tot per predir la conducta dels presos. Són, però, eines que encara necessiten la supervisió humana.
19: Que algú no et pot dir que m'ho ha fet el copilot. La responsabilitat és del copilot. No, no. La responsabilitat és de qui pren la decisió.
15: I atenció, perquè ara ho escoltàveu, arriba una tarda de tempestes que poden fer mal. A on exactament, Jordi Carbó?
14: Compte des d'ara fins a primeres hores de la nit amb les tempestes, que moltes seran de caràcter violent. Ja estan descarregant amb intensitat a l'interior de Tarragona. Les pròximes hores se'n formaran sobretot al prelitoral i a l'interior, però en el seu desplaçament podran afectar qualsevol punt de Catalunya i en molts casos amb aiguats, quantitats d'aigua que podrien superar els 50 litres per metre quadrat en poc temps i, a més, en molts casos acompanyades d'aquestes tempestes de calamarsa, pedra i fortes ratxes de vent de més de 80 km per hora. Les temperatures, a mesura que vagin descarregant aquests xàfecs, cauran en picat. I els pròxims dies es mantindrà un temps semblant, amb sol sobretot als matins, durant les tardes tempestes, demà sobretot als Pirineus, dijous tornarien a abarcar gran part de Catalunya.
15: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins dos quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
12: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
15: Què tal? Bona tarda.
20: El més important seria tenir més mestres a l'aula, perquè hi ha moltes dificultats, la inclusió no s'està fent perquè no hi ha recursos.
21: Això no és una aula, és un Tetris, bàsicament perquè no hi cabem a les aules.
22: Jo vull tenir la mateixa, el mateix nivell adquisitiu que quan vaig començar a treballar i que es prenguin seriosament.
15: Catalunya viu la tercera vaga total a l'educació pública des que va començar el curs. I encara n'hi ha dues més de convocades a les que s'hi han de sumar, les que a partir de demà també aniran per territoris. Hi ha hagut avui grans talls de tots els accessos a Barcelona. S'ha tallat la Ronda de Dalt, la Litoral, la Gran Via. També talls a les principals autovies i autopistes del país. La P7 a la Roca del Vallès, la C-17 a Malla, la C-32 a Mataró, la C-55 a Manresa i ara mateix el que està en marxa és una manifestació al centre de la capital catalana, des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume davant al Palau de la Generalitat. I seguint aquesta protesta hi ha la Soledad Domínguez. Com estàs, Sole, des del Palau de la Generalitat? Bona tarda.
23: Hola, què tal? Bona tarda, Joan.
15: Estem escoltant el so d'aquesta protesta de fons. Hi ha molts professors, 26.000 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 diuen els sindicats, i els docents amb qui has parlat i que ara també hem escoltat, més enllà del sou, sobretot el que estan demanant són més mans, no?
23: Sí, milers de docents han sortit un altre cop al carrer per demanar al govern que deixi de repetir que els 2.000 milions d'euros que els ha compromès invertir en els pròxims 4 anys és el màxim que pot oferir-los. Demanen que faci una nova proposta en tres direccions: un major increment del sou, menys alumnes per aula a partir del pròxim curs i, sobretot, més especialistes per poder atendre la diversitat. Per primera vegada, en la protesta d'avui, s'ha pujat el to contra la consellera Niubó. Aquí demanen que vagi dijous a la reunió senyor que ella mateixa ha convocat amb una proposta amb cara i ulls o que dimiteixi.
21: Home, jo vull pensar que sí, que això ha de servir d'alguna cosa.
22: I, bueno, una certa esperança, tot i que la consellera no ens dona bona... No ens doni bona sintonia, no confiem. Espero veure.
23: Els docents diuen que estan decidits a secundar com a mínim les altres dues jornades de vaga que estan convocades a tot Catalunya els dies 27 de maig i 5 de juny, tot i que reconeixen que els està suposant un gran esforç econòmic. Les aturades de febrer i del març els han passat factura en la darrera nòmina.
15: Doncs aquesta és la fotografia ara mateix des de les portes del Palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume en aquesta protesta, en aquest dia de vaga a l'educació. Gràcies, Sole.
23: Fins ara.
15: Molts d'aquests professors que són ara mateix en aquesta protesta venen d'arreu de Catalunya, han agafat autobusos per arribar a la capital catalana. De Tarragona, per exemple, n'han sortit uns 8, també més des de Lleida. Amb ells ja ha parlat la Mercè Marc.
0: Lleidatans que han pujat als autocars amb una estricta confirmació per allò d'assegurar-se que no hi hagués cap infiltrat.
1: Així és, que no pot ser que ens tornem a trobar que una assemblea, o en aquest cas els autocars, pugui venir, que no tindran prou collons de poder pujar als autocars. Però de policia.
0: Gairebé ha d'ensenyar el DNI. Laura Mòdol d'Ustec, un altre dels companys, Ramon Roy, creu que avui és el dia de Barcelona i és on s'han concentrat les forces.
2: Això demostra que l'interès i la preocupació està també arrelada aquí.
0: Amb mig miler de lleidatans a la ciutat comtal, amb 5 autocars i desenes de cotxes per fer sentir també la veu de Ponent i del Pirineu.
15: I és una jornada que s'han fixat uns serveis mínims d'un docent per a cada 3 aules a infantil, primària i secundària. I per saber com s'ha viscut a les escoles i també com s'ho han fet els pares, aquesta és la fotografia sonora que ens fa la Cristina Artacho des de diferents centres de Reus i de Tarragona.
4: Aules i patis buits, façanes plenes de pancartes reivindicatives i el professorat que ha anat a treballar uniformat amb la samarreta groga amb el lema de Defensem l'escola pública. Mentre les escoles han semblat deserts, els parcs infantils s'han omplert d'infants i avis que s'han fet càrrec dels seus nets.
24: Avui estem fent d'avis, nosaltres l'apoyem totalment i no ens sap greu quedar-nos amb els nens.
4: Molts dels alumnes directament no han anat a escola. En aquest sentit, una professora explica que no portar la seva filla a classe és una manera més de donar suport a la vaga.
25: Un suport a la vaga, sobretot, pel tema de l'escola inclusiva, perquè si estàs a dins te n'adones que és un desastre total i absolut.
4: No ha estat un dia normal a les escoles on en molts casos s'han hagut de barrejar classes. Això sí, el seguiment més massiu a les comarques tarragonines s'espera el dia 21 de maig, quan està prevista la primera vaga territorialitzada.
15: De fet, és demà que comencen aquestes vagues per territoris. Primer, el Penedès i el Baix Llobregat, ja dijous, Girona i Catalunya Central, i divendres, Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Això sí, res no canvia, perquè dijous és també quan hi hagi una reunió entre la Conselleria d'Educació i tots els sindicats, els convocants i els que van subscriure el pacte que, entre altres, estableix una pujada salarial de 60 euros bruts al mes pels docents. Avui, Iolanda Segura, del sindicat Ustec, en declaracions a l'Aquí Catalunya, criticava per insuficient aquest augment pactat amb Comissions Obreres i UGT i el comparava amb la pujada que han rebut els Mossos d'Esquadra.
16: Mira, el que no és acceptable és que nosaltres ens ofereixin 60 euros bruts no, aquest any i que, per exemple, als Mossos d'Esquadra se li ofereixi 300 ja aquest any. Home, aquí hi ha un, diguéssim, desnivell molt gran, no? Una desigualtat molt gran.
15: Doncs mentre fora hi ha aquesta protesta dels docents, dins del Palau de la Generalitat hi tenim la nostra companya, la Laura Pons. Què tal, Laura?
26: Hola, què tal, Joan? Bona tarda.
15: El govern el que diu és que demanar el mateix que els Mossos és maximalista.
26: Sí, el govern diu que és conscient del malestar del sector educatiu, però argumenta que l'acord actual, el que han pactat amb Comissions i UGT, contempla la mobilització de 2.000 milions d'euros. Per això diu la consellera d'Educació, Esther Niubó, que la petició d'USTEC és maximalista. Són declaracions a RAC1.
17: I em sembla que voler doblar aquesta xifra, doncs, bueno, són precisament aquests plantejaments de màxims que em sembla que a vegades, doncs, no ajuda a reconduir la situació.
26: Per tant, ara mateix, Joan, sembla que estiguem en un carreró sense massa sortida entre el govern i USTEC. És cert que dijous hi ha aquesta nova reunió de la mesa sectorial trobada que la consellera Niubó farà amb els sindicats, però diu la portaveu del govern que el que els han ofert és el que hi ha. L'executiu així descarta mobilitzar més pressupost.
27: Tenim tota la voluntat d'escoltar i de veure, però el que posa el govern sobre la taula és el que posa. 2.000 milions d'euros i polítiques clares de reversió del sistema educatiu. Això és el que posem sobre la taula.
26: Són les paraules de la portaveu Sílvia Paneque. Ja ho veu, Joan, el que hi ha sobre la taula és el que hi ha, deia la consellera portaveu, així que de moment posicions enrocades, encallades entre el govern de la Generalitat i USTEC.
15: Com que aquest sindicat USTEC posava aquest exemple de l'acord amb un altre grup de funcionaris, que és el dels Mossos, anem a posar una mica de context. Laura, quina és la situació, la diferència entre aquest augment salarial dels Mossos i el dels mestres en aquest pacte de comissions UGT?
26: Sí, la policia catalana ha aconseguit un increment salarial de 3.000 euros anuals aquest any, mentre que l'acord amb els mestres contempla un augment de 800 euros anuals per aquest 2026, tot i que seran 3.000 o 4.000 euros acumulats des d'ara fins al 2029. També hem de tenir en compte, però, Joan, el nombre de professionals que hi ha per cada un d'aquests sectors. Hi ha 18 Mossos a Catalunya i 120.000 professors, i això, si ho dividim, si calculem per sectors entre Mossos i professors, vol dir que els professors reben 800 euros a l'any, entre 60 i 70 euros al mes, mentre que els Mossos reben 214 euros al mes, són 3.000 euros a l'any.
15: Gràcies, Laura Pons, que vagi bé.
26: A vosaltres.
15: Tenim una última hora perquè els bombers que estan treballant en un incident a Barcelona, al Poblenou, per l'explosió d'una bomba de butà en un edifici d'habitatges. Això s'ha passat fa pocs minuts, com diem, i s'han enviat 9 ambulàncies. S'ha activat el Pla d'Emergències de Protecció Civil, insistim, al Poblenou de Barcelona, en aquest incident per l'explosió d'una bomba de butà en un edifici d'habitatges. De seguida que tinguem més informació, us ho ampliarem. Seguim amb el relat d'aquest matí de protestes, perquè en aquesta aturada d'avui s'hi sumen per primera vegada els professors de l'escola concertada. I en aquest cas es reuniran divendres amb la conselleria. Exigeixen que s'equiparin les seves condicions justament amb els mestres de la pública, perquè ells tenen encara més hores lectives, Martí Ramírez.
5: Sí, l'escola concertada s'ha sumat a la vaga d'educació, tot i que la seva línia de negociació amb el departament sigui diferent. La seva principal demanda és l'equiparació total d'hores lectives en relació amb l'escola pública, però tot i això volen lluitar tots junts, com assegura Ernest Relaño, secretari d'Acció Sindical FEUSOC.
6: Tots som servei públic d'educació, tots anem a una. El que no pot ser és alguns que volen separar-nos. No, som servei públic d'educació.
5: Des de l'escola concertada lamenten la falta de propostes concretes per part del departament.
15: I un altre col·lectiu que protesta avui és el de les infermeres, coincidint amb el Dia Internacional. Hi ha hagut concentracions a les portes de diferents centres sanitaris, alerten de la falta de personal i també de ràtios insuficients que es tradueixen en una sobrecàrrega de feina crònica. David Oliver, portaveu del sindicat SATSE a Catalunya.
7: Som un col·lectiu imprescindible, però que alhora, doncs, per part de l'administració i per d'altres col·lectius, doncs, es tenen ningunejats.
15: I amb tot això que està passant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, se'n va de viatge oficial als Estats Units, en concret a Califòrnia. Fins diumenge mantindrà diverses reunions polítiques i econòmiques que seguiran diversos periodistes com en Xavier Balló.
8: La més política el portarà a reunir-se amb la subgovernadora de Califòrnia. La intenció era fer-ho amb el governador Gavin Newsom, que és una de les principals cares del Partit Demòcrata per fer oposició a Trump, però l'agenda política no ho ha fet possible. Illa visitarà empreses catalanes amb seu als Estats Units, com Codorniu o Grífols, i es reunirà amb Walt Disney amb l'objectiu de buscar possibles col·laboracions amb el Catalunya Media City, que es farà a les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs. És el quart viatge intercontinental que fa el president en aquesta legislatura, després dels que ja ha fet a Japó, Xina i Mèxic en l'últim any.
12: Hora 14, amb Joan Bofill.
15: 2:19, recta final del judici a la família Pujol, aquest matí amb l'al·legat de la Fiscalia, que ha acabat fa pocs minuts. Andrea Villòria, per defensar els fins a 29 anys de presó que el reclama, el Ministeri Fiscal rebutja que la fortuna fos una simple herència i ubica el seu origen en comissions d'obres que es van fer abans de les Olimpíades de Barcelona. I per primera vegada ha xifrat aquesta herència, aquests diners defraudats a Andorra, en 38 milions. A tota la família, a més, el Ministeri Fiscal els ha recriminat una contradicció: que evadeixin impostos mentre asseguren que Espanya en roba.
9: El fiscal Fernando Bermejo nega que aquest sigui un judici polític, diu que és un judici econòmic a una contradicció, la dels Pujol.
10: Obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España ens roba con los hechos investigados en este procedimiento.
9: I els fets són els diners que la família va amagar durant dècades a Andorra. En concret, el fiscal els ha xifrat en l'equivalent a 38 milions d'euros que mai van tributar per perjudici, diu, de tots els catalans.
10: Quien defrauda a la hacienda pública no perjudica un ente abstracto, sino que trae recursos de los servicios públicos que sostienen a la comunidad, incluida Cataluña. No había tradición en Cataluña de tener cuentas en Andorra. Lo que había era delito.
9: El fiscal destaca el poder i influència dels Pujol, la xarxa d'empresaris propers, i per això assegura dels diners d'Andorra.
10: Nunca ha existido ningún manuscrito, ninguna herencia de dónde provenía ese dinero.
9: Sinó que venen, diu, de la corrupció, i ha introduït per sorpresa una nova teoria.
10: La decisión original de ocultar se inició en el año 1990-1992. curiosamente, año de las Olimpiadas de Barcelona. Las mayores inversiones en Barcelona por los Juegos Olímpicos.
9: Durant 4 hores, el fiscal ha intentat convèncer el tribunal que la família va funcionar com una organització criminal.
15: I avui també hem conegut la petició de presó de la Fiscalia, en aquest cas de cara al judici pel crim de l'Helena Jubany. 26 anys entre reixes demana el Ministeri Fiscal per Santi la Iglesia, acusat de raptar i assassinar a la jove bibliotecària de Sabadell ara fa 25 anys. També la família de la víctima ha presentat els seus escrits d'acusació per portar el cas a judici, per fi, dues dècades després.
9: En dos escrits breus presentats aquest matí, les acusacions relaten el que creuen que va passar fa més de dues dècades. La jove va desaparèixer un divendres al matí a Sabadell quan va anar al pis on vivia l'acusat. Allà creuen que diverses persones, entre elles la Iglesia, van retenir la víctima, la van drogar amb benzodiazepines per evitar que es defensés i que fugís. La van despullar, la van ruixar amb colònia i van provar de cremar-la. Després van llançar el seu cos al buit des d'un terrat, el que va causar-li la mort. A més de la pena de presó, la Fiscalia demana 600.000 euros d'indemnització a l'acusat. L'acusació, en canvi, demana l'arxiu per l'altre investigat fins ara, Xavi Jiménez, l'autor de les notes anònimes que la víctima va rebre dies abans de morir.
15: Un minut i de seguida us expliquem quines eines d'intel·ligència artificial ja està utilitzant l'administració pública catalana.
3: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
11: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
13: Has de viatjar fora d'Andorra? Que no t'agafi desprevingut. La Unió Europea posa en marxa el nou sistema de control a les fronteres, l'Entry-Exit System. Abans de viatjar, entra a andorraue.ad/fronteres i informa-te'n. Govern d'Andorra.
14: Hora 14. Amb Joan Bofill.
15: Ara són les 2:22. La Generalitat ja utilitza com a eines habituals i en el seu dia a dia 31 sistemes d'intel·ligència artificial. Són algoritmes que, sobretot, faciliten tràmits burocràtics, per exemple, generar certificats de forma automàtica, o d'altres que fins i tot ajuden a diagnosticar malalties. La informació és de Pol Valero. Hola, Pol.
18: Què tal, Joan? Bona tarda.
15: Són algoritmes, però que encara necessiten supervisió humana.
18: Sí, la Generalitat els recull tots en un registre públic en què detalla com han estat entrenats i quina eficàcia tenen, que la majoria de casos no és perfecta. També enllisten els perills en funció de possibles errors de processament, la possibilitat que filtrin informació i, sobretot, de si fan servir dades personals. Per exemple, tenen un risc alt els algoritmes de detecció de malalties o el sistema que genera informes de pobresa energètica. Quan la IA té impacte en drets fonamentals de la ciutadania, sempre hi ha una verificació humana.
19: Les garanties que hem de donar de supervisió humana i de validació al final de les decisions que es prenen, doncs han de tenir en compte una rigorositat i uns procediments molt més estructurats i molt més, diguem-ne, intensius en el cas de sistemes, doncs, amb un risc més elevat.
18: És el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Hort, en declaracions a SER Catalunya.
15: Exemples concrets i que criden l'atenció d'aquests algoritmes. El risc canvi, que és un algoritme que ajuda a predir la conducta dels presos.
18: Concretament, prediu el risc que un pres torni a cometre un delicte o s'autolesioni. El sistema s'alimenta amb dades personals, informació extreta a partir d'entrevistes amb l'intern i el seu rendiment ha anat millorant, però per ara està entre un 70 i un 90% d'encert. Com hem dit, els hospitals públics també fan servir la IA per diagnosticar càncer de mama o ara s'està desenvolupant un algoritme per planificar quiròfans i després també tenim algoritmes en càmeres de trànsit per detectar si els conductors porten cinturó o intel·ligència artificial per agilitzar tràmits, generar certificats o en els bots de conversa per resoldre dubtes a les pàgines web.
15: Un dubte que sorgirà molt segurament. El govern també tira de ChatGPT?
18: En principi no, però de Copilot sí, l'assistent de Microsoft. De fet, a la casella de riscos del registre, la Generalitat interpreta com a risc que els treballadors tinguin un excés de confiança en les capacitats de la IA.
19: Copilot, doncs, és un exemple de gent de propòsit més general en el dia a dia, però que requereix també aquesta consciència, que algú no et pot dir, és que m'ho ha fet el Copilot, i per tant, allò ja està, la responsabilitat és del Copilot, no. La responsabilitat és de qui pren la decisió.
18: Per això el govern fa cursos de sensibilització entre els seus empleats.
15: Teniu tota aquesta informació d'en Pol Valero a sercatalunya.cat. I el govern, per cert, confia que el bon moment econòmic que viu Catalunya ajudi a minimitzar l'impacte dels acomiadaments col·lectius com el de Nissan.
0: El que s'està produint és una transformació al mercat laboral, que probablement ens donarà uns quants sotracs durant un temps, però que hem de ser
15: capaços. Això deia el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, hores després de saber que el fabricant de cotxes japonès vol acomiadar 211 treballadors a Catalunya, gairebé un 40% de la seva plantilla.
18: Són de treballadors dels seus tres centres, al Prat i a la Zona Franca. La pitjor part se l'endú al centre de recanvis amb 110 acomiadaments, que segons els sindicats, pràcticament l'aboquen a baixar la persiana. Raül Ocon, portaveu de Comissions Obreres.
1: Per centres de Zona Franca, són 66 persones afectades. Després, de Zona Franca al Prat, d'àrees flexibles, són 15 persones afectades. I en el cas de recanvis, que és el pitjor, són 110 persones afectades, de 122, perquè en aquest centre podríem estar parlant d'un tancament.
18: D'aquesta manera, Nissan redueix encara més la seva presència a Catalunya després que fa 4 anys tanqués la fàbrica de cotxes a la Zona Franca, que ara mateix ocupa en Chery i Ebro. En total, la companyia japonesa vol acomiadar 900 treballadors a tota Europa.
15: 2:26. A l'Eixample, avui s'ha aturat el desnonament d'una família que viu en un pis propietat de New Amsterdam, aquest fons que té molts blocs a la ciutat, per exemple, el carrer Sant Agustí o el bloc Papallona, i s'ha aturat amb alguns professors que han aprofitat la vaga d'avui per sumar-s'hi. La 60ena de concentrats han aconseguit ajornar aquest desnonament una setmana, Martí Oliver.
2: La vaga de mestres també hi ha influït perquè no hi havia prou policies alliberats per executar el desnonament, un desnonament que és contra una dona amb 3 fills menors que s'ha quedat a l'atur i, per tant, no pot pagar el lloguer. Més enllà del cas, el sindicat de llogateres i el sindicat d'habitatge socialista denuncien que aquest fons d'inversió el que vol és convertir tot l'edifici en lloguer d'habitacions i llogar-los per sobre del que la llei permet.
20: La Generalitat ha de deixar clar a New Amsterdam Developers que el seu model de negoci s'ha acabat i han d'arribar fins al final amb les inspeccions, les sancions i finalitzar aquests expedients.
21: Han comprat més de 10 pisos a Barcelona i han buidat més de 7.
2: El bloc és on New Amsterdam hi té la seu, ha reformat ja algun dels pisos i a Idealista ofereixen habitacions per més de 900 euros al mes.
15: I Barcelona ja té 27.000 persones des que va començar la regularització extraordinària ara fa un mes a les oficines municipals. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona lamenta que hi ha algunes indicacions massa poc clares, com per exemple saber quins papers són vàlids i quins no per demostrar l'arrelament. Oriol Soler.
22: Durant aquestes setmanes les cues no s'han vist a Correus o a les oficines de la Seguretat Social, que és on es fan les sol·licituds, sinó a oficines municipals on es fan tràmits previs, com el del padró, un paper que demostra fàcilment l'arrelament, o l'informe de vulnerabilitat, un requisit d'última hora que ha causat mal de caps a la majoria d'interessats.
23: 24.000 informes de vulnerabilitat emesos per l'Ajuntament de Barcelona, amb les seves diferents formes.
22: Així posava xifra Raquel Gil, tinent d'alcaldia de Barcelona. Des del Col·legi de l'Advocacia, l'ICAP, lamenten que no hi hagi una llista clara de quins papers són vàlids per demostrar l'arrelament, perquè això complica molt la vida a tots els actors implicats.
24: Si presenteu aquests 2 o 3, ok, endavant. Això sí que hauria sigut, crec que, positiu per tothom que està presentant expedients, com per al funcionari, l'administració, que haurà de resoldre que no és el mateix que et presentin un expedient amb 4 papers a que te'l presentin amb 7.
22: És Quim Claveguera, responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP.
15: I avui comença el Festival de Cinema de Cannes amb 7 produccions fetes a Catalunya.
28: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però
15: en aquesta edició, la 79, s'hi podrà veure el primer llargmetratge de l'actriu Aina Clotet, Viva, o El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen. Ens ho explica en Pau Puig.
29: També hi participaran 2 joves cineastes sortits de l'escac. Aina Callejón presenta el curtmetratge Tu, jo i la vaca, que explica la història d'una jove addicta al mòbil que ingressa a un centre de rehabilitació on treballen fent teràpia amb vaques.
30: Sí, és una passada. O sigui, estic molt contenta i, bueno, és una oportunitat increïble, sobretot per, bueno, per donar visibilitat al curt i que arribi als espectadors, que al final és el que volem, no?
29: Per altra banda, Gerard Puig no competirà directament al festival, però sí presentarà Desfici, la història d'un jove que ha de cuidar el seu pare després que aquest pateixi un ictus.
31: Jo volia representar una mica també com a vegades hosti, les cures són una cosa molt sacrificada, molt patida.
29: Són declaracions al Tot és Comèdia de Ser Catalunya.
15: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Continua la informació a la sèrie Les 3 llapis de memòria avui amb Alfonso de Vilallonga.
32: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
33: 2:30, 1:30 en Canarias.
34: La
4: segunda PCR confirma el positivo de uno de los españoles aislados en el Gómez Ulla. La OMS insiste en que no se pueden descartar nuevos casos.
5: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger
4: Pero el
5: outbreak.
4: Director general de la OMS, que es Tedros Adhanom, en su comparecencia de esta mañana junto a Pedro Sánchez en Moncloa, ha rebajado la posibilidad de que esto vaya más y de que nos vayamos a enfrentar a un brote mayor.
32: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
4: Hasta hace unos minutos la ministra Mónica García ha comparecido tras el Consejo de Ministros. Previamente, a primera hora, como digo, lo hacían Sánchez y el director de la Organización Mundial de la Salud con la OMS, elogiando la gestión española y ajustando las horquillas de la cuarentena de todos los aislados, que se va a prolongar hasta el próximo 21 de junio. Pero en primer lugar, lo más inmediato, Marina Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
4: Lo primero, Marina, interesarnos por el estado de ese español que ha dado positivo en la segunda prueba, que ya está en un módulo de aislamiento especial y que presenta febrícula y síntomas respiratorios, pero que se encuentra estable.
6: Ingresado desde anoche en la unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel del Gómez Ulla, el último parte de su estado es el que acaba de dar la ministra de Sanidad, Mónica García.
7: Uno de los españoles que está en el Gómez Ulla, que ha dado positivo y tiene síntomas leves respiratorios.
6: Después de conocer su primera PCR positiva, empezó anoche con febrícula y esos síntomas respiratorios leves, y hoy sigue, según Sanidad, sin empeoramiento clínico evidente. La segunda PCR ha confirmado su infección y, recordamos, ha dado negativo para los otros 13 españoles que siguen también en el Gómez Ulla. No están en la UATAN, pero sí en una planta de hospitalización cerrada, aislada, haciendo cuarentena. Todos siguen sin síntomas, pero el periodo de incubación todavía no ha terminado.
7: Es previsible que en las próximas horas y en los próximos días haya contactos que se conviertan en casos porque tengan síntomas y den positivo. Sí.
6: Por eso se va a mantener la cuarentena estricta estos primeros días, con posibilidad de suavizarla más adelante.
7: Dentro de una semana les vamos a hacer otra PCR y vamos a hacer un seguimiento, por lo menos en las primeras semanas, muy riguroso y muy estricto. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud también plantea que la cuarentena pueda ser domiciliaria. Iremos tomando esas decisiones en función de cuál vaya siendo la evolución epidemiológica.
6: La ministra Mónica García ha calificado de éxito todo el dispositivo, que ha dicho pasará a la historia.
4: Todos los casos están siguiendo y gestionando bajo una supervisión médica estricta, decía el director de la OMS esta mañana. La OMS, que va a seguir controlando a todos los pasajeros del Ondius. Esto no es el COVID, ha dicho su director general, ha insistido en este mensaje, pero no hay que bajar la guardia. En Estados Unidos ha dado negativo el ciudadano que, recordemos, dio positivo no concluyente, y el pasajero que más preocupa ahora mismo es la ciudadana francesa que se encuentra ingresada en estado crítico. París, Raquel Villaécija.
8: Buenas tardes. La paciente francesa infectada sigue en estado crítico, como decías, aislada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Bichat de París. Las novedades sobre su evolución las detallará esta tarde la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, en una rueda de prensa en la que participarán también varios epidemiólogos. Los otros 4 cruceristas repatriados el domingo siguen sin presentar síntomas, y uno de los 22 casos de contacto identificados ha ingresado esta mañana en un hospital en Bretaña para hacer cuarentena, también sin síntomas. El primer ministro, Sebastián Lecornu, tras una reunión de crisis matinal con varios ministros, ha pedido reforzar la cooperación entre los países para coordinar los protocolos sanitarios y romper la cadena de contagio.
4: Y a partir de aquí, dibujada la última hora del brote, la bronca política. En una posición muy delicada por el éxito del operativo, con el papelón que hizo el presidente canario con las ratas nadadoras, hoy Clavijo esta mañana ha acusado a Sanidad de ocultar el caso positivo del ciudadano americano. Se basa en las informaciones que hoy publica la prensa canaria e insiste en enredar con el tema, con un tema que es tan delicado.
9: Para mí hoy es un día triste para Canarias y triste para la democracia, porque hoy, gracias al trabajo de los medios de comunicación, hemos entendido muchas cosas. Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabían.
4: Clavijo insiste en acusar al gobierno de deslealtad y añade nuevas acusaciones sin pruebas. Mariola Lourido, jefa de Sociedad de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
4: Bueno, Mariola, hemos escuchado ahora, hace unos minutos, las explicaciones de la ministra de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Bueno, Sanidad lo desmiente. ¿Qué ha dicho la ministra Mónica García?
10: Dice que el gobierno ha actuado con total transparencia, que al pasajero americano de la polémica se le hicieron 2 pruebas en Cabo Verde. Una fue no concluyente, un positivo débil, y la otra dio negativo. Por eso, los epidemiólogos de la OMS y del Centro Europeo de Control de Enfermedades que iban a bordo no vieron caso de antivirus.
7: Esa persona ha sido considerada desde Cabo Verde negativa por las 2 pruebas que tenía, con lo cual llegó al puerto de Granadilla, siendo considerada por la Organización Mundial de la Salud y por el ECDC como negativa. Las autoridades sanitarias americanas han tratado a sus pasajeros como han estimado. Nosotros los hemos tratado a todos como si fueran casos, ¿vale? Y en esa evaluación posterior que hace cada uno de los países, como hemos hecho nosotros con nuestros ciudadanos españoles, le hacen otra prueba y sale negativa. Eso ha sido así siempre. O sea, esa persona no ha sido considerada un caso en ningún momento.
10: Estados Unidos sí lo consideró positivo, pero el último análisis que le ha hecho la sanidad de Estados Unidos ha resultado no antivirus. Mónica García asegura con rotundidad que ningún crucerista presentó síntomas ni fiebre durante la navegación desde Cabo Verde, ni siquiera cuando estaba fondeado el barco en Granadilla. Se les tomó la temperatura mañana y tarde y añade en referencia a Clavijo que o bien quiere o quería que saliera todo mal o busca rédito político.
4: Esparcir bulos, crear alarma, Clavijo, que está en una especie de callejón sin salida, aunque Pedro Sánchez, preguntado por este enfrentamiento, ha preferido los elogios de la OMS a responder a las críticas del gobierno de las islas.
0: Desde luego no vamos a entrar en ningún tipo de polémica institucional. Yo me quedo con dos cosas que he dicho en la introducción a esta rueda de prensa. En primer lugar, las palabras del Papa, y en segundo lugar también al conjunto de la sociedad española, que ha asistido a todo este operativo con absoluta tranquilidad.
4: Por cierto, lo que cambia en algunos discursos políticos. Clavijo no se apea, pero en cuestión de días el Partido Popular, Cuca Gamarra, ha pasado de decir esto.
1: Y al final, división dentro del propio gobierno que llega a un caos que genera intranquilidad.
4: Ha pasado de hablar del caos a respaldar los elogios a la gestión de esta crisis que ayer hacía, por ejemplo, el presidente de la Xunta de Galicia.
1: Responderá, sin duda alguna, a su propia experiencia en la relación que ha mantenido durante las últimas semanas, ¿no? Creo que lo que tenemos que desear es la más pronta recuperación por parte de ese español que de momento es positivo.
4: Ya no hay caos. 2:37. Hoy nos hemos preguntado cómo actúa el virus. Hemos hablado con expertos durante toda la mañana a partir del positivo ya confirmado español y del estado de la paciente ingresada en Francia, un virus conocido que Javier Ruiz Martínez, cuando da la cara, actúa con mucha rapidez.
3: El virus es rápido.
11: Pacientes que salieron del hospital con un diagnóstico de gripe, 4 horas después tuvieron que volver en ambulancia con insuficiencia respiratoria grave.
3: Lo explica Alfredo Corel, catedrático de inmunología.
11: La tos no es un resfriado, es el aviso de que los pulmones se están empezando a llenar de líquido.
3: Antonio Ramos es especialista en infecciosas de la SEMI.
12: Hace que las células se separen, dejando un espacio a través del cual pues, se filtra una gran cantidad de líquido.
3: O sea que el virus no destruye el pulmón, lo abre. Fernando Navarro es experto en infecciosas en la Sociedad de Médicos Generales.
13: No es destrucción de tejido, sino un proceso inmunológico a nivel pulmonar, con encharcamiento.
11: En realidad es el último tramo de una enfermedad que ya había empezado hacía unos días.
3: Y por eso había que sacarlos del barco. Joao Forjaz es la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología.
14: Muy importante que estos pacientes estén asistidos clínicamente, controlar esos síntomas que se puedan curar.
3: La vigilancia intensiva ahora es la clave.
4: Y esta noche, por cierto, viene Hora 25 Ángel Víctor Torres con Aymar a partir de las 10. Ministro de Política Territorial, hablaremos, por supuesto, de este brote de antivirus con Ángel Víctor Torres en Hora 25. La vuelta Starmer en sus horas más difíciles. La crisis del laborismo británico tras las elecciones del pasado fin de semana se convierte ya en rebelión dentro de su propio gobierno. Hasta 6 de sus ministros piden a Starmer que se vaya, que dimita. Ayer dijo que no lo haría, pero la situación parece ahora mismo insostenible. En 2 minutos conectamos con Londres.
32: Hora 14. Javier Casal. En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
16: Somos ya 11 millones los socios del club.
17: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
19: Sí, como el 50% en todas las galletas, canjeable en un cupón.
17: Que te renta un montón, solo el 12 de mayo.
16: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
25: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
16: Carglass cambia, Carglass repara.
2: al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
18: ¡Qué maravilla de arrecife! Pero una cosa, ¿cuánto tiempo más podemos bucear?
20: Pues todo lo que quiera bucear.
18: ¡Genial! ¿Y cuánto oxígeno me queda?
20: El que quiera también.
18: ¡Ah, qué bien! ¿Y cuántos peces me quedan?
20: Los que quiera ver. Será por peces.
18: ¿Y cuántos cetáceos?
20: Usted es el ganador de Eurojackpot de la 11. Pues tiene todo el tiempo y cetáceos que quiera.
21: Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este martes, por solo 2 euros, bote de 87 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
32: Hora 14. Con Javier Casal.
22: 80 diputados piden su salida. 6 ministros nombrados por el propio Starmer le piden que se vaya, le dicen que vaya poniendo fecha a su salida. En las últimas horas han anunciado su renuncia 2 secretarios de Estado y 4 asesores ministeriales. Estamos en Londres. Lucas Font, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes.
22: En definitiva,
23: tardes.
22: ¿No? La crisis le estalla ya a Starmer en el seno de su propio gobierno y la pregunta es, Lucas, si puede y cuánto puede aguantar. No sé qué dicen ahí los medios.
23: Pues en este momento son pocos los que se atreven a hacer un pronóstico sobre lo que ocurrirá en las próximas horas. A esta hora, al menos 2 cargos intermedios del gobierno y 4 asesores han presentado su dimisión para presionar al primer ministro, mientras crece el número de diputados laboristas que le piden que se vaya. Ya son más de 80, un 20% del total. Pero Starmer insiste en que no piensa dimitir y a sus rivales a presentar su candidatura para reemplazarle en el cargo, algo que por ahora nadie ha hecho, tal y como han recordado sus aliados a la salida de la reunión del Ejecutivo esta mañana en Downing Street.
24: The Labour Party has a process for triggering a leadership election.
23: Decía el ministro de Vivienda, Steve Reid, que el Partido Laborista tiene un proceso para provocar un cambio en el liderazgo, pero que esto no se ha producido. La

0: 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: Ràdio SER Principat d'Andorra. El món s'està redefinint. Quin paper jugarà el món empresarial? Creant Crèdit Andorrà t'apropa la 37a trobada empresarial al Pirineu. El nou mapa econòmic mundial. Quin camí prenem? L'11 i 12 de juny, a la Seu d'Urgell, parlem de canvis geopolítics, transformacions tecnològiques i casos d'èxit empresarial. Inscriu-t'hi abans del 29 de maig a trobadaalpirineu.com amb el patrocini de Creant Crèdit Andorrà.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.
3: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
4: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió en Bestaking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
5: Més oients que mai.
6: Gràcies per tant.
7: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
8: ¡Valorado!
7: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
8: 100% asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
10: Tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Caribe. Sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
11: Ser Catalunya.
12: No, aquest micro. Pots parlar, que deies que si està aprovat.
13: No, sí, si està aprovat, sí.
12: Està aprovat. Bona tarda, Alfonso.
13: Bona tarda, com estàs?
12: Molt bé. Bueno, una mica nerviós, perquè pel llapis de memòria han passat molts músics. Ara, músics aristòcrates, crec que ets el primer.
13: Ah, sí?
12: Home, no sé si n'hi ha més.
13: No, jo tampoc ho sé. Però, en fi, és un detall secundari.
12: És un detall secundari, o sigui, no he de fer cap mena de tractament de dir-te, jo què sé...
13: No.
12: Don Alfonso, muy señor mío...
13: Don Alfonso, no.
12: Algú t'haurà dit Don Alfonso a la teva vida?
13: Sí, m'ho diuen bastant, però un poc en plan broma, però sí. El que no m'agrada és el senyor Alfonso.
12: No t'agrada aquest?
13: No, perquè això és... En català sí, però en castellà... Senyor Alfonso és una catalanada, diguéssim, no?
12: Que efectes pràctics avui dia, el 2026, que siguis, a més de músic, baró de Maldà i Maldanell, no sé si ho he dit bé, i de Segur, què comporta?
13: Què comporta? Bueno, poca cosa. Jo crec que som sobretot el que fem, no? Aleshores, bueno, jo ara ja estic més, diguéssim, establert, per dir-ho d'alguna manera, però al principi, quan vaig tornar als Estats Units i tal, que estava, pues, començant a fer coses per aquí i tal, sempre sortia en el que aleshores eren les pàgines Salmó de La Vanguardia, no sé si te'n recordaràs per paredat, però no sé quan fa que no existeixen ja, però era un poc la cosa social, no?
12: La societat, eh?
13: Sí, ecos de societat.
12: Premsa Salmó. Que està a prop de la rosa, no?
13: Sí, exacte, sí. Salmó, rosa salmó. I, doncs, sempre sortia allà, no? I, clar, barón, no sé quantos, tal, tu família... I la veritat és que al final em cansava. Quan ja em trucàvem per fer una entrevista, deia, bueno, però parlem de música, no? Que és el que jo faig, no? Que és més important de lo que tu ets.
12: Clar, t'ocupava tot una mica, no? De dir que la teva carrera com a músic es topava amb això.
13: Era el principal, diguéssim, m'entens? I clar, això no... No sé, és com si a ti t'diuen... En lloc de... Bueno, el que fas, pues et diuen el que feia el teu avi, jo no sé.
12: Ja. Yeah. Clar, però també has d'entendre doncs, que hi ha cert morbo, no sé si dir-ho, perquè clar, tu, per exemple, et dius Alfonso en homenatge al rei Alfons XIII, besavi del rei Felip.
13: Bueno, jo no. El meu pare sí que es va dir Alfonso per Alfonso XIII, que eren amics amb el meu avi. I era com una mica ajuda de càmera al meu avi d'Alfonso XIII. Aleshores, el meu pare sí es va dir Alfonso. I jo em vaig dir Alfonso pel meu pare.
12: Doncs ja està. Tu també. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del músic i baró de Maldà i Maldanell i també de Segur, l'Alfonso de Vilallonga.
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Com no podia ser d'una altra manera, encetem el llapis de memòria de l'Alfonso de Vilallonga amb una peça de, efectivament, l'Alfonso de Vilallonga. Es tracta de la cançó Feeling Lonely on a Sunday Afternoon, que l'Alfonso va crear juntament amb la britànica Alani per a la banda sonora de la pel·lícula La Libreria d'Isabel Coixet, com estic avui, mare de Déu, i per la qual, Alfonso, del Canto d'un duro, que no t'emportes al segon Goya, eh?
1: Sí, bueno, això dels premis...
0: Estàs nominat.
1: No se sap mai. Sí, la Lani és la noia que la canta. Diguéssim que la cançó la vaig fer jo i ella va ser la intèrpret. I la veritat és que la va fer estupenda.
0: I de totes les creacions que has fet per cinema, per què t'has quedat amb aquest tema, precisament?
1: Pues mira, m'he quedat amb aquest tema perquè... Bueno, perquè és una cançó que tampoc n'he fet tantes cançons pel cinema, he fet molta música instrumental, i perquè la pel·lícula de la llibreria va ser bastant... No sé, dintre de les altres bandes sonores que he fet, és una de les meves favorites, si no la favorita per tot, no? Per el moment quan la vaig fer... No sé, per una sèrie de coses. Li tinc un carinyo molt especial en aquesta banda sonora.
0: Crec que un dels motius que fa especial la banda sonora que vas fer per la llibreria és que de les moltes que has fet amb la Coixet, aquí va respectar el teu ordre, de dir, aquest tema jo el veig per aquesta part de la cançó.
1: És veritat, sí.
0: Que això no... Crec que abans
1: ara
0: era
1: no
0: així.
1: Ara no me'n recordava, però tens raó que aquesta jo diria que és la que té més, diguéssim, l'ordre, les cançons són meves, les dues que surten... no sé si surt alguna més, ara me'n recordo, crec que no. I sí, és poder el més fidedigne a el que jo vaig fer i voler fer, no?
0: O sigui, a les altres tu li feies un ordre i ja deia, molt bé, Alfonso, molt bé, seu aquí.
1: Bueno, sí, a veure, però això també forma part de la feina entre el director i el compositor, no? Al final... Vulguis que no, sempre mana el director, que és el que ha parit tota la pel·lícula, no?
0: Que com i quan comença el teu idili professional amb l'Isabel Coixet? Perquè heu col·laborat moltíssimes vegades.
1: I, mira, l'altre dia estàvem a Roma, l'any passat.
0: L'altre dia.
1: Bueno, l'altre dia, sí, fa uns mesos. I estàvem dinant, i de cop i volta penso, ostres, estem al 2025... La primera pel·lícula que vas fer amb ella era Coses que nunca te dije, l'any 95. I de repente digo, oye, brindamos por 30 años de col·laboracions. Ostres, és veritat. I vam brindar. O sigui que sí, fa molts anys. No, per una casualitat. Com passen quasi totes les coses. La gent es pensa que quan més... material amb vis a tot arreu, saps? Normal, jo també he passat per això. Més possibilitats tindràs de que et contractin per fer una banda sonora o per... I la veritat és que normalment no passa així. Si sempre és a través d'una casualitat o d'algú que coneix algú i... Saps? I això va ser una amiga comú, diguéssim, que em feia de mànager en una època. I va, mira, hi ha una noia que va fer una pel·lícula ara en Los Ángeles, tal... És catalana, també, com tu, no sé quantos, i no sabia qui era, suposo que ell tampoc sabia qui era jo. I, bueno, i li vaig passar una caset, perquè encara...
0: Clar, li vas passar, no? Li hauries donar en mà o enviar-li per correu.
1: Sí, li vas donar en mà. Vas anar a casa seva, li vas donar en mà una caset. I jo, com que anava amb el casc, va agafar la caset i va dir adéu i va tancar la porta.
0: Sí. Es va confondre amb el repartidor.
1: Sí, es va passar que era el repartidor, perquè, clar, anava amb el casc i tal, i, bueno, adiós, pum, ja em vaig oblidar. I al cap d'un mes o així em va trucar i em va dir que... Bueno, la meva manager em va dir que li havia agradat molt i que podria fer tal.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que...
0: Que a més amb la Coixet també has creat la banda sonora d'altres pel·lícules molt xules, com per exemple Princeses, de Fernando León d'Aranoa, allà estàs ficat.
1: Ah, sí.
0: També, ara t'has recordat, no?
1: Que és del 2005, aquesta.
0: I Blancanieves, de Pablo Berger.
1: Pablo Berger.
0: Avui teníem el dubte, Berger. Que per aquesta sí que et vas endur al Goya, i també et va brindar l'oportunitat de fer una supergira, que això és una cosa molt estranya en una pel·li.
1: Sí. això és un cas curiós perquè ja quan em va proposar de fer la banda sonora d'aquesta pel·lícula muda, que dura 104 minuts i la música gairebé no para mai, és tot música...
0: Uau, bon repte, aquest.
1: Sí, sí. I em va dir, però és que a més d'això, jo amb això, aquesta pel·lícula vull fer events, o sigui, concerts en directe, en teatres grans, projectant la peli i amb el grup de música que faci la banda sonora, que al final ha sigut una orquestra sinfònica, més un quartet flamenc, i jo que toco amb l'orquestra, toco el piano, l'acordió, l'ukulele, tal. I bueno, pues va ser... I encara en fem. O sigui, ara al juliol tenim dos concerts a Suïssa.
0: Que fort, però si han passat, què?
1: Han passat 14 anys. Sí, sí, és molt fort.
0: Que
1: sí, que es va complir el que ell... el seu somni, no? Que era fer aquesta banda sonora, aquesta pel·lícula, i a més, Blancanieves Live Concert.
0: Que crec que agrada molt per a Europa.
1: Sí, ostres, és un espectacle... Quasi t'hi diré que és catàrtico, eh? Els alemanys... És que tenir una pel·lícula nova, diguéssim, o sigui, nova, que no sigui una pel·lícula de l'any 20, amb l'orquestra tocant, no? Veient la pel·lícula, després un quartet flamenc, després allà el compositor per allà, no sé què... És un acte... A mi mai... Sembla que mai m'han aplaudit tant com en aquests concerts. La gent es posa en peus i estan ahí 15 minuts.
0: Mai fa mal que t'aplaudeixin.
1: No, a mi em fa una mica de vergonya al cap d'una estona, quan ja és massa llarg, saps? Allò, bueno, tampoc ho he patat. Però bueno.
0: Que diria que en aquesta gira, puntualment en alguns concerts, hi havia una noieta, una tal Rosalia,
1: sí,
0: que venia amb vosaltres.
1: Sí, sí, ja fa 10 anys. L'altre dia ho pensava... La Rosalia va venir... Clar, perquè al principi en feien bastants, per Europa i tal, i la Rosalia no me'n recordo quants va venir, 4 o 5.
0: I tu ja vas ensumar-te allà, que allò era un portent?
1: Home, no fins a aquest punt. Jo crec que ningú, ni ella ni ningú s'ho podia imaginar. Però sí que veia que era una noia molt jove, que cantava molt bé i que tenia... Tenia molt de rotllo, no?, cantant. El que no sabia era la seva faceta que ha desenvolupat, no?, i el bé que s'ha rodejat, diguéssim, envoltat, i tot, o sigui, tot el que ha fet ja està fent. O sigui, no.
0: Chapó per la Rosalia.
1: Bé, t'ho diràs.
0: A tot això, Alfonso, actualment tu estàs ara amb la banya posada en alguna banda sonora, d'alguna pel·lícula...
1: En aquest moment, no. L'última que he fet és Tres Adioses, d'Isabel Coixet, que ja s'ha estrenat fa uns mesos i que està anant molt bé, ha agradat molt, tant a Itàlia, però és una pel·lícula mig italiana.
0: Per això estava a Roma, no? Fa
1: exacte,
0: uns mesos o un any.
1: Per això estava a Roma, sí, exacte. I aleshores ara, en aquest moment, no estic fent... Estic en un moment que estic escrivint, bueno, una mena de llibre, una biografia, un cancionero... No sé molt bé què serà, però bueno.
0: Unes memòries musicals?
1: Sí, es podria dir així. Unes memòries musicals i vitals. Tampoc és que... Vull dir, no soc prou gran per fer les meves autobiografies.
0: Per començar a escriure-les...
1: Però bueno,
0: bueno,
1: com que ja començo a oblidar-me d'algunes coses i vas començar molt jove, pues bueno, m'he ficat una mica... Tinc un parell de propostes editorials i tal, i, bueno, pues m'he posat. I, a part d'això, estic fent concerts, i, de moment, pel·li, pues, espero que aviat tingui alguna cosa després de l'estiu, però, de moment, no.
0: Doncs aquí t'esperarem. Que aquest programa, al final, no deixa de ser això, unes memòries musicals, també.
1: Clar.
0: I, parlant de pel·lícules, aquí ja triguem a fer-li un biòpic, perquè, déu-n'hi-do, quina vida més mogudeta... És el cantautor belga Jacques Brel.
2: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

0: Ne me quite pa, de Jacques Brel, sonant el llapis de memòria del músic i aristòcrata també, l'Alfonso de Vilallonga, que és una cançó basada en fets reals viscuts pel propi Brel, que va escriure el Ne me quite pa quan la seva dona el va deixar. Aleshores, això era l'any 59, va gravar una primera versió i 9 anys més tard, el 1968, quan imaginem que ja se li havia passat una mica el discurs al pobre senyor, la va tornar a gravar i, de fet, és la versió que està sonant ara mateix i la més coneguda, que tu t'enganxa amb 6 anyets, eh?
1: Sí, sí, sí. És la primera cançó que jo vaig sentir, que me la va posar la meva mare, que era molt afrancesada, i la va posar un dia a casa. Jo em vaig posar a plorar. Clar, jo ho entenia, perquè clar, jo anava al Liceu francès, aleshores el francès bueno, ja l'entenia, com l'espanyol, no? I el català no tant, aleshores.
0: Clar, al Liceu francès no hi havia català, no?, en aquella època.
1: No, que va. Bueno, hi havia, clar que hi havia catalans, però vull dir, no s'ensenyava.
0: No,
1: molt poc. Però bueno, i aquesta cançó em va emocionar com a nen. Me'n recordo que la meva mare em va dir... Em vaig posar a plorar. Què te passa? Jo vaig dissimular. Ja amb 5 o 6 anys ja dissimulaven les nostres emocions, no?
0: Bloquegem, eh? Bueno, bloquejàvem sobretot la gent, no?, de la teva generació.
1: Què cosa, no? Sí, sí, li vaig dir, no, és que me duele... No sé què.
0: Me duele l'ombro, mama.
1: Me duele el braç.
0: Como la quería.
1: Sí, exacte.
0: Què tal això de criar-se en una família d'aristòcrates?
1: Bueno, aviam, nosaltres no vam tenir una infància aristocràtica. Nosaltres vivíem en un piset de la plaça Bonanova, molt senzillament, i els diumenges anàvem a casa dels meus avis, que ells sí vivien en un palauet molt gran, amb un gran jardí a Sant Feliu de Llobregat, que es deia Casa Falguera, i allà sí que els diumenges eren aristòcrates, aristocràtics. El resta del dia de la setmana eren més normals. Saps?
0: Però com era aquell palauet? O sigui, si ens l'hem d'imaginar, és quasi un conte medieval?
1: Bueno, no sé si medieval, però home, tenien un palau bastant decadent, però molt gran, amb una terrassa impressionant on havia vingut Alfonso XIII i tota aquesta gent a fer els festejos i coses i tal, i després hi havia 3 o 4 llacs. Hi havia animals, tot. Després, l'any, una mica més tard, es va vendre el meu avi una part, però era enorme.
0: Clar, podia segmentar-ho.
1: Hombre, i per allà, clar, i estava, clar, envoltat de... Bueno, el poble de Sant Feliu de Llobregat, que aleshores pues era molt més, diguéssim, molt menys desenvolupat que ara, no? Ara Sant Feliu està molt bé. Aleshores, bueno, era un poble bastant... Bueno, industrial, bastant gris... Recordo els nens que s'hi ficaven així a mirar, a veure a dintre, saps? A veure els gossos, els llacs...
0: Que era anacrònic.
1: Sí, sí, ja aleshores ja era anacrònic, és a dir... i els marqueses, mis abuelos, que llegaven allà en el cotxe con el xòfer, i jo crec que els nens devien flipar allà. La marquesa! Dicen que tiene 100 anys. Clar, per ells era com un conte... Per mi no, perquè, clar, jo formava part...
0: Tu anaves tots els diumenges...
1: Sí, però vull dir-te que ja et dic, que diguéramos que era aristòcrata a tiempo parcial.
0: Que el teu tiet, el José Luis de Vilallonga, el veies això els diumenges quan anaves allà al Palauet?
1: No, perquè ell no vivia aquí. Ell vivia a França.
0: Sí, ell el veies de tant en tant.
1: Sí, quan ell va tornar del seu exili l'any 76, quan va morir el Franco... Aleshores, el vas començar a veure més a Madrid, perquè vivia a Madrid i tal, i al final aquí. Però sí, sí, no.
0: Bon feeling amb el tiet?
1: Sí, bueno... Sí, no.
0: Estàs pensant, eh?
1: Bueno, molts feelings, no? Però sí, era un tio divertit.
0: Que, com ens deies, tu eres aristòcrata a temps parcial, tu vivies a la Bonanova. Quins records tens d'aquella Bonanova i també de Barcelona en general de finals dels 60, principis dels 70, que és quan tu ets un xaval, un criu?
1: Sí. Bueno, jo vaig, com et deia, vaig créixer per la plaça Bonanova, anava al Liceu Francesc, que estava a Pedralbes, anava en autobús, de l'escola, i després es va mudar a Tres Torres. Bueno, barris, Tres Torres molt avorrit. Un barri molt avorrit. La veritat és que jo quan baixava, els diumenges baixava a les Rambles al principal palacio, és igual Frontón, com a nen, baixava en metro, i quan veia les Rambles i l'ambient... ostres, aquesta és la ciutat que m'agrada, no? Bonanova, Tres Torres, eren barris molt avorrits. Ni tan sols era... Si dices que vives en Avenida Pearson, doncs, pues bueno, pues, també és avorrit, però, bueno, és, encara és més... No sé, més com més residencial, de més tal. Però nosaltres, barri de Tres Torres, era avorridote.
0: I a tu, quan de petit et deien... Alfonso, tu què vols ser quan siguis gran? Què deies?
1: Jo volia ser torero.
0: Molt bé.
1: I actor, també. Com que el meu tiet no era actor, però havia sortit de moltes pel·lícules, José Luis de Villalonga, havia sortit a Breakfast at Tiffany's, con Audrey Hepburn, havia salit una de les grandes pel·lícules de la història del cine, no? Era un galant, no era molt bon actor, però no calia.
0: Tenia planta, no?
1: La planta, havia sortit amb Fellini, bueno, jo què sé, moltes coses. Aleshores, jo crec que a través d'ell, que el meu pare, jo crec que li feia una mica de ràbia que volia ser com el meu tio. Però ja et dic, volia ser torero, actor... però, clar, la música, al final, pues, de seguida va ser el que... Perquè el meu pare ens va ensenyar a tocar, a cantar, les meves germanes i a mi, i, bueno, pues claro, ja fue lo que sempre hice.
0: I alguna cosa relacionada, jo què sé, Crupier, jugador de pòquer, això no t'ho vas plantejar?
1: No, de ser crupier no, però sí que jugava molt a casa nostra...
0: De fet, dius que la teva educació té dos pilars, sí, que és la música...
1: La música i els jocs.
0: I el joc.
1: Sí. És veritat. No el joc de taures, de casinos, però sí que es jugava molt bé a tot. A casa es jugava al mus, al pòquer, al backgammon...
0: El campió d'Espanya, no? Ets tu, del backgammon?
1: Havia sigut, sí, però no sé si era júnior o què era... No, jo tenia com 20 o 21 anys. Sí, va ser campió d'Espanya. Ara no jugo, ara jugo molt poc. Però sí, i al bridge també jugava. Passa que el meu pare en un moment donat va dir, oye, esto de las cartas, esto es que es la tumba de la música, me dijo. Porque estás todo el día. I sí. Aleshores ja em vaig anar als Estats Units a estudiar i ja dejé un poco lo de las cartas.
0: Però jugàveu amb cigrons o jugàveu amb...
1: No,
0: peles.
1: Jugava amb peles.
0: Amb les setmanades, eh?
1: Amb les setmanades, sí. Tots ens devien pasta uns als altres.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Però jugàvem bé. Vull dir, no era per passar l'estona, sinó ens agradava.
0: De fet, tu dius que la vida no t'ensenya res sobre el joc, però el joc sí que t'ensenya bastantes coses sobre la vida.
1: Clar, si fóssim tan llestos... Però tampoc és veritat, perquè... Jo què sé, els grans jugadors de pòquer... Si a la vida, saps, apliquessin la seva intel·ligència en el joc, els hi diria de puta mare.
0: Sí, feu lins, anar a farol...
1: Però moltes vegades els jugadors a la vida són uns desgraciats.
0: Bueno, diuen això, no?, d'afortunat en el joc, desafortunat
1: en amor.
0: Que, a més del backgammon, crec que he llegit, que tu has escrit el palíndrom amb sentit més llarg de la llengua castellana.
1: Això és el que jo em pensava. Fins un moment
0: donat... Fins que ho vas comprovar.
1: Fins que vas conèixer a los del el Club del Palíndromo Internacional, que és una gent de la qual formo part. És, bueno, és una cosa... Però, vull dir, hi ha bastanta gent que està per tot arreu, eh? En llengua castellana i també en català, també. Que fan palíndroms i fan concursos de palíndroms i tal. És una mena d'associació que una vegada a l'any ens trobem. Jo quasi mai puc anar-hi, però bueno, de vegades hi ha anat. I són gent que fan palíndroms.
0: O sigui, tu tens el teu palíndrom estrella?
1: Sí, jo tenia el meu palíndrom estrella i a un moment donat, tonto de mi, me pensava que nadie havia hecho nunca, però ara he vist cada palíndrom d'aquests que han dedicat tota la vida. I clar, mi palíndrom està molt bé, però... Bueno, ara no t'ho sabria recitar.
0: Ja és llarg. Sí. I com dèiem, a casa de l'Alfonso de Vilallonga hi havia moltíssima passió per la música, fins al punt que el seu pare despertava a l'Alfonso a altes hores de la matinada per anar a cantar a festes de l'aristocràcia, on cantava cançons com El limpiabotas. Oye,

0: El limpiabotes, que ara, perdoneu per aquest so que ha començat, després s'ha anat, ha tornat, coses que passen, però, en fi, el limpiabotes és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'Alfonso de Vilallonga. És un tema que pel so podreu haver deduït que té uns anys, és dels anys 30 i la van crear els mexicans el trio Calaveras, o almenys feien la versió, i això ho cantaves tu, Alfonso, crec que amb alguna germana teva i amb el teu pare, a les festes de l'aristocràcia.
1: Bueno, la cantàvem a tot arreu. A casa, però nosaltres assajàvem a casa. Érem com un grup professional, encara que no eren professionals aleshores, però al meu pare li encantava, el que li agradava era assajar. Aleshores, assajàvem a casa i després, pues, ja et dic, ens portava a festes, a coses benèfiques i tot. Érem molt petits, eh? Jo vaig començar amb 12 anys o així, la meva germana 11, i la meva germana, la tercera, en tenia 5.
0: Tu ets el gran dels germans?
1: Sí.
0: I després tots són noies?
1: Sí.
0: O sigui, és el que antigament és un hereu, com la copa un pi.
1: L'hereu, vamos, de llibre.
0: Però, pel que tinc entès, el teu pare us despertava del llit. En plan, venga, niños, sí, que ens anem a la festa.
1: Sí, sí, al meu pare li agradava... S'avorria tant en les festes, si no hi havia música, saps? Les festes aquestes de societat l'avorrien molt. Ara, si ell cantava i tocava... A ellos ja li agradaven. I si anàvem nosaltres, entonces ja el bingo, no? Aleshores, de vegades ens havia despertat, sí, però a una del dematí d'un dia que el dia següent hi havia col·legi, i, vamos a una fiesta, no sé quantes i tal. Però, papà, què era és? I ens posàvem l'abric a sobre del pijama i ens n'anàvem a casa de no sé qui, on estava ple de borratxos a la una i mitja, que veien arribar aquests nens de 12 i de 8 anys, no sé què, amb les bates, i començaven a cantar perfectament assajats qualsevol cosa d'aquestes.
0: Deurien flipar.
1: I que flipaven.
0: I el dia següent, quan anaves a l'escola, tu ho explicaves? Mireu, perdonar-me.
1: Bueno, no, ja, sí, ja ho sabien. Els amics ja ho sabien que era així, no?
0: I al teu pare li agradava tant la música que va muntar el Maldà. El que ara és el Teatre Maldà, no?
1: Sí, ho va muntar ell, sí, sí. Passa que ho va muntar l'any 94 i va morir el 97. Però, bueno, mentre que va durar, diguéssim que sí, sí, feien allà concerts amb la meva mare, amb el Miquel Milà, aquest gran dissenyador que era molt amic seu i que va morir fa un parell d'anys, i amb una altra amiga i tot. Pues sí, sí, feien allà concerts i per la gent...
0: I ara el Maldà entenc que els pirates te'l lloguen a tu.
1: Sí, a nosaltres, sí. Sí, sí, clar, el local és nostre, diguéssim, i passa que ara ho porten ells des de ja fa bastants anys i fan les seves coses, la seva programació i tal. Jo em guardo unes quantes dates a l'any i, mira, ara el mes de juny faré segurament uns concerts allà.
0: Al Maldà?
1: Al Maldà.
0: Home, doncs fes promo, que per això
1: claro,
0: estem també aquí.
1: Tens raó. Jo sóc com el meu pare, que no es promocionava.
0: Sí, el mes de juny, l'Alfonso de Vilallonga actuarà a casa, no?
1: Actuarà a casa.
0: Que és al Maldà. Que
1: almenys... Els dilluns.
0: Els dilluns. Bon dia per la música, no? Que...
1: Sí, és el dia del descans de l'actor i aleshores els actors poden venir.
0: Mira, que bé. Que això sí, el teu pare va morir als 90, per tant sí que va veure molt de temps com veu muntar aquest duet, no?, amb la teva germana, amb la Cristina, que era un nom molt original, Alfonso i Cristina, us vol dir, aquest duet.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Com es crea aquest
1: duet? Bueno, nosaltres vam, després amb la família, diguéssim, vam anar a cantar. Un dia a la setmana anàvem al Sausalito, que era el pub que tenia l'Eugenio.
0: Sí.
1: Saps? Saps la pel·lícula que han fet de l'Eugenio? Surt...
0: Lo saben aquel.
1: Sí, el saben aquel. Bueno, pues l'Eugenio tenia un pub on ell actuava amb la seva dona. I, bueno, no sé com ens vam conèixer i nosaltres anàvem amb el meu pare i les dues germanes meves i jo tots els dimecres durant, no sé, un any o
0: alguna cosa. A cantar anàveu.
1: A cantar allà, sí, sí, a cantar en família i tal. I ahir va venir, allà va venir un ejecutivo de CBS, no, el jefe de CBS.
0: Que era una discogràfica, entenc.
1: Sí, CBS, claro. Tomás Muñoz era, yo qué sé, la época de El Bosé y Julio Iglesias, todo esto. Era Tomás Muñoz, que ha muerto ahora hace poco, era el gran gran empresario, bueno, empresario, ¿cómo se llama esto?
0: El magnate, sí.
1: Sí, de la CBS, el number one. I entonces ell ens va veure i aleshores, pues, bueno, ens van fitxar. Passa que nosaltres érem el meu pare i dos germanes i jo. Però clar, el meu pare no estava per estos trotes i al final la meva germana Elena era massa petita. Aleshores, pues, ens van fitxar al final Alfonso i Cristina, que érem, teníem, pues, no sé, 18 i 17 anys o alguna cosa així. I, bueno, vam ser el duo aquest. I vam anar a Madrid i ens vam pagar molts diners per signar per 3 anys i 2 discos. I, bueno, i així. I així vam fer...
0: Pel que tinc entès, vau vendre 30.000 còpies. Qui les pillara, eh?
1: Qui les pillara ara, sí, exacte. Sí, sí. No. Ara ja no se venden discos. No. O vens a gran escala, però en plan... O si no, vendes 3, no?
0: Que crec que després CBS sí que et va proposar com que iniciessis la teva carrera com a solista.
1: Sí, el que passa és que aquest home, Tomàs Muñoz, que és el que creia en nosaltres, i sobretot en mi, perquè era l'època de los... Así como ahora todos son mujeres, que canten. Abans era l'època dels cantants masculins, no? Pues yo qué sé, pues Miguel Bosé, tal, todo esto. Y a las horas, pues yo creo que ell volien promocionar una mica com a solista, no? Però després aquest tio va marxar al Brasil i el segundo de bordo de CBS ja no estava tan interessat. I, bueno, ell es va quedar en aquest disc que vam treure amb la meva germana i després jo ja me'n vaig anar als Estats Units a estudiar. Per sort no vam triomfar massa i això em va permetre, pues, anar a estudiar i aprendre una mica, perquè si no, imagina't.
0: Però de fet diria que tenies a José Luis Perales escrivint de cançons per tu.
1: Sí, sí, sí.
0: Però vas dir, mira, jo me'n vull anar a estudiar.
1: Sí, sí, sí. No, i a més, com que el disc aquest, ja et dic, aquest senyor va marxar, el disc no va funcionar tan bé... I, de fet, va passar el millor que podia passar per la meva carrera.
0: Que marxessis a Estats Units, amb el vistiplau de la família, entenc.
1: Amb el vistiplau i l'ajuda. Els primers 2 anys m'ho van pagar els meus pares.
0: Has estudiat música?
1: Sí, sí, sí, música.
0: Doncs va, marxem cap als Estats Units, la terra on conviuen des de West Side Story a Tom Waits, i, de fet, conviuen i fins i tot es barregen a la cançó Somewhere.

0: Somewhere és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'Alfonso de Vilallonga, que és un tema que forma part de la pel·lícula West Side Story, que a l'Alfonso sempre li havia semblat cursi fins que la va sentir versionada per Tom Waits. I és clar, Alfonso, quan qualsevol cançó la Tom Waitses...
1: Bueno, no sé si qualsevol, però...
0: No et deixa diferent.
1: Aquesta en particular realment li va donar la volta completament. Perquè per això la força de les versions, no? És a dir, quan dius cançons, el que et deia abans, les meves cançons favorites són cançons, però són una versió en particular d'aquella cançó, no? Jo no diria mai que aquesta cançó és una cançó favorita meva, però aquesta versió d'aquesta cançó sí que és una de les meves temes favorites.
0: Quan la vas descobrir? Perquè crec que és la del 71, és dels primers discos, no?, del Tom Waits.
1: Bueno, la cançó la coneixia de West Side Story de sempre.
0: Però quan passa de ser cursi a ser una
1: del
0: de les
1: 71,
0: teves...
1: no.
0: Doncs me l'hauré patit.
1: No sé. No,
0: perquè que... he llegit des dels primers discos de Tom Waits. Però
1: sí?
0: Qui sap, sí. Potser el 71 Tom Waits tenia 12 anys i jo ara m'he tirat un
1: Blue,
0: triple.
1: Blue Valentine's, em sembla. Ara, no, jo diré que és una mica més tard, però bueno, és igual.
0: En tot cas, quan tu topes això amb Tom Waits i dius, uau, així sí.
1: Sí, exacte. No, jo la primera vegada que vaig sentir Tom Waits va ser a la ràdio, no amb aquesta cançó, amb una altra que té, que es diu My Piano Has Been Drinking. I, ostres, quan va sentir aquesta veu, jo em pensava que era un negre, així, gordo. I era Tom Waits.
0: Un senyor blanquet.
1: Un senyor blanquet, així petitó, i d'ascendència irlandesa.

0: quan marxes als Estats Units a estudiar, te'n vas a Boston, t'adaptes bé a la ciutat?
1: Bueno, és que clar, vaig arribar allà i havia d'estudiar tant i li ficava tantes hores a la setmana que, bueno, la ciutat estava allà, però, bueno, en realitat és que era perfecte perquè a Boston fa molt de fred l'hivern i bueno, per estudiar és un lloc perfecte. Caps de setmana només que festes de músics on tocava tothom i tal, i després a continuar jornades de 12 o 14 hores de practicar. Hi havia uns piano rooms allà, que hi havia com 100 o 200 com petites gàbies amb un piano, que senties tots els pianos dels altres, però era igual. Com anaves allà practicant i tancaves allà durant hores i hores a practicar.
0: Que arribes amb 21 anys i suposo que també va ser com una oportunitat de ser l'Alfonso que tu volguessis ser, perquè allà ni barons ni mandangas.
1: No, que va. No, jo anava a menjar-me el món, però claro, clar, ja havia tret un disc, ja em deien des de petit que jo cantava tan bé i, bueno, jo era com... No tenia un niño prodigio, però bueno, un poco...
0: Un Joselito, ¿eh?
1: Un Joselito, no. No, però bueno, vull dir que vas arribar allà i digo, no, aquí me lo como todo y tal. Claro, arribes allà i, bueno, veus que hi ha tanta gent, tant de nivell, tota la música negra d'aquell moment, el funk, los pedazos de pianistas que había por allí, vocalistas, toda la cosa. Bueno, dices, vale, bueno.
0: Bueno, pues al teu lloc.
1: A ver qué puedo hacer. Clar, pues al teu lloc. I després sí que, pues, 3 o 4 anys més tard, pues sí que vaig començar a compondre una mica i fer espectacles.
0: Cabaret, no?
1: Sí, vaig començar fent cançó francesa, perquè allà a Boston el francès és com molt xic, saps? Si dius que ets espanyol... Ah, bueno, espanyol, vale. És com si fos mexicano un poco, no? Ara poder no tant, però aleshores sí, vull dir que una cosa és lo hispano, lo español entra dentro de lo hispano.
0: Ja, barret de mexicà, bigoti... No?
1: Claro.
0: Toros, això sí.
1: Toros, lo que sea... Però francès ja és una altra cosa, ja és el...
0: Que són figues d'una altra manera, eh?
1: Sí. I com que jo sempre havia cantat en francès, des de petit, a Valició francès, sabia tota la chanson. Pues claro, allà feia espectacles de cançó francesa, festes privades, cosa de la French Library de Bosch, jo què sé. Vull dir que em contractaven per fer moltes coses i també cantava cançó mexicana, coses d'aquestes... I vas començar a compondre les coses meves, més en un rotllo més teatral, en anglès. Aleshores, al final, pues, vaig muntar un espectacle que era com de cabaret, on també feia monòlegs i feia coses, una mica de performance, art també, jo què sé, trencava pantalles de televisió allà al mig, entre dos cançons. Decía, pero este tío canta en francès a la rampa una televisió. Ara...
0: S'ha vuelto loco l'espanyol.
1: ¿De dónde es? De Barcelona.
0: I a més d'endinsar-te en aquest món del cabaret, que et va anar molt bé, vas guanyar premis i tot, també crec que a Boston vas publicar un dels teus primers discos d'adult.
1: Sí, vas publicar dos. Vas crear una discogràfica inexistent, diguéssim, que es deia Camprodon Music, perquè Camprodon és on teníem una caseta des de petits.
0: On estivejàveu i jugàveu a
1: Gammon. Exactament. I, bueno... Camprodon Music, i vaig publicar dos discos que me'ls van publicar... Bueno, ahir tenia una petita discogràfica i tal. I sí, el primer es diu At the Edge, i el segon es diu The End of an Era, el final d'una era. I era tot temes propis, més alguna francesada, però era tot propi.
0: I entre aquestes primeres cançons, a Alfonso n'hi ha una que va sonar en aquest programa quan va venir un bon amic teu, com és l'actor i perfumista Ernesto Collado. I la teva cançó em va agradar tant que, tot i que tu no l'hagis inclòs al teu llapis de memòria, m'he permès la llicència d'incloure-la jo. Espero que no et sàpiga greu.
1: No, encantat.
0: I l'acabes de citar tu, que soni At the Edge.
2: I'm at the edge. Couldn't be more, couldn't be less. If it was more, I'd fly away. If it was less, I would fall flat on my butt. That couldn't be, 'cause it has never, never before happened to me.

0: I'm at the edge. Couldn't be more, couldn't be less. No, don't talk to me, don't say hello. It is too late to say hello. It is too soon to say goodbye. Just be a friend.
1: At the Edge d'Alfonso de Vilallonga és una cançó que no hem trobat al llapis de memòria de l'Alfonso de Vilallonga, però com ara us comentava, he tingut la gosadia d'incloure-la. T'agrada At the Edge? És una cançó que després de, què, 40 anys de, o 20, 38, fer-la, la sents i dius, hòstia, que...
2: Bueno, encara la faig de vegada en quan. Encara la faig dues aperes. Però sí, sí, és una cançó que, vamos, que a més era el títol del disc, del primer disc que jo vaig fer als Estats Units, At the Edge, que vol dir al borde de l'abismo, no? Al filo. I sí, sí, aquesta cançó és molt divertida de fer, pels músics també, perquè és molt ràpida i és molt demandant, no?, diguéssim.
1: Que hi hagi que aquest disc te'l va finançar un mafiós?
2: Sí, el que passa és que quan me'l va finançar no sabia que era un mafiós.
1: Però a més amb nom de mafiós, ara no recordo si era Tony Di Canto i Lato o una cosa així.
2: Tony Capodilupo.
1: Hòstia.
2: Capodilupo. Sí, sí, sí.
1: I com acabes tu amb un disc finançat per un mafiós?
2: Perquè jo estava tocant en el seu... Ell tenia un cabaret al barri italià de Boston, com es diu? El North End. I aquest home va muntar un cabaret, un teatre i un cabaret. I feia, a vegades feia teatre, un lloc molt, molt, molt cucu, molt guai. I em va contractar a mi pel cabaret. O sigui, estava només jo, amb la meva banda, però cada nit, durant, no sé, com un any o dos, eh? I amb tres músics. On et fiques tu ara? On et donen un bolo així?
1: Ja no existeix, això.
2: No. Llavors, pues, clar, quan estàvem allà i el tio... No, funcionava bastant bé el lloc i tal. Llavors el tio em va dir, bueno, s'hauria de fer un disc, no?, amb tot això, tal, no sé quant. Sí, sí, jo te lo financio, tal, i tal. Bueno, total, que... Bueno, és una història un poco rara para contarla ahora, però la cosa acaba un poco com el Rosario de l'Aurora.
1: Ostres, pues mal moment, amb un mafiós per acabar...
2: Sí, sí, no, fuimos a juicio todo, Perquè el tio es va tornar boig. Es va tornar boig perquè em va presentar un contracte, aquest mafiós. Jo anava amb el meu advocat de l'espectacle i tot això, i el tio pretenia... era com un mafiós que et compra. O sigui, pretenia que tot els diners que jo guanyés en la resta de la meva vida, jo tenia 28 anys... en la resta de la meva vida, li donés el 50% amb ell.
1: Clar.
2: M'entens?
1: O sea, passaves a ser pràcticament, claro, propietat seva.
2: Mi abogado me dijo, pero este tío está loco. Olvídate, no firmes esto. Y el tío, com va veure que no signava, va fotre un cop de puny a la taula i ahí pues, ya empezó pues, una carrera per a buscar el màster a l'estudio. No, eso lo tengo que contar.
1: Home, aquí això, les memòries,
2: sí,
1: ho volem.
2: Sí, sí, sí, no quiero hacer spoilers.
1: Que t'hi vas estar 10 anys als Estats Units, primer a Boston, sí, i després a Nova York. Per què tornes, si t'anava perfectament un guai?
2: És lo que jo me pregunto todavía. Per què vas tornar? No, vas tornar en part per amor, bueno, per un amor impossible, en realitat, si ho hagués pensat millor... Aquesta no hauria d'haver sigut la raó. Però també pretenia una mica d'hartazgo, ¿sabes? Dels Estats Units. Hi havia la guerra del Golfo. I jo què sé, políticament... Oh, em feia molta ràbia, saps? I no sé, tenia ganes també per una banda de... Jo què sé, de venir aquí a veure com estava la cosa. Vaig tornar com si tornés... Bueno... A lo mejor me vuelvo a ir, ¿sabes?
1: Sí, l'amor va ser una mica instrumentalitzat. Bueno,
2: va
1: per amor.
2: Com moltes vegades, saps? De vegades fem una cosa, diem que és per una raó i en realitat és per una altra, saps? Però bueno, ens enganyem una mica nosaltres mateixos. Però bueno, la qüestió que vaig tornar i al final em vaig quedar. Perquè em vaig començar a sortir feina i després ja allò dels Estats Units... Cada any hi anava a fer alguns concerts i tal, però ja el de viure allà ja no tenia el visado ni nada i ja, bueno, ho vaig anar deixant, no?
1: I no sé si aquest amor o un altre, però va donar els seus fruits perquè tens dos fills.
2: Sí, tinc... No, però no d'aquest amor que no...
1: D'un altre amor.
2: Sí, no, els fills van trigar... Des que vas tornar, encara 6 o 7 anys.
1: Què tal és l'Alfonso de Vilallonga, pare?
2: Això hauries de demanar-li amb ells, però... Home, jo crec que és un rol que se m'ha donat... Poder el que millor se m'ha donat. Sí, ha sigut el rol de pare.
1: Un padrasso.
2: Crec. Hauria de ser referendat aquesta idea per ells, no? Però, bueno, si em demanes a mi, jo crec que... Bueno, jo crec que és el compromís, l'autèntic... Bueno, pare amb la música, que també... però l'únic compromís de veritat que he pres ha sigut amb els meus fills.
1: Els hi tira la música, també?
2: Sí, molt.
1: Els futurs barons de Maldà i Segur, els hi tira la música.
2: Fill i filla. Però... No, sí que els encanta la música. I canten molt bé els dos.
1: Oh, i aquí podeu repetir el patró, com va fer el teu pare amb vosaltres?
2: Ja, no, però són més intel·ligents. No s'hi volen dedicar professionalment.
1: Que, per cert, Alfonso, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. És Queen of the Night, interpretada per Florence Foster Jenkins.
2: Hombre.
1: Què hi fa al teu llapis de memòria?
2: Hombre, és que jo sempre penso, quan em diuen les meves cançons o versions favorites, clar, sempre penso en Florence Foster Jenkins. Ara s'ha posat de moda, perquè fa anys que controla Florence Foster Jenkins, aquesta soprano... que tenia uns certs problemes d'afinació i musicals i de veu, però així tot, com que el marit era ric, pues ella li organitzava concerts per fer-la feliç i, bueno, i omplia el Madison Square Garden de no sé quins anys, eren els anys 40 o així, o 50 màxim, i bueno, pues és, ara és bastant coneguda, s'han fet pel·lícules, la Meryl Streep, no sé què, però quan jo escoltava això... encara poca gent la coneixia. Aquí a Espanya ningú. I bueno, pues, la seva versió de Queen of the Night de Mozart és bastant insòlita.
1: Va aconseguir fer el seu gran defecte, el seu gran encant. Escolteu-la.

0: Idò, eh? No clava ni una.
1: No, de vegada en quan clava una.
0: Per desgràcia. Que, Alfonso, estem a punt d'acabar, però hi ha una cosa que t'he llegit que m'ha interessat molt, perquè tu en moltes entrevistes et consideres una persona lleugera, lúdica, intranscendent. Això, efectes pràctics, què vol dir? Que no t'importa res.
1: Intranscendent? No, clar que no. No, sí, és veritat que l'adjectiu lleuger sempre m'ha atret, i l'altre dia, precisament, vaig a sentir una gravació del gran Luis Ferdinando Celín, l'escriptor francès, que parlava de la lleugeresa, no? Deia que el ser humà és demasiado pesante, no? També igual que Kundera, no? La insoportable
0: lleugeresa del ser. Que tu tries el teu animal de defensa, no? Una mica.
1: Si sí, sí, sí, sí.
0: Això, la lleugeresa o el pes.
1: Exacte, exacte.
0: Que tot acaba igual de malament, però bueno.
1: Sí, però està molt bé el títol, no? La insoportable levedad del ser. Sí, perquè la lleugeresa és insuportable, també s'ha de dir. Però no vol dir que tot et resbali, no? Et rellisqui. Sinó, bueno, és una manera d'aprendre's la vida. Que no et dic que ho faci sempre, eh? De fet, és possible que algun amic meu digui que va, si tu eres...
0: Això està bé, que siguem polièdrics.
1: Però... Bueno, cuando menos es una cosa que m'agradaria.
0: Doncs, Alfonso, ràpidament, ara has d'agafar pes perquè has de triar amb quina cançó tanquem. Podem tancar amb Killer Queen, de Freddie Mercury, o podem tancar amb A Case of You, de Joni Mitchell.
1: No, anem a tancar amb Killer Queen.
0: Doncs anem a tancar amb Killer Queen.
1: It's a very glamorous song.
0: Així tornem a Camprodon, no?
1: Exacte.
0: Doncs, Alfonso de Vilallonga, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: I també gràcies a l'equip, a l'Amparo, a l'Oriol, al Jordi, i demà tornem a les 3 de la tarda. Va, perquè soni una miqueta el Freddy, que és una meravella. Fins demà.
2: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
3: En Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: Restaura tu hogar. Restauramos nuestros ríos. Restauramos ecosistemas urbanos. Restauramos mares y océanos. Restauramos humedales y bosques. Restauramos nuestro hogar.
5: Restaurar la naturaleza es fundamental para mejorar la calidad del agua y el aire, prevenir la desertificación y recuperar la biodiversidad. Por eso es una prioridad para nuestro país. Restaurar la naturaleza es bienestar ambiental, humano y económico. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
6: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La inversió estrangera immobiliària es dispara el 2025. Bona tarda, obrim el balcó.
2: El balcó Andorra, amb Bernal Sanllehí i Carles Rossell.
1: L'any passat es van autoritzar 843 inversions. Són un 55% més que l'any anterior i dupliquen les del 2019. El mateix passa amb el valor econòmic. Va créixer un 36% fins als 515 milions. Un any anterior havien estat només 380. Carla Rossell, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda, Arnal. Arran de la notícia que expliques, també ampliarem reaccions, una del partit del grup de Concòrdia, qui explica que les dues lleis òmnibus que va aprovar el govern no estan funcionant, i l'altra de l'APTA, de la propietat de les terres.
1: Per cert, que d'aquesta mateixa entitat, l'Associació de Propietaris de Terres d'Andorra, reclamen que l'Estat imposi una visió urbanística nacional i que resti competències als comuns. Asseguren que no es poden tenir 7 visions diferents de país.
3: I Salut destina una vintena de pisos a afavorir l'autonomia de les persones amb trastorns mentals. Ho ha explicat la ministra titular Elena Mas amb la inauguració d'aquests habitatges a suport d'aquestes persones amb problemes de salut mental.
1: I una quarantena de negocis i també una desena de voluntaris d'Andorra la Vella impulsen el projecte Radars. Ja se sap que són 350 les persones grans, els padrins, que es troben en situació de solitud no desitjada, i aquesta iniciativa, liderada pel Ministeri d'Afers Socials, hi vol posar remei.
3: I la plataforma ciutadana Claro impulsa una recollida de signatures, obre una campanya per reclamar la convocatòria immediata del referèndum sobre l'acord d'associació.
1: I en esports, Carles, què tenim avui?
3: Anem carregats. Parlarem de futbol, perquè ho hem sabut aquesta tarda. El Futbol Club Andorra ha anunciat la renovació del seu porter tricolor, Nico Ratti, fins al 2029. Recordem que és el porter que porta més de dues dècades lligat a l'entitat andorrana. Passarem justament per la Lliga Nacional d'aquí del país, perquè la Unió Esportiva Santa Coloma i els Rangers es queden sense llicències UEFA i, per tant, no podran competir a Europa, en aquest cas a la Conference. I després també Carla Mijares ja té nou entrenador per a la pròxima temporada, serà Pol Carreras.
1: Tot això ho repassarem des d'ara fins a les 7:40. Obrim el balcó.

0: La inversió estrangera immobiliària s'ha disparat el 2025. Així consta en l'informe publicat pel Departament d'Estadística que mostra com l'any passat es van autoritzar 843 inversions d'aquestes característiques. Cal recordar que des de fa dos anys també han de complir amb aquest tràmit les persones de menys de 3 anys de residència. Així, les autoritzacions atorgades representen un 55% més que l'any anterior i dupliquen les del 2019. El mateix passa amb el valor econòmic, ja que va créixer un 36% fins a representar uns 515 milions d'euros, quan un any enrere havien estat 380 milions. Per confirmar les dades, el valor econòmic de les inversions estrangeres en immobles de l'any 2019 superava per poc els 100 milions d'euros. Globalment, l'executiu va atendre 1.352 sol·licituds d'inversió estrangera, que representen un augment del 4% i les acompanyava un volum econòmic de 1.000 milions. Aquesta xifra també s'ha triplicat en un any. De les 1.352 sol·licituds, 1.218 van ser declarades favorables, però només 703 s'han formalitzat. Continua sent un 35% més que l'any 2024. Això sí, l'import de la inversió és significativament inferior i ha passat de 150 milions d'euros a només 118. Doncs, Carles, com dèiem abans, aquesta informació ha generat diferents reaccions. La primera, analitzem la de Concòrdia, que insisteix que cal suspendre temporalment la inversió estrangera en immobles.
1: La formació entén que les dades publicades a l'informe estadístic només confirmen que les dues lleis òmnibus que va aprovar el govern no estan funcionant i que l'impost sobre aquestes operacions no té prou capacitat dissuasiva i que les polítiques actuals són insuficients. Per aquest motiu, afirmen que l'habitatge és un dret i que per mantenir la cohesió social, el país necessita desenvolupar un model econòmic que sigui compatible amb l'accés a l'habitatge, una situació que actualment no succeeix perquè per a moltes famílies, joves i gent gran, accedir o mantenir un habitatge digne s'ha convertit en un luxe.
0: Una altra de les reaccions és de l'APTA, l'Associació de Propietaris de Terres, que reclama en aquest cas més control sobre la inversió estrangera i reduir la inseguretat pels propietaris.
1: Així mateix, ho han explicat el president de l'APTA, Josep Duro, i el secretari de l'entitat, Jordi Cerqueda. Tots dos han defensat la necessitat d'endurir les condicions sobre la inversió, justament la inversió estrangera, que ara parlàvem aquí al país, per evitar la pèrdua del control econòmic i territorial del Principat. Defensen que la inversió estrangera s'ha de controlar segons les necessitats del país i admeten que el sistema afavoreix els grans fons i inversors que tenen molta capacitat adquisitiva, i això passa en detriment dels empresaris i propietaris locals. En aquest sentit, Duro ha posat l'exemple d'altres països que han estat molt més severs, molt més durs amb la inversió estrangera, com ara Suïssa o Mònaco.
2: Hi ha d'altres formes. Mireu, el problema dels altres països, Suïssa, tots els països, són els inversors. Aquell que ha vingut de fora, t'han de pagar un dret de peatge. En la Suïssa són 30%, no 3%, no 6%, com actualment. Ho dic, l'experiència dels altres països, Mònaco, Suïssa, penseu que estan al 3%? És una contradicció el que està fent.
1: El president de l'APTA ha estat contundent quan han advertit que Andorra corre el risc de perdre la seva identitat econòmica i territorial. Per tant, alhora envia un avís als propietaris, per una banda, qui reclama que no poden continuar venent un pam més de terra, però també a les autoritats, a qui acusen d'haver creat una inseguretat jurídica que empeny els propietaris a desfer-se d'aquestes terres. Sobre aquesta qüestió, Cerqueda ha apuntat que l'obertura econòmica que impulsar el 2012 no es va fer gaire bé i ha criticat que el govern, amb l'obertura econòmica, precisament ha permès que legalment es pugui fer això.
0: Són les 7:27.

0: Moment ara per conèixer la previsió meteorològica.
1: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, molt bona tarda.
2: Bona tarda. Fins ben entrada la nit encara podran caure xàfecs com les últimes hores. No de manera generalitzada, però en alguns moments allà on plogui ho farà amb intensitat. Després, durant la matinada, marxaran els núvols i demà ens espera un matí fred arreu del país, mínimes entre el 0 i els 5 graus, 4 n'esperem per Andorra la Vella. Després, amb un matí migdia assolellats, la temperatura no pujarà massa, ens quedarem al voltant dels 15-16 graus de màxima, per exemple, a Andorra la Vella. I després, durant la tarda, de nou xàfecs, no generals, però allà on descarreguin ho faran amb força, una situació que s'aniria repetint també en dies posteriors.
3: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
4: Sempre al teu costat.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
6: Aquest 16 i 17 de maig torna el millor ambient a la Cortinada. Arriba la Fira del Vermut d'Alçada d'Ordino, amb 10 parades de producte, food trucks i novetats com la rosada popular de dissabte. Més espai de taules, tastos, tallers, demostracions i música en directe durant tot el cap de setmana. I també caminades guiades per Ribera Amunt i visites culturals a Calpal, la Mola i Serradora i la Mina de Llors. Vermut, gastronomia i cultura, tot en un cap de setmana. Fira del Vermut d'Alçada a la Cortinada, 16 i 17 de maig. No t'ho perdis. Consulta el programa a ordino.ad.
7: Torna Classic And, el festival de música i dansa més esperat d'Andorra. Del 29 de maig al 7 de juny gaudiràs d'artistes de renom com Elina Garancha, Companyia Nacho Duato, l'òpera barroca Combatimento i Carmina Burana, entre molts altres. Informa't a classicand.com i gaudeix d'una experiència cultural única.
8: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica, Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a mueblesllafàbrica.com.
9: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
10: En banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb un 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.

0: Una i 32 minuts, continuem parlant dels propietaris de terra, en aquest cas perquè han reclamat que l'Estat imposi una visió urbanística i nacional i també restar, per tant, competències als comuns. Carles.
1: Sí, Josep Duro i Jordi Cerqueda, el president i secretari de l'APTA, defensen que cal aplicar un canvi profund del model urbanístic per avançar cap a una planificació nacional, amb més coordinació entre les administracions i menys dependent de les decisions que pren cada comú. En aquest punt, Cerqueda ha criticat que el país funcioni amb 7 visions diferents, ja que és incompatible amb una gestió equilibrada del territori. Per tant, avisa que caldria aprofitar la reforma de la llei del territori l'urbanisme per reforçar la funció de l'Estat, el paper de l'Estat en la planificació territorial i limitar l'autonomia dels comuns en matèria urbanística.
2: Aplicar el que la LOCTU actualment ja preveia, és a dir, un control nacional a nivell de govern del desenvolupament. Això es feia a través de les directrius, però a l'hora de veritat no es feia. És a dir, el comú, cada comú, 7 comuns, 7 pobles diferents, 7 visions d'Estat diferents, i això fa que creï, podríem dir, concentracions massives en un lloc.
1: Des de l'APTA aposten per crear un organisme supracomunal integrat pel govern, les mateixes corporacions, així com per altres experts i representants de les associacions per coordinar les grans decisions urbanístiques i territorials. La seva principal funció seria la d'analitzar i planificar aspectes com ara el creixement demogràfic, l'habitatge, les infraestructures, el turisme o l'impacte econòmic de les polítiques, sí, urbanístiques.
0: Canviem ara de qüestió perquè Salut destina una vintena de pisos a afavorir l'autonomia de les persones amb trastorns mentals. La ministra titular Elena Mas ha inaugurat aquests habitatges amb suport per a persones amb problemes de salut mental que estaran situats a l'antiga residència Solà d'Anclar. Es tracta d'un recurs assistencial que oferirà entre 9 i 12 places segons el nivell d'acompanyament que necessitin els usuaris per afavorir la seva autonomia i integració comunitària. Explicava Mas que es tracta d'un allotjament temporal amb un model flexible que s'adaptarà a les necessitats de cada persona.
3: Avui us hem presentat 2 plantes amb pisos amb diferents nivells de suport. L'objectiu d'aquests pisos és que les persones amb salut mental doncs, tinguin més autonomia, que estiguin més integrats a la societat i doncs, apropar més aquestes persones a la integració completa a la comunitat.
0: Mas insisteix que és un recurs temporal, tot i que no s'ha establert exactament quin és el termini d'estada màxima. Això sí, el lloguer de les habitacions serà d'entre 180 i 250 euros mensuals. Canviem de qüestió perquè una quarantena de negocis i una desena de voluntaris d'Andorra la Vella impulsen ja el projecte Radars. Carles.
1: És una iniciativa que el Ministeri d'Afers Socials vol implementar progressivament a tot el país i que ha de vetllar pel benestar de les persones més grans que pateixin de solitud no desitjada. D'aquesta manera ja saben que hi hauria unes 350 persones que estarien en aquesta situació i per això han engegat una nova tanda d'enquestes en col·laboració amb els comuns per afinar encara més aquestes dades. De moment l'han desplegat a la capital, Andorra la Vella, on hi hauria uns 130 padrins amb qui els voluntaris del programa contactaran cada setmana, mentre que els comerços adherits els vigilaran a distància. Ho explica la ministra responsable Trini Marín.
4: Cada cop doncs, l'esperança de vida és més llarga i amb les dades de tota la gent gran que tenim i que podrem, doncs, a través d'aquest projecte, a través d'aquests comerços, si en el cas que passés qualsevol cosa, doncs, sempre tenir constància d'ells, que la persona no torni, que no estigui vulnerable, que no estigui sola, que no estigui aïllada.
1: El president de la Federació d'Associacions de la Gent Gran, Félix Zapatero, reconeix que la iniciativa és molt important, però també creu que el volum de persones a les quals es dirigeix serà molt petit. A més, considera que no estaran al centre del país, sinó que viuran més disseminats per pobles relativament llunyans per quarts de les parròquies.
0: En clau política, la plataforma ciutadana Claró ha impulsat una recollida de signatures per reclamar la convocatòria immediata del referèndum sobre l'acord d'associació. Un dels impulsors, Artur Homs, ha obert una campanya a la plataforma Change.org que avui mateix ja ha aconseguit més de 250 signatures. L'objectiu de la iniciativa és exigir la convocatòria i la celebració de la consulta abans que la Unió Europea i Andorra signin l'acord. De moment, ja té l'aval d'Andorra Endavant de Karim Montaner. I abans de passar als esports, us explicarem que Andorra Digital es consolida com el referent social i empresarial en matèria de digitalització. La nova entitat fa un pas endavant i uneix tot l'ecosistema digital del país que conforma les agències de ciberseguretat, d'intel·ligència de la dada, el Centre de Benestar i Competències Digitals i la passarel·la d'intercanvi de dades. Per cert, que Paquito de Rivera serà el cap de cartell de la 42a edició del Festival de Jazz d'Escaldes. Serà del 2 al 5 de juliol.
5: El que busquem.
6: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Carles, Nico Ratti ha renovat fins l'any 2029.
1: El porter amplia el seu contracte 3 temporades més, ja que l'acabava el pròxim 30 de juny, i la història continua. El Futbol Club Andorra ha anunciat aquesta mateixa tarda la renovació de Ratti, l'únic jugador establert al país des de fa més de 2 dècades. Són més de 200 partits amb l'Andorra, encara que aquesta temporada només ha jugat 2, en un paper totalment secundari, una a la Lliga contra l'Eibar i una altra a la Copa en aquella eliminació davant la Cultural Lleonesa. A dia d'avui, amb aquesta renovació, és l'únic porter confirmat per a la temporada vinent, perquè Owono i Yako, com ha dit, tornaran als seus clubs d'origen. I continuem parlant de futbol, de la Lliga Nacional, perquè la Unió Esportiva Santa Coloma i els Rangers es queden sense llicència UEFA i no podran competir a Europa. La Federació Andorrana de Futbol argumenta que els dos clubs no han complert amb les seves obligacions econòmiques quan tocava, és a dir, abans del termini exigit. Tot i així, l'organisme s'estalvia de fer declaracions públiques i les farà quan la UEFA confirmi que no podran jugar, no?, a aquests equips que s'han guanyat al terreny de joc la seva classificació, perquè la Unió Esportiva Santa Coloma i els Rangers han quedat segons i tercers ara mateix a la competició i perdrien el que s'han guanyat el camp. La primera reacció ha estat dels colomencs, que en un comunicat ahir al vespre han denunciat el tracte desigual de la federació després de quedar-se sense aquesta llicència, i estudia portar el cas al TAS, al Tribunal Administratiu de l'Esport, perquè consideren que és injust i han complert amb tots els deutes i totes les obligacions pendents. I aquests últims 20 segons vull apuntar una informació d'esquí, perquè Pol Carreras serà l'entrenador de Carla Mijares la pròxima temporada. Serà el substitut de Josh a l'Airac, i Pol Carreras serà el tècnic que fins ara estava, que era el responsable del grup de l'equip sub-16, doncs passarà a l'equip de Mijares i farà mella la Copa del Món.
7: Un incendi, un robatori, una inundació no només passa a les pel·lícules, pot passar a casa teva. Per això a Financera d'Assegurances tenim l'assegurança perfecta per la teva llar, amb cobertures que van des de la pròpia estructura i elements de construcció de la vivenda a tot el que hi ha a dins: mobles, electrodomèstics, roba, o sigui, el continent i el contingut. Cada vegada que surtis de casa ho faràs amb tota la tranquil·litat. Informa-te'n a Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella, telèfon 890-300 e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.